passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV.

0: Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que un

0: omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
1: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
2: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
0: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
3: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
0: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
4: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
5: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
6: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
0: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al Pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
7: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
8: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
7: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i Lleó XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
9: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
7: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
10: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
7: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Antoni Gaudí beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
12: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 3:15 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:15 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
7: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
13: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència! Visca!
7: Els convocants, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
14: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
16: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
7: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
17: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
7: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
18: El temps.
7: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetat. Si ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions marxaran del tot pràcticament a primera hora. hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons, del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
20: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
21: M'ha semblat un regalet, la veritat.
22: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
7: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
23: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
7: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
24: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes actualment que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
7: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
1: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
7: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubac.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa, doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la derrota ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay para mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles, el rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure la parella al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, han eliminat el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: el papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijó. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijó insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijó donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats des de Londres, voldria dir, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
23: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
22: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
24: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar, que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
22: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
25: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
26: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons en Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
27: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
26: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
10: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que ha situat l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
11: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
10: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
12: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
10: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
13: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar al rival para la final.
10: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
10: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
10: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 al Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugada.

0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
2: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el cinta molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venint de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i una estima.

0: Estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el canvi que cada dia portem.
1: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
2: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
1: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
5: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la una del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
6: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
5: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
6: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
5: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
7: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
5: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per per carretera només podran accedir als vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan Pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
9: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
5: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
10: Visca la laïcitat!
11: Visca!
10: Visca el lliure pensament!
11: Visca!
10: Visca la llibertat de consciència!
11: Visca!
5: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
12: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
13: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
14: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
5: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
15: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
5: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
16: El temps.
5: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetat. Si ho notem ja a hores d'ara, amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Ara passen 2:15, els estudiants encara en aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3Cat Info que els ha semblat fàcil.
16: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
18: M'ha semblat un regalet, la veritat.
19: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
5: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Yolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
20: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
5: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen les situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
21: Davant d'aquesta situació i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
5: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
22: 3Cat Info. 3Cat Info.
5: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és la representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
23: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
5: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubac.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana. Bon matí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment, en la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà. El pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Natia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto al foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'algun veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons en Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ns està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduixer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs. La nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que ha situat l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pasqual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a La Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: Trescat Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença amb Alta a la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
1: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat.

0: Pérez sobre el cas Negreira. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat,

0: tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
1: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
2: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: En aquesta pregària, el Papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
4: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del Papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
5: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
4: Illa ho ha explicat als micròfons de 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
1: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
6: El Papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el Papa.
7: Visca la laïcitat! Visca! l'alliberament. Visca la llibertat de consciència.
1: Visca. Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
8: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
9: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
10: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
1: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
11: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
1: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
12: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
13: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
14: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
15: M'ha semblat un regalet, la veritat.
16: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
15: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
16: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és la representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
17: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana. Bon matí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 4:45.

0: Ara són dos quarts i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant dos dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, han eliminat el Barça 1-2 en el cinquè partit de semifinals. I a la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Natia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats des de Londres, voldria dir, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'algú uns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons en Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí, que aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que, ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Font de Vila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que ha situat l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el Factor Pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Josep Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1 gol.
14: 3CAT Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés en una lluita pel títol que l'andreuenca Helena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan agafant molta experiència a nivell internacional.
13: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de...

0: Aquesta hora, Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure'ls tan pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructor

0: d'unitat.
1: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà després de l'acte que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris. Ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó 14 que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
3: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
4: Jo li he agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, amb la seva sensibilitat cap al país. No?
3: Illa ho ha explicat als micròfons de 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
1: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'en Toni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, quan pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
5: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
1: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
6: Visca la laïcitat!
7: Visca!
6: Visca el lliure pensament!
7: Visca!
6: Visca la llibertat de consciència!
7: Visca!
1: Els convocants, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
8: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
9: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
10: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
1: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials, com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto al foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
0: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
1: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
11: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
12: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant, i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions, poquetes aquesta tarda, i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures, que avui toquen fons, del matí més fresc, passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat, que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de PES, Història i Història de la Filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara Ciències Generals, Llatí o Matemàtiques, i a la tarda Biologia o Literatura Catalana. En el primer dia de selectivitat, els alumnes han fet l'examen de Llengua Castellana i Literatura i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
13: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
14: M'ha semblat un regalet, la veritat.
15: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
16: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
17: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és la representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
18: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaurana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs la tàctica col·lectiva no és tan important i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes, i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
4: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última Hockey Lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
4: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar a rival para la final.
4: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
4: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
11: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
4: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 6:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic, Lluís Companys, s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, d'incendis, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohammad Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita del Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidenta i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara, Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus. El Baix Camp és una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Ema Ballant cauen els murs. La nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que ha situat l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destacà la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes, i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix, sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir a la por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Club Blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: Trescat Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
1: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
18: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres, 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

Virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí! El papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a 11:15, Sergio Dalma.

0: Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia. I a partir de les 7, amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's, a Londres, exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Bustem Fem o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Àlvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant amb Dones Força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat, que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
6: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
8: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
6: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
9: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació.
6: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del Papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del Papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
12: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos

0: per carretera restringits, s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
3: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el Papa, si podem veure'l de prop.
0: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el Papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
4: I el punt àlgid de la visita de la Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
4: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
0: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brianzú, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
4: Montse Poblet.
6: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brianzú, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
7: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
6: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brianzú cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
5: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
4: Albert Prat.
8: El govern està insatisfet després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
9: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
8: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
4: I a l'altra cara de la moneda...
10: Visca la laïcitat!
11: Visca!
10: Visca el lliure pensament!
11: Visca!
10: Visca la llibertat de consciència!
11: Visca!
0: Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
4: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
12: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre el Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
13: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza...
14: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
12: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 2:15 del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més al Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
5: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
4: Madrid, Àngels Lafuente.
16: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
17: I desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
16: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
19: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no duraran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
4: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
5: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
4: Washington, Oriol Serra.
20: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
21: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
20: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
22: Bon dia.
4: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
23: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
4: Maria Costa.
24: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
25: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
26: M'ha semblat un regalet, la veritat.
27: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
24: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
24: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
28: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
24: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
4: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia.
5: Que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
4: Roger Santaló.
29: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
30: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF es prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
29: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 10 minuts i 2:15 del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
23: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
4: Londres, Quim Olivares.
31: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista
1: activista Emma Little Pegley feien una crida a la calma davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
2: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
3: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
1: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
6: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
7: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
6: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
4: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
6: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
8: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
6: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
4: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
23: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
4: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
4: La primera.

0: Rosana actua avui a Barcelona. Ho farà per inaugurar el cicle de concerts del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietratorna al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins al dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Just

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía en los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals de la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafa Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats, ens trobarem els jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescissió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que li era la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa, i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
9: Skoda.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

i la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó XIV va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
0: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui, amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc, i mira el futur, el dia d'avui, explicant que el Papa en encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. Hi ha El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones, i també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: de l'Ola Papa, aquest Hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Però així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, Òscar! On us vau conèixer?
2: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas no a treballar a carnisseria com a la germana, perquè el germà era...
0: Taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder...
0: Sí. I avui són festes, ah?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic, i també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada d'havaneres.
0: I a les xarxes, Marta i Anna, què s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns, els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir, fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa i els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol, celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka. A Catalunya Ràdio.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Papalló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió a missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en papamòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'Eri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Elma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forte i Amiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Bruna.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudent prudents, perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
23: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
25: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
23: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
23: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
27: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
28: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
27: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Xostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
28: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
23: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
29: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
23: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debut a la Penya, a les 8, a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
4: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple el Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs ennuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
33: Sí.
32: Sí, estàs còmode?
33: Sí,
32: t'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
33: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
32: Clar, és fàcil,
33: m'ho
32: això.
33: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
32: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
33: ja,
32: també.
33: Ja ho veies, ja, que moment... allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
31: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
34: especial per la visita del Papa a Catalunya. A 8:45 comentarem la vetlla multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
35: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
34: A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
35: I a partir de 11:45 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat, amb connexió a diversos punts del monestir.
34: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
36: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització...
1: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
2: Marxa atrás, tira atrás!
1: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
11: I que sigui l'escala el que s'adapta.
2: Jo faig, que ho vaig dir, però no em van ficar.
11: Mira.
1: Reacció, que l'avió ara ja està...
11: Ho clavarà,
1: eh? La posició...
11: Ui, s'ha passat. S'ha passat de la porta. S'ha passat de porta.
1: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
11: Hi ha dues escales.
1: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs.
2: No, han queixat bé, eh?
11: Mira, freno demà.
2: Ai! La porta no està de tot.
11: O tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
1: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria sigut al revés. I veiem les escales que no estan
2: centrades. No estàs centrat.
11: No, és que no podrà sortir. Estem fent el ridícul.
14: La
11: porta de l'avió picarà amb la brana.
1: Encara aprovarà la sanitat pública.
11: Avui, cap a quarts de dues, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Menys a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
16: Estic molt content, perquè tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagués tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a dos quarts de vuit, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: Alain Gaudí, el Papa és aquí! Alain Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Cambrians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a quarts d'11, Sergio Dalma.

Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que a l'Ordal, a l'Alt Penedès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca, el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: Rovirás.
1: Montse Poblet.
2: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
3: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
2: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Blindada.
4: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 3:15 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
5: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
6: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
7: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
1: Punt àlgid.
8: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, el Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
9: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
1: En català.
4: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
10: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida d'emigrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 40.000 persones.
8: Les que van ser a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
12: Ara sí! Rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
9: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
13: La vida dona voltes, però és millor al teu costat, que la fi del món ens troi a tots ballant.
4: I també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
14: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Molt familiar.
8: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
1: Cèlia Forment.
4: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
15: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu protegi a tothom.
4: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
16: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
4: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
17: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
18: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
19: Connecta molt amb la nostra generació.
4: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Protestes.
9: També hi ha qui ha aprofitat la visita del papa per protestar-hi.
20: Visca la laïcitat!
21: Visca!
20: Visca el lliure pensament!
21: Visca!
20: Visca la
0: llibertat de consciència.
9: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
1: Incertesa.
4: A l'Orient Mitjà, les últimes

0: Les hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
1: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
2: Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
4: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 280 milions d'euros.
5: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
2: Funciona.
0: El servei de Rodalies, aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
6: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
2: De ressaca.
1: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
2: Investit.
7: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
5: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu. El segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
2: Segon dia.
0: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
8: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
9: M'ha semblat un regalet, la veritat.
10: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
2: Avui, Rosana.
11: Yo soy la tierra de tus raíces.
5: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 9:45 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
2: I gran novació.

0: Ahir al Palau de la Música, en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
3: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
5: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
4: I superiors.
5: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
6: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: A les 8, debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, també finalista de la Lliga, derrotant l'Inter.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, amb Esquefa, i la Verònica Victòria, amb 3 quilos 675 grams a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Cua aquesta hora a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
10: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
12: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
10: Mireia Salà.
13: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
14: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
13: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
15: La magistra d'arxivar el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
10: Badalona, David Àngela.
16: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
10: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
12: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
10: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja llarga de Cubelles.
15: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
10: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
12: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
15: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
10: I Cultura, Teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no sóc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Maria, els tens?
17: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
17: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
1: O sigui, bufa.
17: Bufa. Bufa.
18: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona, i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz, i el periòdico, que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
20: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
21: 1, 14, 22, 39 i 48, i els sols, el 8 i l'11.
20: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
5: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
4: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
5: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
4: no,
5: Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi
2: internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a Lleó 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demanen.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 2:15, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa, un altre dia.
12: Bon dia i bona hora.
13: A l'any Gaudí, el Papa és aquí.
14: Vinga, va, home, sisplau.
11: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
15: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
3: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
15: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
11: escolti,
15: con vosotros.
11: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
15: Pues mire, se lo agradezco. No sé para qué utilizamos dos lenguas. Si
11: no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir, vull dir al castellà.
15: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
11: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La carta dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
3: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
15: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
11: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
15: No vam veure el xou de la catifa vermella?
11: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard a l'avió.
15: Vaig cagar en algo gordo. Sí. El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
11: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força...
15: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
11: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
15: Sí, sí, pero li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
11: Sí, molt sí, estressant. Clar. Segur que ho anem.
3: Parlem després, senyor Mella.
15: Aneu-vos en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
11: Sí, en el vostre esperit. Ah.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
17: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
16: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: De fet, el Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15, recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló, i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria, també usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: A partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife, avui debuta la penya a les 8 a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol divendres, clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
6: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar el papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
7: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
6: A la Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
7: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
6: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
7: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els l'atreia.
6: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
7: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
6: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
7: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
8: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara, Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres les crispetes.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia. Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzar amb pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelga o Muro són l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Ball de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials a Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tot Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any, gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell.
0: Vinga.
19: A banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
18: Ah, sí,
0: lot,
18: sí, sí.
0: No? Val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban, Mònaco, va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
20: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. Cinco Días aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten dues setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic. Por más que...

0: El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries, el país parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un bitter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta! La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró,
2: 37.
4: Guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssim.
2: Natural.
4: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri i 20 que es diuen Astèria. Astèria
2: Col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
2: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
8: Alain Gaudí, el papa és aquí.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: No he tingut mai cap dubte que mostraria usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país.
12: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
13: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
14: Escoltin, vostès creuen que es poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
15: Acció de tornar algú, especialment l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
2: Cap de tur.
15: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'Imperi Otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
2: Pantomima.
15: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
2: Posem-hi ara tres xifres, Marc Jurado. 100.
16: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia atropellat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
2: 20%.
16: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12% segons el departament. Sí, quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
2: 4.
16: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic, dona l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
17: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
2: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles, sobre la taula molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
17: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
2: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí, i la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
18: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nubi al costat de la Prioral, perquè és el temple on va ser batejat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora, que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen, faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gava Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
23: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú, i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
2: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
24: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
25: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
24: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
2: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
23: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
26: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
2: A Madrid ha acomiadat el Papa. El Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
24: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
2: I segon dia de selectivitat.
23: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
27: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
24: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podria arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
29: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
31: Com estàs, Manu?
32: Bé, i vosaltres?
2: Bé, bé, gràcies a Déu.
31: Tot bé?
33: Sí.
2: Vigila, que vigilaràs.
31: A qui truquem avui? A qui truquem?
2: A l'Àngel.
33: No, la Mònica i la Maria.
2: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
33: Ara. Ui, ui.
34: Diga.
2: Mònica.
4: Sí.
2: Què tal?
4: Hola.
6: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel, del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
2: Oh.
4: Yeah.

0: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals direcció Barcelona i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I avui al Congrés, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la sessió de control al president espanyol. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana, de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres, 10 de juny, avui jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó XIV engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem, doncs, des de la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Allà hi tenim la Montse Poblet.
4: A Can Brians el papa es trobarà amb 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batrà. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó XIV per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats, i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
5: Què li diré? És que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: L'acte, Brian, serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ayúdame a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: I a Montserrat també tot a punt per l'arribada del Papa. Serà de cara al migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però des d'ahir excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb el cremallera o l'aeri Monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
6: Montserrat es desperta blindada per altes mesures de seguretat amb els accessos per carretera restringits. Compte enrere per l'arribada del pontífex a 11:45 del migdia, que els fidels esperen amb molta devoció.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril, que ho tenim reservat.

0: Començarà el recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte a dins de la basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple està a aquesta hora ja totalment blindat i es prepara per aquest gran dia. Anem cap a la Sagrada Família. Cristian Roldán.
1: Menys de 12 hores perquè arrenqui l'acte i els voltants de la Sagrada Família s'assemblen ara mateix a una superilla d'aquestes que hi ha a Barcelona, perquè no hi circula cap vehicle que no sigui de neteja o de seguretat. Fins i tot les estacions del Bicing estarien tancades. Tots els accessos a la basílica estan envoltats de tanques i les restriccions de mobilitat arriben fins a 9 illes dels voltants del temple. Dintre d'aquestes restriccions destaca que la parada de metro de Sagrada Família, per on passen la línia 2 i la línia 5 de metro, està tancada i barrada. Tot i això, les dues línies funcionen amb normalitat. Els combois hi passen, però bàsicament no s'hi aturen. En tota la zona es preveu un desplegament de més de 6.000 agents de policia en un dels operatius més grans que han organitzat mai els Mossos i la Guàrdia Urbana. També s'han instal·lat tanques i controls d'accessos seguint el tram final del recorregut que farà el Papa fins a arribar a aquesta basílica. El Papa Mòbil arrencarà al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a arribar al temple.
0: Doncs tot plegat serà avui. En la jornada d'ahir, però, el Papa Lleó va reivindicar una Catalunya acollidora on tothom sigui respectat i estimat. Ho va dir en l'homilia davant de 40.000 persones en l'acte de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el més multitudinari d'aquesta visita. Un acte en què, com ja havia fet abans a la catedral, va fer servir el català i el castellà. Ho va seguir la Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El Papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el Papa.
0: I mentre les institucions s'han abocat en aquest viatge del Papa, diverses associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge en un estat confessional. Ahir un centenar de persones es van concentrar al Passeig del Born de Barcelona contra el macrodispositiu que s'ha organitzat per rebre'l.
4: Visca la laïcitat!
5: Visca!
4: Visca el lliure pensament!
5: Visca!
4: Visca la llibertat de consciència!
5: Visca!
0: Des de la campanya Jo no t'espero, que aplega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica es reclama un debat honest per aclarir la neutralitat de l'Estat.
6: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
7: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
8: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem de qüestió. Els estudiants encaren avui el segon dia de la selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí i matemàtiques, a la tarda biologia i literatura catalanes. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, van optar per l'anglès. En el de castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de la utilidad de lo inútil, manifiesto de Lucio Ordine i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Sotero. Se'ls va demanar que redactessin un text sobre el valor que es dona avui dia a la cultura i al coneixement. Preguntats per tres catinfons deien que els havia semblat fàcil.
10: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora.

0: escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
1: M'ha semblat un regalet, la veritat.
2: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
3: Ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com ara geografia, física i literatura dramàtica. Tot plegat en una nova jornada de vaga de docents, la quarta d'aquest tercer trimestre, que ja no va tenir el mateix suport que les anteriors. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, l'USTE, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Sentim Yolanda Segura, la portaveu.
4: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: A Barcelona, uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment, en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat. Ara anem cap a Madrid, després de la treva política que provoca la visita del Papa. Avui, un cop més, al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà aquesta sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Àngels Lafuente.
5: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra, y Esther Muñoz, portaveu del PP.
6: Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
7: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
5: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció.
3: I us ho dèiem en titulars, Adif i Rodalies culpen Siemens de l'aturada total d'ahir del servei i anuncien accions legals. Traslladen a Siemens la responsabilitat de les incidències al centre de control de l'estació de França, que va fer caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i que van provocar retards generalitzats. Siemens és l'encarregat de donar suport informàtic per fer funcionar els sistemes d'Adif i, per tant, segons l'operadora, el responsable dels errors en el servei, Ángel Contreras, és director d'Adif a Catalunya.
8: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
3: Segons han detallat fonts ferroviàries a 3cat.info, feia dies que un dels servidors del centre de control de DIF fallava i ahir van anar els tècnics de Siemens que, en intentar arreglar l'avaria, haurien fet caure tot el sistema. És el segon cop que passa aquest any. Doncs arribats a un quart de nou, anem precisament a veure com funcionen avui els serveis públics, els serveis de transport públic, també com tenim les carreteres ara a primera hora. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora es mantenen les retencions en punts habituals direcció cap a Barcelona. Destaquem que a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, aquí hi ha un carril tallat per obres, i a la ronda litoral, a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També retencions a la C16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només si pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona, tallada la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des de la plaça dels Cinc d'Oros fins al carrer de la Pany i entre els carrers de Provença i Còrsega, i es manté el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè aquesta visita del Papa també genera alteracions al servei de metro i bus, al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a Rodalies com a ferrocarrils, metro, bus i el tramvia.
3: El temps. Enric Agut.
10: Encara s'estan produint alguns ruixats dispersos a comarques de Girona, de Barcelona, tendències que vagin a la baixa. I a mig matí ja no plogui. i després a la tarda que reprodueix algun ruixat a l'àmbit del Pirineu. Aquesta nit matinada ha entrat una banda de núvols amb precipitacions per la meitat nord. També han caigut alguns ruixats a la Ribera d'Ebre, Priorat, el Segrià, però han estat més puntuals. De moment portem un total de 16 litres d'os de Balaguer o també 13 Artesa de Segre, també destacant, per exemple, a 11 litres a Castellnou de Bages, a Sort 10 litres, Cardona al voltant dels 10 litres, o Cantoni Gros a Osona 9 litres. Com deia, tot això ha d'anar a la baixa i a la tarda pot tornar algun ruixat puntual al Pirineu, precipitacions molt puntuals. A la temperatura, avui la diurna en tendència a ser més baixa. Avui s'espera que les màximes més elevades no superin els 30 o 31 graus. Per exemple, s'espera aquest valor a Balaguer, Mollerussa o Lleida. Cap a la costa, valors al voltant dels 25-26, estones amb sensació de deixar fogó. Per exemple, es pot arribar als 26 a Tarragona o 25 a Barcelona, i on es quedaran curtes és a Viella. Aquí hem un ambient més fresc, les màximes al voltant dels 17 graus.
11: Fresca Info.
12: Vols estudiar una enginyeria?
13: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
12: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
13: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
14: Maria, els tens?
15: Oh, fa un any que els preparo.
14: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
15: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
14: Sí, ja bufo.
15: Bufa! Bufa!
16: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
11: 3CAT Info.
3: Passen 4 minuts d'un quart de nou. Obrim ara plana internacional. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà. Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió. Washington, Oriol Serra.
19: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
20: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
19: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
3: I nit d'aldarulls a Belfast, enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, l'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenes de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns i les autoritats nord-irlandeses han fet crides a la calma a Londres. Quim Olivares.
21: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
22: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
23: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
21: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
3: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve, orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabrica les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
3: I ara Cultura.

0: I us hem de parlar d'un nou festival de música a Barcelona. S'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrena amb el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival portarà també a la ciutat noms com The Cardigans, els estem escoltant de fons, també Alan Parsons, Project, Gypsy Kings o Rufus Wainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
2: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició pues, hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota literalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
1: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
2: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella i hi ha un apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. De Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que venen. I que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues, fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
0: Auda Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és un màxim de 5 partits. De la Lliga a un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que el situa ara mateix 1-0 a la sèrie, com dèiem, de 5 partits. Xavi Pasqual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
4: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé, i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: Demà jugarà el segon partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus de l'eliminatòria.
5: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important, i ho és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits, i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
3: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
3: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després. El superà i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
3: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
3: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions, després de 2 anys d'absència.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga... Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
3: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Murcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per una victòria a 0. En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez darrerament sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Pues ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
3: Juste va explicar també durant l'assemblea del Senat del Barça que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga. Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau.
6: 3CAT Info.
3: D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I en waterpolo avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència d'un altre equip català, en aquest cas l'Atlètic Barceloneta.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a actualitzar la situació carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Unes obres a la B20 a Santa Coloma tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa, que també afecta la ronda litoral a Sant Adrià, sentit Trinitat. Avui que també estem pendents de les afectacions a la mobilitat per la visita del Papa. Recordem que l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat, només s'hi pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
1: Ara ho comentava la Clàudia, avui jornada central de la visita del Papa a Catalunya. Lleó 14 entrarà avui a Brianzú, on es trobarà amb un grup d'internes. D'allà es dirigirà fins a l'abadia de Montserrat a motiu dels actes del mil·lenari del monestir. El Papa acabarà la seva estada a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí. Altres qüestions de les que estem pendents avui, segona jornada de la selectivitat. Avui toquen els exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I a Madrid, d'aquí mitja hora mal comptada, nova sessió de control. El president espanyol Pedro Sánchez al Congrés serà un cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. Des d'ara i fins a les 9 també us explicarem que el govern talibà de l'Afganistan ha reprimit a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o de portar maquillatge. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals. També que a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon que ho fa amb el suport de Vox. I també passarem per Lleida, on ens explicaran que l'arxiu municipal ha obert al públic l'arxiu digital d'Alfons Ricard Viñas. L'objectiu és difondre la figura d'aquest prestigiós pianista lleidatà. En esports, Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet comença els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
3: Els de Xavi Pascual s'imposen clarament al Tenerife per 100-67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València.
1: I el temps, els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes i a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui lleugerament més baixa, els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus. Passen 3 minuts de 8:45, jornada central de la visita papal a Catalunya. Avui Lleó 14 engegarà els actes amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem a la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, i tenim la Montse Poblet.
4: A Can Brians el papa es trobarà amb 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batràs. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó 14 per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: L'acte a Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ayúdame a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
1: I a Montserrat, tot apunt també per l'arribada del papa, serà aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però ja des d'ahir, excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb cremallera o l'aeri al monestir de Montserrat. I tenim la Maria Guixà.
6: La comunitat benedictina de Montserrat torna a rebre un papa 44 anys després. L'últim a trepitjar aquesta muntanya va ser Joan Pau II. Va ser el novembre del 1982, en una jornada marcada per la boira i per la pluja intensa. Avui Montserrat més lleva emboirat, però amb tota la logística a punt per rebre el pontífex. Des de la comunitat benedictina, el sotsprior i majordom Bernat Juliola explica que el papa s'endurà el millor dels records possibles de Montserrat.
7: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. És una imatge que no és tan gran com l'original, però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
6: Declaracions de Bernat Juliol a la Nit dels Ignorants, on també va explicar que el català serà ben present aquí a Montserrat.
7: 90% en català, hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el Parlament és 90% en català.
6: El papa serà a Montserrat fins a 3:45 de la tarda.
1: Per veure com va aquesta arribada de fidels a l'abadia de Montserrat. Recordem, hi han d'accedir amb aeri o en cremallera cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza.
0: Des de primera hora, petits grups de persones avancen pels accessos habilitats cap al monestir. Il·lusió i expectació, i de moment, sense aglomeracions i amb un moviment constant de gent. L'Eulàlia i el Josep destaquen la sensibilitat del papa amb Catalunya.
8: Molta emoció perquè que vingui el papa aquí a Catalunya. I després del que vam veure ahir a l'estadi, també que l'esforç que ha fet per parlar en català, també això em va emocionar, però les seves paraules, doncs, la veritat que em van arribar al cor.
9: Evidentment, pujar a Montserrat, per mi personalment, si més no, és especial, no? És un lloc emblemàtic pel nostre país, amb molt de significat i tota la força que té la muntanya per la Mare de Déu i pel que significa per Catalunya.
0: En Daniel i la Raquel apunten la possibilitat de poder viure l'espiritualitat avui a Montserrat.
10: Estar tots junts en comunitat amb el papa i res, passar el dia pregant tots junts i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
11: Bueno, perquè crec en ell.
0: Molta presència policial i mesures de control i seguretat als peus del funicular. Tothom amb la mirada posada en l'acte que el papa presidirà al monestir. Una cita que ha convertit Montserrat avui en el centre d'atenció religiosa institucional.
1: I ahir el pontífex va aplegar milers de persones dins i fora de l'estadi olímpic Lluís Companys, on va fer la vetlla de pregar, i en el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir, amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: Fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de joves. Cèlia Forment.
2: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses. Les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
13: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
14: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
2: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
15: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no, en el camí que cada dia portem.
2: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
16: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
17: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
18: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
2: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
19: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: 6 minuts i arribarem a 9:15. Canviem de qüestió. A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per a l'Afganistan.
20: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: De moment no hi ha constància oficial que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
21: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
1: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. I en política i a Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
22: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
1: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia. En economia, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
23: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
1: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. I una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició, la guia, hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi. Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
25: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: La nova guia es publicarà al novembre.
1: I els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines perquè les altes temperatures de l'estiu poden coincidir amb ventades fortes. Núria Paraire.
26: El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, concreta que es vigila especialment la Garrotxa i el Ripollès perquè hi ha arbres tombats, molta vegetació morta i dificultats en alguns accessos. Considera que més que mai són un polvorí.
27: És un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també doncs, s'ha vist molt afectada per aquestes, no només doncs, poca precipitació, sinó també per les ventades, i per tant està en una situació, arbres tombats, col·lapse doncs, dels nostres accessos perquè ens genera doncs, com una mena de polvorí davant doncs, les situacions que havien tingut fins ara.
26: Aquest estiu a les comarques de Girona hi ha desplegats 760 bombers entre professionals i voluntaris amb el reforç de 84 auxiliars forestals.
1: I el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola. El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè el final de la crisi encara està lluny. lluny. Carles Brugaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, explica això.
3: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
1: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat. Tres quarts de nou, tornem a fer cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia, com ho tenim?
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora unes obres de la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits, que també afecta de retruc la ronda litoral a Sant Adrià, sentit Trinitat, i a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Aquí tenim retencions, en aquest cas per un accident, hi ha un carril tallat. Avui que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només s'hi pot accedir amb transport públic. Al centre de Barcelona, tallada també la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des del Passeig de Gràcia fins al carrer Lapan i entre els carrers València i Còrsega, i es manté també el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí, al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè hi ha alteracions. A les línies de metro L2 i L5 no paren a la Sagrada Família. La parada està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades a la zona de la Sagrada Família.
19: El temps.
1: Enric Agut.
4: Encara fins a mig matí pot caure algun ruixat a comarques de Girona, Barcelona, Pirineu, puntuals, amb tendència a anar a la baixa i retirant-se. A la tarda pot tornar alguna gotallada al Pirineu i al Prepirineu, amb algun ruixat puntual, alguna cortina de pluja molt aïllada, mentre que la resta tindrem moltes més clarianes. Al llarg de les últimes hores ha plogut, sobretot a la meitat nord, amb ruixats. Alguna tempesta hem tingut alguna llampegada a l'Alt Pirineu. Els registres més importants, 16 litres a Os de Balaguer, Artesa de Segre també un total de 13. I pel que fa a la temperatura, avui la màxima es queda una mica més curta, els valors més elevats, situats al voltant dels 31 graus. Per exemple, a Lleida, Mollerussa, Balaguer, també Tortosa pot arribar als 30, a la costa. La temperatura al voltant dels 25-26, amb una mica de sensació de xafogó si ens movem. Les màximes més curtes, cap a la Vall d'Aran, per exemple, a Viella, amb un valor al voltant dels 17-18 graus.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Passant un parell de minuts de 3 quarts de 9, ara Cultura. Us ho avançàvem en el sumari. L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del fons Ricard Vinyes. L'objectiu és donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de Lleida coincidint amb l'any Vinyes per commemorar els 150 anys del naixement de l'il·lustre intèrpret, Pere Joan Álvarez.
5: El fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concerts, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital d'Alfons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
6: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què doncs, valgui la pena aquesta commemoració.
5: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
6: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
5: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
1: i gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich o Brahms. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
7: Aquest repertori pot expressar molt bé la virtuositat del quartet i de Melnikov. I, per altra banda, hi ha una altra part que coincideix amb el repertori Casals, no? Per tant, és una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
0: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra, un combat inquietant ple de tensions entre les cordes que el violoncel sembla que acabi calmant per acabar la peça desapareixent de mica en mica, però remarcant la idea de la transformació i que les coses mai no poden tornar a ser com abans. El quartet té l'emoció a la punta dels dits i no freguen només les cordes amb l'arquet, sinó que activen alguna cosa dins del públic que els escolta. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
7: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: El concert acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: I avui que es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, també us expliquem que Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
1: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
2: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí, que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat de avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
1: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i també activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, impulsora d'aquest projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí. Després d'aconseguir l'aval del Vaticà, les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre. I encara un darrer apunt, tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Sixena han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026, que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit de l'estudi Carles Enric ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. En l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el Pla de Millora Residencial de la Fira de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació i, finalment, la rehabilitació del mercat de Santa Caterina, que l'estudi Miralles Tagliabue va realitzar fa 20 anys. Ha rebut el Premi a la Permanència com a infraestructura clau per al seu entorn, que és Ciutat Vella. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Sixena, l'Aragó, ha guanyat el Premi Rehabilitació.
4: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 100-67, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és a un màxim de 5 partits. Xavi Pascual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus d'aquesta eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa, doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superar i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir, i per guanyar aquests partits és això.
5: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix.
4: sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final Igualada s'enfrontarà al Liceu, el primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
9: 3CAT Info.
5: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència.
10: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar al rival para la final.
5: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
9: 3CAT Info.
5: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions constants que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Fonts del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia per fitxar aquest jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I un apunt més de futbol, perquè l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2. A l'anada hi va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina, amb la presència dels dos equips catalans. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard a les 9 al Mataró a l'Olympiacos.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 10 de juny del 2026. Dia històric avui per un motiu fonamental que no passa cada dia i en el cas de la Sagrada Família, durant moltes dècades molts varen pensar que no arribaria mai per allò de les obres eternament inacabades. Avui el Papa Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i la imatge més que qualsevol altra captada fins avui donarà la volta al món 1000 vegades, el dia que es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I Gaudí és, per Barcelona, el que Rossinyol és per Sitges, un referent, un reclam turístic i el Juli Verd que posem a totes les salses per mort de vendre qualsevol cosa, encara que hi pugui tenir poc a veure. Sigui com sigui, avui la gran creu de quatre braços, que com deixà escrit l'arquitecte, de dia reflectirà la llum del sol i a la nit, per mitjà de potents focus, projectarà feixos de llum sobre la ciutat, serà beneïda. Mentrestant, abans no arribi aquest moment, els estudiants de batxillerat s'hauran d'enfrontar el segon dia de la selectivitat. Els que agafin el tren hauran de creuar els dits, perquè quan no és un problema de la via, és un problema del complex sistema informàtic que gestiona el trànsit de Rodalies, i en el nostre petit món començarà la Sitges Pride 2026. Festa, espectacle, gresca, però també un vessant cultural i artístic que treu el cap amb força. I l'AFA de l'Escola Miquel Utrillo fa una crida perquè les dues persones que es varen endur felices i contentes al gran llapis que formava part de la decoració de la catifa del cap de la vila, feta per l'escola, el tornin. Nosaltres diríem que la raó fonamental perquè sigui retornat és simple: no s'agafa allò que no és teu. Però l'escola necessita el llapis perquè formaria part del fotocol de final de curs. Ha transcendit la imatge de dues dones, felices i contentes, portant a Colliver el llapis enmig de la multitud. No ho dubtin mai, el món el salvarà l'educació. I sobretot l'educació cívica i l'educació en els valors, aquella que ens estalviaria escenes i situacions tan vergonyants com aquesta que denuncia l'AFA de l'Utrillo. Però sembla que hi pot haver bones notícies i avui és probable que el llapis torni a casa.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I ara poden dir vostès a casa seva, però qui se li acut? I és una pregunta que té una mala resposta. Té una mala resposta. Després ho comentarem, però un consell d'aquests que no valen diners perquè ho podem donar gratuïtament per tots aquells que han fet catifa al cap de la vila i per tots aquells que l'han de fer en el futur. Una qüestió que sembla un detall, però el dimoni està en els detalls. Molt important. Quan passi la processó, hi ha d'haver un grup de persones atentes i vigilants per agafar amb rapidesa tot allò de valor que l'entitat que hagi fet la catifa cregui que cal salvaguardar. Perquè si no, al cap de la vila no hi queda res. Nosaltres recordarem en més d'una ocasió, però quan, jo què sé, quan els geganters van fer la catifa del centenari dels gegants, i estem parlant de finals dels anys 90, en Llorenç Baqués patia d'allò més perquè sabia que un cop passada la processó allò era la guerra de Cuba i els centres de flors i els gerros, tot podia marxar corrents en pes per al deliri d'aquelles persones que tenen una cleptomania amagada i que no saben controlar. Què els diré? Com quan es va posar aquell pessebre tan bonic al cap de la vila amb aquella urna de vidre tot envoltat de poncèties i a l'endemà no en quedava ni una. Bé, doncs això, que hi ha persones que creuen que l'espai públic, bé, com que el pagues tu, el pago jo, doncs puc agafar el que vulgui, puc fer el que em doni la gana. Bé, doncs algú hauria pensar que aquest llapis que formava part de la decoració de la catifa de l'escola Miquel Utrillo, motiu del 50 aniversari, escolta'm, com que esteu, com que és meu, com que és de tothom, doncs endavant, no passarà res. A veure si el llapis torna, que sí, que ja ho sabem, que és un llapis, que tot fa gràcia, hi, ha, ha, ha. Però, en el fons, com els dèiem, el detall és prou eloqüent. No s'agafa allò que no esteu. Punt. És una qüestió d'educació, qui no la vulgui aprendre a casa, que l'aprengui a l'escola, però que s'ha d'aprendre. Agafar no només allò que no esteu, sinó a valorar allò que han fet els altres i que els ha costat molt d'esforç. Avui que en una estona saludarem el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, que diu obertament en una carta A més, després de la reunió del passat dimecres dia 3 de juny amb l'alcaldessa, regidors i tècnics municipals, que la confiança amb l'Ajuntament està trencada, perquè la institució ha demostrat una insensibilitat profunda, persistent i estructural vers el barri i ha respost amb evasives, dilacions i inacció. Llegim textual. Només accions contundents, visibles i immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. És el que diu la carta dels veïns de la Llevantina, que després comentarem amb el seu president, Carlos Espinós. Avui, que és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per una resolució de les Nacions Unides l'any 2024 per promoure el diàleg, el respecte mutu, la tolerància i la solidaritat mundial. Ai, senyor, avui que s'ha fet clar a 6:15 del matí, clar d'aquella manera, perquè hi ha hagut un petit xàfec, i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a 9:15 de la nit i es farà fosc a les 9:58. El dia s'allargarà 52 segons, tindrem 15 hores i 5 minuts de llum solar i 8 hores i 54 minuts de foscor. I més enllà del que passi a Barcelona, més enllà del que passi a la Sagrada

Des a partir de les 8 del vespre, el pregó del Maglari a les 9 i aquesta nit el tribut a Roxette. El Village del Pride, avui el tribut a Roxette, demà Boy Band Revolution, divendres Shakira, Amy Winehouse i Rihanna, el dissabte Cher, Ricky Martin i Lady Gaga, i el diumenge la desfilada a partir de les 4 de la tarda. Però com els dèiem a l'inici del programa, més enllà del que és el Pride festiu o Pride de l'espectacle, treu amb força al cap el Pride cultural i el Pride reivindicatiu. Avui també comença la Setmana de l'Orgull Cultural. Hi ha hagut actes la setmana passada, però pel que fa referència a aquesta setmana, comença avui a 4:45 de la tarda l'espai Joan Tarrida amb aquesta conferència que faran la Montserrat Esquerda i l'Isidre Roset sobre Sitges referent a LGTBIQ+, passat, present i futur en relació a un llibre de propera publicació per Nadal, un llibre de 700 pàgines amb la història LGTBI de Sitges des del 1940 i pocs fins a mitjans dels anys 90. Aquesta és una de les propostes de la Setmana de l'Orgull Cultural, també avui dimecres dia 10. I avui dimecres dia 10, a les 6 de la tarda, els museus de Sitges també saben, s'afegeixen el que és la Setmana del Pride i el Mes de l'Orgull Cultural amb, en aquest cas, una conferència, un viatge literari amb l'escriptor i traductor Sebastià Portell. Algunes autories i títols de la literatura catalana LGTBIQ+. Això serà al Museu Maricel a partir de les 6 de la tarda i, com ens diu la nota de premsa dels museus, és un recorregut únic per la literatura catalana LGTBIQ+, de la mà de Sebastià Portell, escriptor, dramaturg i una de les veus més destacades del panorama literari actual. A través d'una selecció d'autories i títols imprescindibles, descobrirem textos que han donat veu a la diversitat afectiva i identitària. Serà avui a partir de les 6 de la tarda al Museu Maricel. Actes, per tant, que tenen a veure amb tot aquest Pride que encetem avui dimecres, dia 10. Dos apunts més, perquè en parlarem demà. D'aquí una horeta, a l'Ajuntament de Sitges es presentarà el que serà un nou sistema de control i seguiment del mercat de l'habitatge local a través d'una eina creada per l'empresa Immopúblic que actualitza constantment l'oferta d'habitatge a Sitges. La presentació la faran l'alcaldessa Aurora Carbonell en companyia de la regidora d'habitatge Carme Desulla i el Customer Success de l'empresa Immopúblic, Núria Narro. No ens facin dir que és un Customer Success. Podem intuir, però en aquest cas és la denominació del càrrec de l'empresa, com els dèiem, que ha creat, que ha desenvolupat aquesta nova eina per fer control i gestió del mercat de l'habitatge, que es presentarà avui a les 10 del matí a la sala de juntes de l'Ajuntament i de la qual en parlarem demà. I avui els estudiants de batxillerat i cicles formatius, segon dia de la selectivitat, a hores d'ara la prova d'història i història de la filosofia, després ja tot aquell munt d'optatives, bé, en fi, avui hi ha anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultures llatines, matemàtiques, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria. Evidentment, tot depèn del que hagi escollit cadascú. Segon dia de la selectivitat que acabarà demà, dijous 11 de juny. En l'agenda d'aquesta setmana, avui parlarem també amb altres escoles que presenten cooperativa, perquè demà, dia 11 de juny, en el marc del Mercat dels Dijous a Can Robert, a partir de les 9 i fins 12:45 del migdia, la Fira d'Emprenedoria, al Parc de Can Robert, les escoles de Sitges presentaran els seus projectes de cooperativa en el marc del programa Cultura Emprenedora a l'escola. Serà demà al matí, demà que la biblioteca commemorarà el seu 90è aniversari. Avui tindrem un apunt pel record. Recordarem la conversa que mantenia Cira Puig amb la Lurita Miravent fa gairebé 30 anys, el desembre de l'any 97. I esperem la setmana que ve poder també tenir també una conversa amb bibliotecàries que han estat i són de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Demà, però, l'acte del 90è aniversari de la biblioteca, un acte
que desenvoluparà sobretot el grup de teatre La Tija a partir del que eren els diaris de les bibliotecàries, una pràctica habitual fins als anys 80 a la Biblioteca Santiago Rusiñol. La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que remunten a

0: 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Com es deia, un acte amb un caire molt teatral, la biblioteca complirà 90 anys el proper diumenge, dia 14 de juny. Demà dijous, que més enllà del Mundial de Futbol, el primer partit del Mundial a les 9 de la nit, des de Mèxic, a les 9 al Prado, l'Arquitecte Prohibit. Una obra de Jaume Vinyes, amb música de Marc Sembol i direcció de Martí Torres Maineris, amb Antoni Gaudí de rerefons. Serà demà dijous dia 11. També demà dijous començarà l'Orgull Crític de Sitges, aquest vessant més crític del Pride, que posa en marxa la gent de l'Ateneu. Hi ha tot un seguit d'activitats a l'Ateneu a partir demà dijous dia 11, demà dijous, amb un debat sobre resistències lesbofeministes contra el capitalisme rosa. I de cara al divendres, un taller drac amb Luc Arlequín i el bingo musical amb Ofèlia Dracs. L'Orgull, en aquest cas crític de Sitges, que organitza l'Ateneu. Saben, a la seu de l'Ateneu, al carrer Pau Barraveig, número 16. I de cara al cap de setmana, els tornem a recordar, inaugura exposició Francesc Silloé, testimoni del meu temps, el divendres dia 12 al Miramar. El divendres dia 12, que el retiro, es presentarà Vull ser un bon sitgetà, el show que Sitges potser necessitava, amb Dani Morlà i Reventós. Això serà aquest divendres 12 de juny a partir de 7:45 del vespre. Al cap de setmana, una nova exposició que s'inaugurarà al Miramar, al primer pis, l'exposició de l'artista Jordi Nin, Pell mutant, que retrata espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols. Per tant, dues exposicions al Miramar aquest cap de setmana s'inauguren, la de Francesc Silloé i la de Jordi Nin. Aquest proper cap de setmana també serà el darrer per anar a veure l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, el dissabte i el diumenge. El diumenge, que es clourà el Corpus, als jardins de l'Hospital, la cloenda de l'exposició de Clavells i del Corpus. El cap de setmana, que també tindrà teatre o retiro, tant dissabte com diumenge, adaptació basada en el mètode Gronholm, una obra de teatre dirigida per Teresa Roig i interpretada per l'alumnat de la secció de teatre adult de l'entitat. Concerts de mitjanit, aquest cap de setmana al Port d'Iguadols, el dissabte, Ramon Miravet, protagonista dels concerts de mitjanit, i de cara al diumenge, per tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar en poder finançar la participació de les patinadores sitgetanes de l'artístic skating Cunit al campionat del món que se celebrarà a la tardor a l'Uruguai. Bé, doncs, aquesta és una paella solidària per recaptar fons. Ja, vostès pensaran a casa seva, han de fer paelles solidàries per recaptar fons unes patinadores de Déu, que és molt probable que també aconsegueixin el Mundial. Doncs sí, la vida és així. La vida és així. S'han de pagar el viatge i, evidentment, les despeses, tot plegat. Paella solidària, el diumenge 14 de juny a les 2, als Jardins del Retiro. Preu per socis, 15 euros, no socis, 17 euros. Venda de tíquets a la botiga Somnis. Això serà el diumenge. El diumenge que es clourà també el 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans amb un acte al Saló d'Or del Palau Maricel a partir de les 6 de la tarda. Tot això ja ho anirem comentant amb més detall tant demà dijous com passat demà divendres. Vinga, i uns quants apunts. Abans no parlem amb el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, Carlos Espinós. Primer, aquest assumpte del llapis de la catifa de l'escola Miquel Utrillo. Ahir publicava Marc Macià, el que va dissenyar la catifa, i també la gent de l'AFA de l'Utrillo. Bé, aquest neguit, aquesta emprenyamenta. En Marc deia, doncs sí, ens van robar el llapis gegant de la catifa del cap de la vila durant la missa. L'havíem apartat perquè passés la processó i dues senyores àmpliament fotografiades i reproduïdes també les fotografies, les senyores joves, se'l van endur. Aquest element havia de formar part del fotocol de l'escola a la festa de final de curs, com a record d'aquest any del 50è aniversari. Si algú el té, si us plau, ens el torni. Si algú en té informació, agrairíem que ens la doni. Com els comentàvem, sembla que hi ha possibilitats que el llapis torni avui. I no val la pena preguntar res més sobre les causes o les raons del per què dues persones se'n van endur aquell llapis. Si per fer la gracieta, si per no sé què, si per... Bé, pel que sigui. Que torni el llapis i millor que no en parlem més de, d'una, vaja, d'un acte tan poc edificant com, com aquest. Al carrer del Rafael Llopart, al torrent de, d'en Llopart, que millorarà la mobilitat i la seguretat viària. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de la mobilitat i la seguretat viària al torrent d'en Llopart. Els treballs responen a les demandes del veïnat i a l'anàlisi realitzada per la policia local i la regidoria de mobilitat, que han detectat problemes de circulació i dificultats pel trànsit de vianants en diversos punts del, del carrer, especialment entre la, la Cruïlla amb el carrer Sant Damià i l'encreuament amb els carrers d'Isabel Julià i Joan Maragall. Ja ho saben que allà ja, que aquestes cruïlles són, són traïdores. La del Sant Damià, també de Joan Maragall, tots aquells, tots aquells passos de vianants que s'entrecreuen, en fi. En un primer moment s'amplia l'espai destinat als vianants al carrer de Rafael Llopart, en el tram situat des de la cantonada amb el carrer Sant Damià en sentit muntanya, a través de la instal·lació de pilones. Paral·lelament es reforçarà la seguretat a la cruïlla entre els carrers Sant Damià i Rafael Llopart amb la col·locació d'elements fixos que impediran que els vehicles que s'incorporin a Rafael Llopart envaeixin la vorera, i aquesta actuació permetrà protegir millor l'espai de pas dels vianants i reduir les situacions de risc. Aquesta primera fase inclou també actuacions per reforçar la senyalització i ordenar millor la circulació dels vehicles que surten del carrer de Sant Damià en direcció a Rafael Llopart. S'instal·larà un senyal de direcció obligatòria cap a l'esquerra i es reforçarà la senyalització amb la pintura de les marques viàries i la col·locació d'un senyal d'estop. També es vol millorar la fluïdesa del trànsit i augmentar la seguretat viària a l'encreuament de Rafael Llopart, Isabel Julià i Joan Maragall. Es prohibirà l'accés al carrer d'Isabel Julià als vehicles provinents del carrer de Sant Damià. D'aquesta manera, aquests vehicles hauran de girar obligatòriament pel carrer Joan Maragall. O sigui que els que vinguin de Sant Damià ja no podran tirar pel carrer Isabel Julià, sinó que hauran d'anar obligatòriament pel carrer Joan Maragall. Paral·lelament, els vehicles que circulin en sentit descendent pel torrent d'en Llopart disposaran d'un senyal de cediu al pas a l'arribada a la cruïlla. Aquesta mesura permetrà donar prioritat als vehicles que s'incorporin al carrer Joan Maragall des del sentit ascendent de Rafael Llopart, contribuint a ordenar la circulació i a reduir els conflictes de trànsit en aquest punt. Les llars d'infants municipals han modificat la configuració dels grups previstos per al proper curs 2026-2027, després del procés de preinscripció, amb l'objectiu d'adaptar l'oferta educativa a la demanda real de les famílies. Les dades de preinscripció han evidenciat una major demanda de places al nivell d'I1 i una menor demanda al de I2 respecte de les previsions inicials. Per aquest motiu s'ha reorganitzat els grups de les dues llars d'infants municipals i s'ha fet una aposta per ampliar els grups d'I1. La regidora d'Educació, Carme Gasulla, explica que aquesta reorganització permet donar resposta a les necessitats detectades durant el procés de preinscripció. I lluny de nosaltres, avui és el segon dia de les representacions de La Cuisine de Ma Cousine, el darrer espectacle de La Cubana que s'està representant a Gandia. La primera representació es va fer la setmana passada, el dia 8, si no el dia 7, i queden unes quantes representacions més, perquè queda la d'avui, una el dia 12 i una altra el dia 13. És la nova història que proposa La Cubana, una comèdia definida per la pròpia companyia com un melodrama culinari. Com els dèiem, s'estan fent aquestes preestrenes a Gandia. Aquesta és la història de Brigitte, una cuinera que té relació amb Gandia. És una cuinera que interpreta Montse Amat i, òbviament, com es poden vostès imaginar, hi ha un munt d'experiències amb el públic. I aquest és el sentit final de La Cuisine de Ma Cousine, el darrer espectacle de La Cubana que es presenta a Gandia i del qual hi ha quatre representacions que són les que serveixen a la companyia després per acabar d'afinar l'espectacle. I no marxem de la cuina, perquè la Jove de Sitges ha estrenat una nova figura a la colla, que és l'ambaixador de la Jove de Sitges, una persona amb projecció mediàtica vinculada a Sitges i que no sigui castellera, però disposada que el seu cor bategui amb el nostre color vi. Des de la colla s'anuncia que l'ambaixador de la Jove de Sitges per aquest 2026 és Oriol Castro. un dels tres xefs i propietaris del restaurant Disfrutar, que el 2024 va obtenir la condició de millor restaurant del món. Per tant, Oriol Castro és, des de ja, l'ambaixador de la Colla Jove de Sitges. Nou i 23 minuts. Sobre la nostra taula, un llarg llistat, una llarga relació que agraïm perquè ens ho posa molt bé, però bàsicament és un escandall de tot allò que ha anat fent l'Associació de Veïns de Llevantina per denunciar, per posar en coneixement de les autoritats i en especial de l'Ajuntament la situació del barri, d'alguns dels problemes recurrents en el barri, que ens va comentar també en el seu dia el seu president Carlos Espinós i que de moment encara estan lluny de resoldre's del tot. Tant és així que en aquesta nota l'Associació de Veïns diu obertament que de moment no hi ha manera d'arreglar les coses i, com els comentàvem, es diu que després de la reunió del passat dimecres 3 de juny amb l'alcaldessa, regidors i tècnics municipals, la confiança en l'Ajuntament està trencada, perquè la institució ha demostrat una insensibilitat profunda, persistent i estructural, vers el barri i ha respost amb evasives, dilacions i inacció. Només accions contundents, visibles i immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. Hi ha prevista una propera reunió el proper dijous 18 de juny, i recordaran vostès si més o menys van estar atents o el nostre resum del ple municipal o van veure el ple municipal que el senyor Carlos Espinós, el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, va intervenir a l'apartat de pregs i preguntes amb una intervenció molt crítica que va propiciar després aquesta trobada que va tenir lloc el passat dimecres amb alcaldessa, regidors i tècnics de l'Ajuntament. Carlos Espinós, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Poques coses s'han arreglat, no?
1: Molt poques. I de fet, l'Ajuntament, en la trobada que van tenir a la Llevantina la setmana passada, sí, va portar ell un document, uh-huh, i en aquest document es veu molt clar que no han fet gairebé res.
0: Aquell document definit com el Pla d'Actuació i Millores del 2026-2027? Que d'alguna manera l'Ajuntament, diguem-ne, ha fet públic amb això, amb aquest, parlant d'un pla d'actuació i millores, una trobada que va servir per escoltar els veïns i veïnes en el marc de la ronda de reunions que es manté, i l'Ajuntament feia valer en aquest document que s'incorporen noves mesures destinades a reforçar la seguretat a l'urbanització, la instal·lació de càmeres lectores de matrícules, els accessos,
1: correcte,
0: de la Llevantina, aquest document, eh? Sí.
1: Aquest document.
0: Esclar, per situar-nos una mica la qüestió, diríem que hi ha, o com a mínim, entre tots els problemes que han assenyalat els veïns de Llevantina, problemes que, com ens diu el document que ens veu enviar, porten un any, diguem-ne, sent reclamats amb tot un seguit de reunions, cartes, etc, etc. Hi ha fonamentalment, diríem, un problema de circulació, de gestió del trànsit, i el problema del mirador, que és també un altre dels que preocupava molt els veïns i que va propiciar que fa, si no recordo, dos o tres caps de setmana els veïns intentessin precisament, fins i tot, barrar el pas al mirador perquè n'estaven tips del que estava succeint allà.
1: Exactament.
0: En la vostra intervenció al ple, veu dir també en veu alta i veu apuntar una pregunta molt contundent, dient, bé, el dia que passi alguna desgràcia, qui es farà responsable d'aquesta desgràcia que els veïns ja anem assenyalant que pot succeir? Després de la vostra intervenció al ple, què va passar? Quina reacció va haver? En aquesta reunió que van tenir amb l'Ajuntament, quin balanç en van fer? Veritablement no em van treure massa clar, no s'ha generat prou confiança?
1: No, perquè la confiança que nosaltres tenim en aquests moments a l'Ajuntament, uh-huh, és nul·la. La situació no és una situació que estem vivint des de fa un any, no. És una situació que s'arrossega des de fa molt més temps. Uh-huh. Des de fa un any i mig és el moment en què nosaltres, com a associació, vam començar a demanar a l'Ajuntament que prengués les mesures adients per millorar el barri. Dins d'aquestes mesures hi estava el tema del mirador.
0: Sí.
1: El tema del mirador, com nosaltres hem explicat en moltes ocasions, genera un trànsit alié al barri.
0: Sí.
1: I, a més, aquest trànsit és un trànsit incívic. Aleshores, puja, circula a moltíssima velocitat i fent un soroll insuportable. Això, a nosaltres ho vivim tots els caps de setmana, tots, sense falta. Mm-hmm. És més, fa 2 o 3 setmanes, quan nosaltres vam intentar barrar el pas del mirador, sí, evidentment vam avisar la policia local i els Mossos d'Esquadra i van venir allà, en el moment que van començar la nostra actuació, mm-hmm, van veure com els vehicles anaven arribant i ells mateixos els anaven desviant una altra vegada cap a fora. Per tant, no és un tema que nosaltres diem. Ells ho saben, nosaltres ho hem reclamat en moltíssimes ocasions i l'han vist i el veuen allà i l'han desviat. Què passa? Uh-huh. Hi ha excessos de velocitat, hi ha molt soroll a altes hores de la matinada i aleshores es generen riscos. Això per la part del mirador. Riscos que ja s'han posat de manifest. En una de les pujades del mirador, un cotxe venia amb excés de velocitat, uh-huh, i es va encastar contra un mur que el va tirar avall. Li hem presentat vídeos a l'Ajuntament en els quals hi ha cotxes que entren derrapant a les corbes. Li hem presentat vídeos a l'Ajuntament de veïns que ja estan desesperats i a les 4 de la matinada s'hi enfronten els motoristes i li diuen: oi, ja està bé, marxeu d'aquí, això és insuportable. Clar, en aquest enfrontament el que té les de perdre és el veí. La meva dona un dia baixava un cotxe a tota velocitat i evidentment li va cridar l'atenció. Davant nostra, el cotxe va frenant sec. Li va dir a la meva dona: sí, i va arrencar derrapant. Davant meu va passar això. Mm-hmm. Va arrencar derrapant.
0: Si no recordo malament...
1: Aleshores, tota aquesta cosa, nosaltres avisem, sí, sí, això, però això és el tema del mirador, eh?
0: Sí, sí.
1: I evidentment, l'increment de velocitat que s'ha generat a la Llevantina ve generat perquè s'ha canviat el sentit únic. Per tant, el tema del canvi al sentit únic, que està justificat en un increment de la seguretat, per un costat és cert que millora la seguretat i evita que els cotxes es trobin de front,
0: sí,
1: i càpiguen molt més en la calçada, però per altra banda, sí, incrementa i molt més el risc, perquè ha augmentat moltíssim la velocitat i no hi ha cap tipus de control.
0: D'acord, ha augmentat moltíssim perquè, és clar, qui puja aleshores sap que com que és sentit únic no tindrà cap problema en aquest sentit, no? No em moc del mirador, perquè quan us vam tenir, quan vam parlar amb vostè també el darrer dia a la ràdio, ens veu plantejar, i no sé si d'alguna manera això va poder ser motiu de converses o no, els veïns parlaven de si hi hagués la possibilitat, com a mínim en un horari determinat, de poder tancar el mirador a l'accés als vehicles i, per tant, que d'alguna manera, en hores concretes, en aquest mirador no s'hi pogués accedir per evitar totes aquestes situacions que plantejàveu d'incivisme en aquest indret. Això es va poder plantejar? Hi ha algú que hagi donat als veïns, des del punt de vista dels cossos policials, una solució a aquest incivisme?
1: No hi ha cap solució a aquest incivisme. Ara, no. Primer ens han dit: no es pot tancar el mirador.
0: Uh-huh.
1: Perquè el mirador és el lloc, no es pot tancar el mirador en horari nocturn.
0: D'acord.
1: Vull dir, Per què? Pues no es pot tancar el mirador al tràfic rodat, evidentment, no al tràfic, no a les persones caminant.
0: Sí, sí, sí, està clar.
1: En horari nocturn, perquè resulta que els vehicles han de poder donar la volta. La veritat, és que els vehicles donen la volta al mig del carrer. Però, bueno, és cert que des d'un punt de vista de legal,
0: sí,
1: els cotxes han de poder arribar al final, donar la volta i donar el tomb i baixar.
0: Sí, sí.
1: Això és cert. Uh-huh. Per tant, vale, diuen: el mirador no es pot tancar. Bé, a l'última reunió que vaig tenir jo amb els tècnics de l'Ajuntament em van dir, bueno, però podem posar, es podria posar una prohibició, no un tancament físic,
0: sí,
1: d'anar al mirador, visitar el mirador en horari nocturn. Evidentment, amb aquesta prohibició, que ja és un element dissuasori, després tens les accions sancionadores pertinents a aquells que incompleixin la normativa establerta.
0: D'acord. És a dir, el mirador no es tancaria, però hi hauria un senyal de prohibició que impedís l'accés al mirador en un determinat horari nocturn. Aquesta era una
1: Correcte.
0: De les solucions, d'acord?
1: Sí.
0: Deia.
1: Bueno, l'altre dia es va dir que tampoc posaria la senyalització corresponent a aquesta prohibició.
0: I això?
1: I, bueno, pues, de moment no tenim solució pel mirador. Clar, al final dona la impressió que la solució del mirador la tinguem que aportar nosaltres. Nosaltres som els sofridors.
0: Uh-huh.
1: Les solucions les ha d'aportar l'Ajuntament, perquè hi han de solucions. El que manca és la voluntat de buscar-les i implantar-les.
0: Però us van donar algun argumentari pel fet de no col·locar tampoc el senyal de prohibició?
1: No.
0: No.
1: Que no es podia tancar el mirador pel motiu que acabo d'explicar.
0: D'acord.
1: Perquè els cotxes havien d'accedir-hi per fer el tomb.
0: D'acord. És a dir, per la mateixa raó per la qual no es pot tancar el mirador, tampoc es pot col·locar un senyal de prohibició.
1: No. Aleshores ens van dir que sí que posarien un lector de càmeres mòbil, un lector de matrícula,
0: sí,
1: mòbil. Nosaltres vam dir mòbil, vols dir fixa, perquè com tu tens allà una prohibició d'aparcar, pues, si poses un lector de matrícules d'entrada i sortida, pues, veuràs qui entra al mirador i qui surt i qui si està aparcant,
0: sí,
1: i posar-se les sancions. Ens van dir mòbil, com que mòbil? Si nosaltres el problema és el tenim tots els caps de setmana. De moment, mòbil. Però la qüestió és que després d'un any i mig continuem sense fer res. Aleshores, que tinguem una reunió aquí a l'urbanització per veure els problemes i vingui l'alcaldessa,
0: sí,
1: i manifesti que vol escoltar els veïns i porti els regidors i porti part de l'equip tècnic, i el que ens digui és que s'han de buscar solucions i que les buscaran, realment no genera cap confiança. Nosaltres necessitem que facin coses.
0: Perquè d'aquella reunió del dimecres passat, què en van treure els veïns, senyor Espinós?
1: Una altra reunió.
0: Ja. La reunió del proper dijous, dia 18.
1: Correcte.
0: D'acord. Però voleu dir que com a compromisos, el compromís de poder aportar solucions, però res que es pogués concretar, voleu dir?
1: Bueno, es va manifestar, pues, bàsicament, això, el document Pla d'Acció i Millores,
0: sí,
1: aquest document de Pla d'Acció,
0: sí, sí,
1: inclou tota una sèrie de millores.
0: Uh-huh.
1: Però, ara mateix, li he de dir que en una reunió del febrer d'aquest any,
0: sí,
1: que vaig tenir jo amb els tècnics, aquestes actuacions ja estaven identificades.
0: Aquesta reunió del febrer en què, com ens dieu, es parlava de la revisió del creuament Corts d'Aragó a Corral d'en Fals, la senyalització per restringir l'accés al mirador, sí, l'estudi de reductors, sí, de velocitat, l'adequació del mirador, la revisió, sí, del mobiliari Creu Roja, sí, les càmeres, sí, lectores de matrícula. Sí, voleu dir que tot això ja estava exposat en el seu dia.
1: Claro, és clar. I resulta que ara estem al lluny i el que s'ha fet, i ells ho reconeixen en el seu document,
0: sí,
1: és controls de policial, controls policials, neteges periòdiques i manteniment i millora de l'espai verd. O sigui, han tallat les herbes del carrer Creu Roja. O sigui, per tant, això que està en aquest full que posa aquí,
0: sí,
1: són tota una sèrie d'accions que es van acordar quan es van reunir al febrer. I l'únic que s'ha fet és ha millorat o s'ha incrementat els controls policials,
0: sí,
1: de seguretat viària,
0: això vol
1: les
0: dir
1: netelles periòdiques de l'espai, i s'ha tallat la gespa al carrer Creu Roja.
0: A partir del primer que ens comentàveu, el fet que hi hagi més vigilància policial ha tranquil·litzat els veïns? Hi ha tant incivisme a la zona del mirador com hi havia? S'ha tranquil·litzat tot una mica?
1: No. S'ha tranquil·litzat. No. De fet, tot això va esclatar perquè hi ha un vídeo d'una veïna... Bueno, i tenim dos vídeos gairebé consecutius. Sí. Un d'un cotxe que entra derrapant en una corba i un altre d'una veïna que surt i s'hi enfronta als motoristes i els diu ja està bé, marxeu d'aquí. Són les 4 de la matinada. I esteu passant en les motos aquí a tota velocitat i no podem ni descansar. No és una qüestió de risc, ja és una qüestió de descans. Això va fer esclatar una altra vegada la onada de protestes contra la inacció, l'oblit de l'Ajuntament vers la Llevantina.
0: Per tant, és clar, és que al final de la vostra carta, del vostre comunicat, del vostre informe, és tan eloqüent i tan gràfic que poca cosa hi ha a afegir. Només actuacions contundents, visibles, immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. Per tant, haig d'entendre que abans de la reunió del dia 18 esperaríeu que passés alguna cosa de ferm, alguna actuació de ferm vinculada amb el que els veïns ja han reclamat manta vegades, no?
1: Clar. Home, això seria lo lògic, sí. Però ja li asseguro jo a dia d'avui
0: que no
1: abans de la reunió del dia 18 de juny no passarà res de res. Perquè ja hem vingut aquí, hem fet la reunió amb els veïns, ens hem cregut o s'han cregut que s'han rentat la cara però no ho han fet i continuem igual.
0: Esclar, us haurien de preguntar, doncs, davant d'aquesta situació i d'aquesta manca de confiança evident que té el veïnat, aquests problemes com es poden arreglar?
1: Jo no tinc la resposta. Si ells no hi posen la voluntat de fer accions immediates per resoldre els problemes urgents que tenim al barri, aleshores l'únic que queda és esperar a que vingui un canvi de govern, que espero que n'hi hagi un canvi de govern a les properes eleccions, i el proper govern sigui més sensible a les problemàtiques que hi ha a la Llevantina.
0: Entenc que els problemes són, ras i curt, els que ja vàreu exposar en aquesta carta del 23 de febrer del 2026, aquella llista de problemes bàsics que ja vàreu exposar en el seu dia?
1: Sí. Els problemes estan...
0: Són aquells i són els d'ara, són els d'abans, són els que ja veu comentant al seu moment.
1: Sí, són els de sempre.
0: Són els de sempre.
1: Són els de sempre. O sigui, comencem pel tema del mirador, que evidentment és un tema que està molt... O sigui, és molt sensible per a nosaltres.
0: Sí.
1: Després seguim amb el tema d'infraestructures, pavimentació, voreres... cablejat aeri... Clar, tot això està lligat. Quan nosaltres tenim... L'altre dia van venir dones i homes a la reunió que van exposar directament a l'alcaldessa, li van explicar clarament que han de baixar amb els carritos, amb els seus fills, amb els cotxets i els carritos, per la calçada, perquè les voreres són intransitables. Tornem al mateix, perquè al final tot està lligat. Resulta que posen el sentit únic dient que s'incrementa la seguretat. Pues bueno, les persones grans, les dones amb cotxets i nadons, els nens petits han de caminar per la calçada amb cotxes que circulen pel costat seu a més velocitat que abans.
0: Per mort del sentit únic i d'aquesta... Sí. I d'aquesta sensació que genera de poder anar a més velocitat perquè saps que no vindrà ningú de cara.
1: Exactament.
0: D'acord.
1: Aleshores, infraestructures, un altre problema. Transport, un altre problema. Recollida de residus, un altre problema. Són els problemes que ja estan identificats. Aquests problemes estan enquistats. Aquests problemes porten anys aquí. I, sincerament, l'actuació d'aquest govern, que porta 8 anys al govern, els ha empitjorat. No els ha millorat, els ha empitjorat. L'única actuació destacada d'aquest Ajuntament ha estat el canvi de sentit doble a sentit únic de circulació. Vale, d'acord, ja he explicat, el sentit únic de circulació ha millorat la seguretat des de la perspectiva de que ara els cotxes ja es poden distribuir millor en un carril per circular i un altre espai per aparcar. I, evidentment, t'estalvies les inseguretats de trobar cotxes de cara. Cert. Però la implantació està malament feta, perquè resulta que com es pot incrementar la velocitat i no hi ha elements de control de velocitat...
0: D'acord.
1: Pues aleshores resulta que per un costat augmentes la seguretat, i és cert, però per altra la disminueixes i molt. Clar, això ho hem explicat. I ho hem explicat un munt de vegades. De fet, ho hem explicat tantes vegades que ho van dir abans de que s'implantés el sentit únic de circulació. Vam avisar i van dir, si això ho fas així, generarà més problemes que solucions.
0: Però en aquest cas, digueu. Sí, sí, perdó.
1: Sí, sí, després, a més, hi ha altres coses. Hi ha un creuament generat d'aquesta implantació que és crític, que és entre els carrers Corts d'Aragó i Corral d'en Fals. Val? És un creuament en el qual hi ha cotxes que tenen, quan arriben al creuament, tenen dos miralls. Han de mirar als dos costats. En un dels miralls tenen un angle sec. Però sí, és que, a més, els miralls, a l'hivern, a primera del matí, estan plens de rosada i simplement no s'hi veu. I els miralls, totes les tardes de l'any a la posada de sol, just que el sol està darrere dels miralls,
0: enlluernen.
1: I no s'hi veu. Vale? Per tant, això és un tema que ara sí que diuen que resoldran, bueno, intentaran resoldre d'alguna forma. Això els hi van dir, abans de que s'implantés el sentit únic de circulació.
0: Per tant,
1: i torno a repetir, admetent que el sentit únic incrementa la seguretat, per altra banda, la decrementa. I si em pregunta a mi, la decrementa molt més que l'increment que ha suposat el canvi de sentit únic.
0: D'acord. Però entenc, senyor Espinós, que els veïns no estarien tan en contra del sentit únic si s'haguessin propiciat mesures per poder vigilar, òbviament, que la velocitat fos la correcta i que no, diguem-ne, es pogués permetre els excessos en la velocitat dels vehicles que a hores d'ara els veïns han pogut constatar. És a dir, si hi hagués hagut un seguit de mesures per controlar els excessos de velocitat, el sentit únic no estaria mal plantejat.
1: Correcte.
0: D'acord.
1: En això estem d'acord.
0: Sí. Però és a dir, ja, les mesures que s'han implementat, enteneu que s'han implementat a mitges i, per tant, no han resultat tan eficaces com era la intenció inicial, i, per altra banda, hi ha tot aquest reguitzell de mesures que els veïns ja van constatar en el seu dia que s'havien d'aplicar i que, de moment, no han estat plantejades tampoc.
1: Clar, entre elles hi havia el tema del control de la velocitat des del primer moment.
0: Sí, sí.
1: Des del primer moment.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, la veritat és que és una pena, perquè nosaltres, els veïns d'aquí, estem orgullosos d'estar en el nostre poble, però, en canvi, ens sentim absolutament abandonats. Ens sentim maltractats. La nostra sensació és que al nostre barri no li importa gens ni mica a l'Ajuntament, al govern actual, però gens ni mica. No tenen un desconeixement absolut del que passa aquí i no es preocupen en absolut de saber-ne.
0: Per tant, no, és clar, és que dit així, no tenen cap mena d'esperança vostès en que resolgui això.
1: No, miri, jo sóc optimista. Sempre ho he estat. Jo sóc optimista. Per tant, jo vaig a la reunió del proper 18 de juny amb la idea de sortir dient, ostres...
0: Alguna mira, cosa.
1: Aquí, al final, faran alguna cosa.
0: Ja. Yeah.
1: Bé, sí, aquest... jo aniré a aquesta reunió amb un talante absolutament constructiu.
0: però en el vostre, ja en, però en el vostre fur intern alguna cosa us diu que...
1: Bueno, al final saps què passa? Que l'experiència repetida...
0: Cada.
1: Sí, sí. Una altra... Clar, al final les meves intervencions al ple estan gravades, hi ha una videoacta. Els documents que hem preparat a la Llevantina i hem enviat els tinc guardats i, a més, un bon grapat d'ells estan registrats. Per tant, quan una vegada dius una cosa, una altra, la següent, mm-hmm. més de cinc, més de sis, quan ens molestem en treballar documents, en presentar-los, en presentar alternatives... i al final la resposta és nula, ara li pregunto jo a este quina esperança podem tenir de la propera reunió.
0: Bé, us contestaria amb la dita catalana, que gat escaldat amb aigua de tèbia en té prou.
1: Bueno, doncs ja està.
0: Doncs ja està. Farem, per tant, una cosa que ens sembla que és el millor que podem fer. Ha quedat de nou constància de la situació a la Llevantina. Si us sembla, senyor Espinós, passat el 18 de juny, us tornem a trucar a veure com estan les coses.
1: Pues, encantat. Jo encantat de parlar amb vosaltres i us agraeixo que em doneu l'oportunitat d'expressar el sentiment del barri aquí a la ràdio.
0: Doncs, passat el 18 de juny, tornarem a trucar al senyor Carlos Espinós, el president de Llevantina, i a veure si d'aquesta llista, que és la llista d'abans, d'ara, que continua sent la llista de reclamacions dels veïns de Llevantina, alguna d'aquestes qüestions té ja data, dia i hora per poder-se aplicar. De moment, queden sobre la taula tot aquest munt de reivindicacions que van ser protagonistes també de la intervenció en el darrer ple municipal del president de l'Associació de Veïns de Llevantina. Carlos Espinós, gràcies una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu-siau.
0: Bé, doncs farem això, passat el 18 de juny, a veure què passa amb la situació a Llevantina, aquest reguitzell de circumstàncies, de problemes que viuen els veïns, amb especial atenció a aquest assumpte del sentit únic de circulació, del qual els veïns no en tenen un esperit especialment crític, però sí que diuen que cal aplicar mesures per evitar els excessos de velocitat. I després hi ha la situació del mirador i aquest desgavell que continuament. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, amb en Pito Valera i Carola Fernández, Josep Panyella, hem de parlar de serveis mèdics penedès. Recorden del centre de serveis mèdics penedès? En vàrem parlar en l'inici, quan el projecte està a punt de començar, les obres ja estan en marxa, doncs a veure què més en podem dir sobre tots els detalls que també s'han anat donant a conèixer a les darreres setmanes. Després, aquest punt històric, com els dèiem, amb la conversa que van tenir Cira Puig amb Dolors Mirabent, qui va ser bibliotecària durant tants anys de la biblioteca, en aquesta conversa que va mantenir en el programa Encantats de conèixer-lo l'any 1997, Dolors Mirabent, que va morir el 2014, i acabarem el programa amb les cooperatives escolars. Avui, les de l'Utrillo, la de l'Escola Mariusó i la de l'Escola Agnès. I amb tot plegat arribarem a les 12 del migdia.

Avui fa 32 anys, un 11 de juny del 1994, que la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges signaven el protocol que possibilitava la creació del Consorci del Patrimoni. El mateix dia es va presentar al quadern La fàbrica de Can Bota, l'obra pòstuma d'Antoni Vivó, que havia desenvolupat tot un seguit de quaderns sobre la història de les fàbriques de sabates a Sitges. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant que avui fa 104 anys que va néixer Judy Garland. Una de les grans cantants que ha donat al cinema, una de les grans actrius, aquí en una interpretació meravellosa d'un clàssic de George i Ida Gershwin, en la versió de Ha nacido una estrella, que va protagonitzar Judy Garland al 1954, al costat també d'un altre dels grans actors del moment, de James Mason. Ella canta enormement bé, tenia 32 anys només quan va cantar aquest clàssic.

L'home que va marxar. Ira Gershwin, lletra, George Gershwin, música. Els germans Gershwin, protagonistes d'una de les cançons més icòniques d'aquesta versió, la del 1954, de Ha nacido una estrella, amb la veu de Judy Garland. Tal dia com avui de l'any 1975, que s'inaugurava la Fundació Miró. Tal dia com avui de l'any 1907, Auguste Lumière presentava a París la fotografia en color. Tal dia com avui de l'any 1752, Benjamin Franklin va fer volar un estel enmig d'una tempesta, demostrant que la llum és electricitat. L'inventor del parallamps ho va ensenyar davant de tothom, doncs podem imaginar com hauria ser aquella nit, amb un estel, llamps i trons, i la descoberta. Benjamin Franklin, que va ser de tot, polític, inventor, editor, científic, diplomàtic i l'inventor del parallamps. Tal dia com avui de l'any 1967 acabava la Guerra dels Sis Dies. Israel atacava per sorpresa els territoris que havien estat ocupats per Egipte, Síria i Jordània. Tal dia com avui del 1927 que naixia Ladislau Kubala. Tal dia com avui, el dia. Avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i per mort de tot plegat, avui a les 8 es beneeix la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, en un d'aquells moments que ningú fa 30 anys o 40 s'hagués pensat mai que pogués arribar a passar. Segur, perquè com a mínim fins a mitjans dels 80 la Sagrada Família estava allà aturada com una relíquia del passat. I tal dia com avui de l'any 1935 es fundava l'Associació d'Alcohòlics Anònims.

Quina veu més sensacional, Judy Garland, i en aquest any, que en farà 50 del festival de jazz que va portar Ray Charles, avui fa anys, en fa 22 que va morir Ray Charles.

Aquells memorables festivals de jazz darrere dels quals hi va haver Josep Vedell, Ray Charles, protagonista amb un petit escàndol afegit, però en qualsevol cas, un dia per la història. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel i amb una gran visió comercial. Tot això ho tenia Ray Charles, a més d'una ceguesa i a més d'un geni. Genius, Ray Charles, en la majoria de discos. Influït per Nat King Cole, ell sempre ho va dir, i va saber introduir en el blues aquest punt modern, molt modern per al seu moment. Estem escoltant un tema de l'any 62, titulat You Are My Sunshine, i qui acompanya Ray Charles són les Relets.

0: Judy Garland, Ray Charles, qui vulgui recuperar aquestes cançons, aquesta forma de cantar, aquests temes, només cal que vagi a les plataformes, posi el cercador, Judy Garland, Ray Charles, i us sortiran un munt de cançons maques per passar el dia. Amb Ray Charles tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Maurici, també Sant Esteri, Sant Rugat, Sant Críspol, Sant Restitut, Sant Primitiu i també Santa Diana. A l'edat de 96 anys, volíem dir, ha mort Maria Dolores González Martínez de Lecea. A l'edat de 96 anys, Maria Dolores González Martínez de Lecea. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a partir de 1:15 a l'oratori del Tanatori. Repetim, Maria Dolores González Martínez de Lecea ha mort a l'edat de 96 anys, cerimònia funerària, avui a 1:15 a l'oratori del Tanatori. Un dia avui, un dia una mica xuflat, hi ha hagut un xàfec cap a 7:45 del matí, però poca cosa més. No és que s'esperi pluja, però sembla que tindrem aquest dia, en fi, 23 graus de temperatura amb un 61% d'humitat. Això és el que ens anuncien les dades de la nostra estació meteorològica i la previsió és que, en la mesura que vagi passant la setmana, dijous, divendres, dissabte, diumenge, les temperatures hauran d'anar pujant. No comptem avui amb la previsió meteorològica, per tant, petita pausa i en uns moments el repàs als titulars dels diaris.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

10 i 2 minuts, segona hora d'aquest matí nosaltres, d'aquest dia rúfol però històric. Què és el més històric? Ja us ho diem perquè si no acabarem fent història de tot. Perquè els papes a Montserrat hi han anat més d'una vegada. Montserrat no ha deixat de ser el que és. Vull dir, avui no, Montserrat no és més que ahir, ni que demà, ni que passat demà. Què és el més històric? Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això. Punt. En el centenari d'Antoni Gaudí, l'arquitecte genial que va morir atropellat per un tramvia tal dia com fa 3 dies, o va atropellar el tramvia i va morir tal dia com avui. Aquesta Torre de Jesús, que fa 170 metres i que té aquesta creu enorme dalt de tot, aquesta creu de quatre braços, que mesura 17 metres d'alçada, i Gaudí va deixar escrit en els seus diaris a finals dels anys 20 com volia que fos això, com imaginava aquesta creu, una creu que brillaria amb el sol de dia, d'aquí aquest blanc ceràmic, i que la nit seria un punt de llum per tota Barcelona, i des de la creu en sortirien també uns rajos que il·luminarien la ciutat. Hi ha maquetes fins i tot, bé, aquelles maquetes dels anys 20 en què tot el que feia referència a la llum era molt protagonista. Doncs hi ha un dibuix, com una maqueta de la Sagrada Família, on es veuen des de les torres uns rajos de llum cap a les cases. Estem parlant de finals dels anys 20. Gaudí sabia que no la veuria acabada. Va haver un moment en què tothom era conscient que no la veuria acabada mai, d'aquí que fins i tot es van fer els blocs de pisos davant del que ha de ser en el futur la façana de la Passió, fins que va haver un moment a finals dels anys 80 en què els japonesos van descobrir la Sagrada Família, i des d'aleshores cap aquí això ha estat un no parar. Per tant, avui, moment important, històric, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Però això serà a partir de les 8 del vespre. Però abans queda encara molt de papa, perquè és que diguin, oi, escolta'm, quan se'n va? Demà. Demà. Demà se'n va a les Canàries. És a dir, que aleshores queda la darrera part del viatge. I la cerimònia a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, aquesta cerimònia de pregària, també amb presència del català, amb alguns temes potents, el papa que va parlar de feminicidis, algunes fotografies també molt, molt cridaneres de l'entorn del papa, el bisbe Omella, els castellers de Vilafranca, tot una barreja de tot plegat, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat cantant Em dones força, els escolans de Montserrat que canten bé Els posis on els posis, però bueno, i avui, òbviament, veurem moltes més coses abans no siguin les 8 del vespre. El papa protagonista en els diaris, però també altres coses.

0: Lleó 14, diu La Vanguardia, demana barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic del Montjuïc. Sembla que ho mesurem amb una balança, quant de català hi ha en cadascun dels discursos, si diu bon dia, si diu tal, si diu qual, no sé què, i una efervescència evidentíssima, òbviament, per part dels qui estan acompanyant el papa en tot aquest camí, tots els fidels que es van aplegar ahir als voltants de la catedral. En Pito li va cridar molt l'atenció aquesta efervescència de la multitud.
1: Sí, bon dia.
0: Hola, Pito. Hola, Carola.
2: Bon dia.
1: Hi ha la contracrònica, no? Et comentava també aquest matí que no havia vist les imatges del papa a l'estadi Santiago Bernabéu, i aquella mena de simulacre de partit de futbol amb la narració de Manolo Lama, després aquella cançó que has posat també, aquell...
0: Sí, una mena de rap,
1: sí,
0: dedicat a...
1: Sí.
0: Papa León 14, unes
1: coses que dius, bé...
2: I Hakuna, que... aquell grup, no? Aquest grup de música, sí, que... religiosa que sí. Causa fervor, té...
0: I dona aquella sensació que com que hi ha el papa, doncs tothom li ha de regalar alguna cosa. S'haurà de fletar un altre avió per
2: els regals.
0: Perquè és un escàndol la de regals,
2: sí, sí.
0: La de regals, perquè és que cadascú li entrega alguna cosa. I
2: la de nens que ha petonejat.
0: I la de nens que ha petonejat. Però això ja és un clàssic dels papes, però els regals és un el Vaticà deu haver... Bé, el
2: que els accepten, se'ls queden? Perquè això és com els reis, no poden acceptar regals. No tinc clar.
0: No sé què fan.
2: No sé què en fan. No,
0: estic segur que en algun lloc van a parar alguns d'aquests obsequis, sobretot

0: Eucaristia a Barcelona, en ple Raval, aquella parròquia de la qual havia estat rector mossèn Antoni Deulofeu, que diuen, o almenys la intitulen de fa molts anys, la parròquia dels pobres de Barcelona. És una parròquia que dona la vora de 300 i escaig àpats diaris a les persones que viuen al Raval, i després ve la traca final, que és la traca final de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús.
1: Per cert, tema papa, molt interessant l'article de Joaquim Luna, avui a La Vanguardia, que es titula Lleó XIV posa Déu de moda, i va una mica lligat amb això que parlaves de l'efervescència, no? D'una mica el que es va trobar, i curiositats que expliquen, per exemple, el diari Ara, la ceràmica amb la que està feta bona part de la Creu de Jesús, i de fet bona part de l'obra de Gaudí, es fa, és catalana, i és una empresa que es diu Comella, Ceràmiques Comella, que és del 1800, són tres generacions de persones, i estan i expliquen com han realitzat i com han estat realitzant totes les peces de ceràmica que s'inclouran, o que s'han inclòs i que formen part d'aquesta Torre de Jesús.
2: Comella, que no Omella.
1: No, Comella, ni Cucurella, ni res, Comella. I m'ha fet gràcia de l'article que explica aquesta història l'Ara, que diuen, perquè clar, han treballat molt per l'obra de Gaudí, porten molts anys treballant per la Sagrada Família, han treballat pel Parc Güell, és a dir...
0: Com que no hi ha tants artesans amb cara i ulls, doncs és evident que els que hi ha van buscadíssims.
1: Clar, però diuen que, clar, que es posen, que se n'alegren que no hagi depengut tot de Gaudí, de l'obra de Gaudí, diu, perquè si no ara estaríem amb angoixa pura, perquè clar... Un cop veient ahir de la Torre de Jesús, ja diguem que l'obra de Gaudí ja seria més o menys finalitzada. Han fet també la Torre Loewe de Japó, és a dir, s'han dedicat a obres molt conegudes i molt rellevants, però doncs que sàpiga la gent això, que hi ha signatura catalana artesanal.
0: Encara tindran feina per això, perquè queda tota la façana de la Passió.
1: Sí.
2: No, és a dir, què queda?
0: La façana de la Passió, que és, diguem-ne, el més complex que queda. Sí. Per tant, la Sagrada Família es pot acabar el 2030, 31, 32, perquè per fer la façana de la Passió s'han de tirar a terra tots aquells blocs de cases que queden just davant. Això és el carrer Mallorca, em sembla que és.
1: Potser la veurem acabada, la Sagrada Família.
0: Potser sí, ara sí que es pot dir. No. Va haver una època, els nostres pares sí que podien dir no ho veurem mai més.
1: Clar, no la vam veure acabada.
0: Però ara sí que es pot dir que potser la veurem acabada al pas que va, perquè la Sagrada Família rep a la vora d'uns 5 milions de visitants l'any, i el preu per entrar a la Sagrada Família no és un preu econòmic, i òbviament després de tot això no cal ni dir que...
2: L'altre dia ho discutíem a casa, què val entrar a la Sagrada Família?
0: Sembla que com a mínim són 15 euros, 15 o 20,
1: sí,
0: depèn
1: jo
0: de...
1: Uns 20 euros, em
2: jo
1: sembla.
2: Tenia 20 i pico. No?
0: Depèn, si fas la visita només a l'interior de la Basílica, si visites les torres és un altre preu,
1: si fas pack familiar també és més barat.
0: Exacte,
1: depèn del dia i de l'època de l'any també canvia el preu. Per cert, que parlant de diners i temes relacionats també amb protocol, tot plegat, tot aquest muntatge, aquesta gran rebuda, més de 2 milions d'euros que ha costat de la Generalitat per la visita del Papa, molts d'aquests diners, la majoria provenents de la recaptació de la taxa turística, i entre d'altres destinats a atendre els 2.000 periodistes que han vingut fins aquí a Barcelona. I cosa de protocol curiosa, està onejant a la Generalitat i a l'Ajuntament, a tots els edificis de la plaça Sant Jaume, la bandera del Vaticà.
0: Sí.
1: I això ha estat una petició, una proposta de Generalitat que ha acceptat el govern, però és curiosa perquè no s'ha fet sempre amb totes les visites de caps d'estat important, no es va fer fa poc amb Lula da Silva, no es va posar la bandera del Brasil, ni s'ha fet en moltes altres ocasions. A Madrid no va onejar la bandera del Vaticà aquests dies anteriors amb la visita, per tant, una cosa curiosa, si passen ara avui per la plaça Sant Jaume, veuran la bandera del Vaticà onejant a tots dos edificis, i és per un tema protocolari, una petició en aquest cas proposta en aquest cas de la Generalitat com a homenatge o no
0: deferència.
1: Sé si homenatge o deferència, exacte, com a deferència.
0: Aquí Sitges que veuran la bandera també en alguns balcons de cases, O sigui que veuran la bandera vaticana, la bandera de
1: Ah, sí? No l'he vist jo.
0: Sí.
1: Ah, no m'he fixat jo amb això.
0: Sí.
1: Haig de mirar cap amunt.
0: Hi ha pista, una, com a mínim, una casa d'expandonista. Ah. I la casa
2: poc.
0: Doncs això. Aquesta condició que és clar, no passa en cap altre indret. El cap d'un estat és també el cap d'una confessió religiosa.

0: Això és d'una església i, per tant, aquí els vasos comunicants hi tenen molt a dir. Bé, avui hi haurà molt de papa, molt, fins ben entrada la nit. Per tant, demà més papa i demà ja veurem el que també molts esperen, perquè hi ha hagut assajos, i els assajos els ha pogut veure el veïnat, sobretot, de la cerimònia d'aquesta nit a la Sagrada Família, perquè, òbviament, la Sagrada Família és, a vegades, una mena de falla valenciana, amb llums que van i venen de colors, pam, pam, pam. Bé, doncs aquesta nit s'il·luminarà, el que està clar...
1: L'espectacle dels drons és avui?
0: És avui.
2: És avui.
0: És avui. Es veu que ha d'aparèixer la cara d'Antoni Gaudí, en fi, que si Gaudí fos viu ja en parlaríem. Però, bueno, és així. Aleshores, ahir va haver problemes amb Rodalies.
1: Vaja.
0: Problemes amb el sistema informàtic que gestiona tota la xarxa de Rodalies. Bé, és un sistema informàtic sofisticat. La Generalitat i Adif culpen Siemens. Siemens fa trens i fa neveres. Fa rentadores i fa... Bé, fa de tot, Siemens, eh? Aleshores, Siemens també fa trens d'alta velocitat i Siemens té sistemes de control per les xarxes de Rodalies. No hi ha massa empreses que ho facin. Bé, doncs ahir va passar allò que a vegades ens passa a casa, però corregit i augmentat. Que fas una actualització, i llavors acabes de fer l'actualització. Què passa ara? Que he perdut el driver de no sé què tal. No m'imprimeix. I vas allà. Bé, total, que en el cas de Rodalies, quan passa una qüestió d'aquestes, una mala actualització, per seguretat s'atura tot el sistema de Rodalies, no fos cas que en passés alguna. I ahir va haver vàries aturades i la Generalitat i Adif han obert un expedient a Siemens. Per tant, és molt probable que Siemens hagi de pagar per tot això. L'empresa que no havia trobat encara la causa fonamental del que va propiciar els errors d'ahir. Bé. La vaga de docents. Poca incidència en la que definitivament és la darrera jornada de vaga d'aquest curs. Perquè les coses, diguem-ne, que no van anar massa bé, i aleshores els sindicats s'han emplaçat a l'inici del curs que ve per reformular estratègies, en fi, per reformular el que sigui.
2: És que hem de recordar, i això ja està bé que la gent ho sàpiga, que cada dia que fan de vaga els mestres els hi treuen més de 100 euros del salari. Per tant, clar, aquests sindicats... És que jo també no sé en què... O sigui, aquests sindicats que... tota l'estona proposen vagues, dues vagues al dia, o sigui, dues vagues setmanals,
0: sí.
2: Estem parlant de que els professors els estàs dient que cada setmana perdin 300 euros al seu salari. Si en fan diversos mesos, es queden sense sou.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, clar, a veure quin mestre es pot permetre fer 10 dies de vaga al mes.
0: I la d'ahir venia, com saben tots vostès, en un marc incert, perquè no hi ha hagut cap altra reunió per desbloquejar la situació d'aquell acord que no va ser avalat pels professors, per els educadors, i per tant ara això està, diguem-ne, en terra de ningú.
2: Sí.
0: I evidentment la protesta és absolutament legítima i segurament els missatges valen també, però la situació actual ha deixat aquesta protesta així molt aïllada.
2: És que potser els professors han de replantejar-se el paper dels sindicats i dels representants sindicals que estan fent aquí, perquè, clar, els hi estan demanant que perdin molts euros i molt sou per unes vagues que després no acaben aconseguint acords a dalt o no aproven acords, és a dir, no sé, aquí, clar...
0: Per tant, a l'estiu s'han de replantejar moltes coses i al mes de setembre hem de suposar el primer debat, com sempre, la data d'inici del curs, aquest serà el primer debat. I pel mig, perquè encara no se n'ha sentit a dir res, les ràtios, els alumnes per aula...
2: Bé, de les ràtios l'únic que s'ha sentit a dir és que, no, que continuaran igual. Per tant, que no s'abaixaran, que és una de les peticions, dels reclams més forts de la comunitat educativa, que s'abaixin ràtios.
0: I afegim alguna cosa més, Carola?
2: Mira, dos, molt ràpidament. Una de Societat que apareix avui a La Vanguardia és un cas realment que amb un final feliç, però que és dur de llegir. I és que Drets Socials ha concedit finalment, després de rectificar, el grau 2 de dependència a una dona que es diu Carme, de 96 anys,
0: sí,
2: que és cega,
0: sí,
2: sorda, té una mala circulació a les cames i camina amb un andador, ha perdut dos dels seus tres fills, un d'ells
0: que
2: venia amb ell.
0: I no hi havia forma humana de desbloquejar aquesta situació.
2: I es veu que no li concedien el grau 2 de dependència, que és el que, per descomptat, li ofereix molta més ajuda, el que li obre les portes a entrar en una residència, cosa que el grau 1 no li obria les portes a una plaça, a una residència pública, i aquesta dona, és a dir... I la qüestió és que explica aquest article que en la primera revisió que li van fer de grau que va demanar la família perquè li atorguessin el grau 2, el tècnic va dir que la ceguesa no era motiu d'un grau 2 de dependència.
1: Ah, no,
2: home, dic, probablement amb una persona de 20 anys és probable que no, perquè tens molt de marge per adaptar la teva vida, però amb 96 anys i tot el que acumulava aquesta dona, de debò, per sort ha rectificat, per cert que Drets Socials ha rectificat a partir d'un article que va sortir a La Vanguardia, aquí també d'alguna manera alçar i enalçar el paper del periodisme, que va ser aquí un article de La Vanguardia que va posar de manifest aquesta situació a partir de la denúncia de la família, i Drets Socials, doncs, diguem sí, que sí, va recollir el guà i sí, sí, ha rectificat, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I per acabar, jo sabeu que penso molt amb els alumnes que estan fent l'ESPAU, que em solidaritzo molt amb ells, perquè va ser una etapa que jo vaig viure molt durament. Avui és el segon dia de l'ESPAU. Mm. I ho recomano molt moltíssim.
0: I no les deuries fer a l'Autònoma?
2: No, les vaig fer a Vilanova, jo. Jo ja...
0: Els que vam anar a l'Autònoma com si anéssim a Lourdes, en tren, a 10:45 de la nit, tornant a Sitges, per l'endemà ser a les 8 una altra
2: com
0: vegada.
2: Com tanta gent ha fet la carrera ja, no?
0: I tant,
2: sí,
0: i tant,
2: sí,
0: i tant.
2: O la fa, fins i tot, No, jo vaig tenir la sort i les vaig fer a Vilanova com
0: que això
2: fan
0: no
2: ara,
0: res, No. Que, repetim, les paus són molt importants, hi ha molts adolescents que han patit molt aquests dies.
2: Molt, molt.
0: I enmig d'aquest sideral, s'ha pensat poc en això, en tots aquests nois i noies que han d'aconseguir, no és el fet d'aprovar-les.
2: No, no.
0: Que aprovar-les, com saben, la majoria porten el batxillerat bé i no hi ha problema. És el fet d'aconseguir nota per entrar a la facultat a fer els estudis que volen fer.
2: Això és un drama que cada vegada és més drama, molt més que la nostra etapa. La nostra època no era tan drama aconseguir entrar a plaça. Estem parlant de més de 45.000 alumnes que s'estan examinant.
0: Entre batxillerat i cicles formatius.
2: Exacte, aquests 3 dies des d'ahir fins demà a batxillerat. Aquí un dels problemes que hi ha és la manca de places a universitat pública, la manca de creació a universitat pública. S'ha creat molta universitat privada en els darrers anys, però universitat pública no se n'està creant. Això és un tema de lleis, és a dir, això qui ho decideixen són els governs, Els que aproven, els que diuen que sí, que es creen universitats privades, són els governs, i els que diuen que no, que es creen universitats públiques, també són els governs. Tot això està fent que les places amb més sortida laboral siguin, i amb menys, us diré, que això ho explica avui La Vanguardia i m'ha semblat interessant, les que tenen més inserció laboral, és a dir, que és més fàcil aconseguir feina un cop feta estudiada la llicenciatura, són medicina, infermeria, odontologia, les tres primeres. Després entren enginyeries, farmàcia més, i més enginyeries, telecomunicacions, tot plegat. Per tant, aquestes serien les que tenen més inserció laboral. Clar, aquí estan les que són més difícils d'accedir, perquè medicina està a la nota de talla a 13, una barbaritat. I les que tenen menys, no sorprendrà ningú, són Belles Arts, quina llàstima, Història de l'Art i Conservació i Restauració.
0: Ja està, veus? No em feia falta res.
2: Les tres amb menys tassa d'afiliació. Que, compte, això després no vol dir que et vagi millor, és a dir, no és garantia d'èxit res, Això són, al final són estadístiques.
0: La nota és baixa perquè un nombre de places disponibles és alt per les persones que ho sol·liciten.
2: Efectivament, Però vaja, que no vol dir això que t'hagis de quedar a l'atur tota la vida i no hi puguis treballar mai. No és així,
0: Però les humanitats. Esports.
1: Julián Álvarez és el nom, vaja, continua sent el nom perquè allò que va dir Florentino Pérez a la famosa entrevista al programa Horizonte, crec, o l'Horizonte.
2: Sí, Horizonte.
0: Que faria l'oferta de 150 milions d'euros.
1: De 150 milions a un gran club de la Champions, doncs es veu que aquesta oferta era, sí, de 150 milions per Julián Álvarez, el davanter argentí de l'Atlético de Madrid, que ahir ja va dir que el davanter no està en venda i que, per tant, nanai. No sabem fins a quin punt això forma part de l'estratègia electoral que va fer Florentino, però en qualsevol cas, Julián Álvarez de moment continua sent jugador de l'Atlético i ja saben que el Barça hi va al darrere, però no pagarà ni de bon tros aquests 150 milions d'euros. Veurem com acaba aquesta història. El Benfica ha confirmat que Mourinho marxa, que el Madrid pagarà aquests 15 milions d'euros per contractar-lo. L'entrenador portuguès ja és a Madrid i podria ser presentat en breu. D'altra banda, la selecció espanyola de futbol femenina s'ha classificat per al Mundial, que es disputarà l'any que ve al Brasil. Va guanyar 1-6 a la selecció d'Islàndia, per tant, Espanya classificada, com dèiem, pel Mundial de l'any que ve al Brasil. El Barça de bàsquet, que va posar l'1-0 a l'eliminatòria, a les semifinals de la Lliga Endesa, va guanyar ahir al Palau 100-67 a la Laguna Tenerife. El segon partit es jugarà demà. també al Palau. Avui recordem el València Joventut a partir de les 8. Un altre Barça, el Duquei, en el seu exili a Blanes, va perdre 1-2 contra l'Igualada i ha quedat fora de la final, final que disputaran finalment de l'Hockey Lliga l'Igualada i el Liceo. I un altre Barça, en aquest cas el de Futbol Sala, va guanyar ahir 5-6 contra Inter Movistar i s'ha classificat per la final. No només s'ha classificat per la final de la Lliga de Futbol Sala, sinó que també ha obtingut el passaport per disputar la Champions de la temporada que ve.
0: 10:23, i ja que la Carola parlava de ceràmica, que sàpiguen vostès si han comprat mai superglú? Doncs l'empresa que fabrica el superglú és l'empresa que fabrica també els adhesius que uneixen allò que és perdurable. Avui hi ha un anunci de Loctite, a tota pàgina sencera, un somni fet realitat, arriba el moment. Loctite Henkel col·labora amb la Sagrada Família en la culminació de la Basílica, on els seus adhesius uneixen allò que és perdurable.
2: És a dir, estem dient que el superglú s'hi han enganxat la ceràmica amb superglú.
0: No exactament, però l'empresa que fabrica el superglú és la que també...
1: Ara em venen al cap dues grans marques de Pegamento.
0: Ai, senyor. Sí, home, sí, el Pegamento i medio.
1: I l'altre?
0: I l'altre...
1: Que era de color groc.
0: A l'Ujo.
1: Sí, senyor.
0: Sí.
2: Ui, jo soc molt jove.
0: És molt jove perquè va haver un parell de bessons sitgetans que van ser protagonistes de la campanya publicitària d'aquest pagament de l'Ujo. Però bueno, escolta, que ara t'ha vingut aquí un...
1: Sí, sí, sí.
2: Batallites,
0: eh? De boomer.
1: Això mateix.
0: Pito, gràcies.
1: Vinga,
0: Carla, gràcies.
2: Adéu.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Campas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, hit. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Gairebé 2:15 del matí en vam parlar el març del 2025 perquè vam saber aleshores que Sitges acolliria un nou centre mèdic potent. Aleshores no teníem gaire detall i vam parlar aleshores amb les persones que hi eren darrere d'aquest gran projecte, que no eren altres que Serveis Mèdics Penedès i l'empresa immobiliària Vèrtix, perquè totes dues empreses s'unien d'alguna manera per tirar endavant i fer realitat aquest gran centre mèdic, i que del que després hem sabut algun detall més. Algun detall més que vam saber, en aquest cas nosaltres, a través de les xarxes a l'abril d'aquest any passat, d'aquest 2026, quan es va presentar el pla funcional, sobretot aquesta part més dedicada a l'esport i a la part de la recuperació esportiva. I avui el que hem fet és convidar a Josep Panyella, el doctor Josep Panyella, de Serveis Mèdics Penedès, que és qui lidera tot això, per a veure si podem entrar una mica més en detall d'aquest centre que arribarà a Sitges, si les dades no han variat respecte al que ens va dir el 2025 el primer semestre del 2027. Bon dia, senyor Panyella.
1: Hola, bon dia.
0: Les dates continuen sent aquestes? Encara es treballa amb aquesta previsió?
1: No, primer semestre no, en el segon semestre.
0: En el segon semestre. Segon semestre del
1: 2027. Esperem que el juliol, setembre del 2027, doncs estiguem ja funcionant.
0: És a dir, aproximadament d'aquí un any.
1: Això mateix.
0: Aproximadament d'aquí un any. En aquests moments, quina és la situació? Perquè, clar, per allà hi passa molta gent, i tal, el que veu és que en aquell solar, que recordem, estem parlant d'aquella pastilla, aquell solar que hi ha entre la residència Sitges Park i el Sorli, aproximadament, que a vegades saben que hi havia una pastilla, un terreny que jo era de Vèrtix, que van arribar a aquest acord, allà s'hi està treballant. En aquests moments això està avançant a bon ritme?
1: Sí, és el carrer del Camí dels Capellans amb
0: l'Ola Anglada, efectivament.
1: Doncs aquest és un edifici de els dos, la planta menys 2, que és pàrquing, i la planta menys 1, que és on estarà el diagnòstic per la imatge, cirurgia ambulatòria, endoscòpia digestiva i regeneració articular. Aquest ja estan al nivell i han passat, i ara estan acabant la planta 0, que serà la que dona al carrer, i estan iniciant la planta 1. És a dir, que el ritme de construcció pues és l'esperat. Sabem que del 15 de juliol al 15 de setembre no pot haver formiguera ni res, però la constructora espera doncs que pugui començar a iniciar doncs la compartimentació a la planta sota no menys 1 i planta i planta 0.
0: Per tant, diguem que a partir del setembre, no, començarem a veure ja realment
1: bueno,
0: ja ho estem
1: molt,
0: veient,
1: molt,
0: però ja estarà
1: molt amunt, sí.
0: Ja estarà més amunt, molt més amunt, tenint en compte això, que aproximadament en poc més d'un any la previsió és inaugurar, obrir aquest nou centre, del que el doctor Panyella se n'ocupa del contingut, és a dir, del que hi ha d'anar dins,
1: Això mateix.
0: Del continent és cosa de Vèrtix, això,
1: Això mateix, bueno, hem fet el disseny i després, doncs, hem adequat els espais a les àrees que estan preparades i evidentment que és una feina de coordinació. Ells se n'ocupen d'aquest espai, però després el que tenim, esperem estar a l'expectativa que mereix l'edifici i l'expectativa que hem generat aquí a Sitges, doncs a l'alçada de l'expectativa, doncs amb els serveis que es donguin i amb les solucions que es puguin donar als pacients.
0: Anem a això, a l'expectativa. No és pas una expectativa petita ni curta, és força agosarada, no? És una expectativa molt potent que d'alguna manera ens presenta un centre mèdic de referència al territori, que ha d'incloure, doncs, això, centre de recuperació funcional, unitat de cirurgia ambulatòria, rehabilitació mèdica, clínica dental, cardiologia, diagnòstic per la imatge i, a més, docència. Tenia molt clar que sí, a Sitges, és a dir, no sé si la idea inicial ja partia de si mai hem de fer un centre mèdic a Sitges, que entenc que això era una idea que ja devia arrossegar d'anys,
1: sí.
0: No? Tenint en compte que Serveis Mèdics Penedès es mou pel Garraf Penedès i Sitges no en tenia cap de centre. No sé si tenia clar que si a Sitges es feia un centre no seria un centre petit i allò amb simplement de consulta i poca cosa més, sinó que si venia a Sitges a fer-ho seria una cosa potent.
1: Bueno, nosaltres tenim experiència en les àrees de rehabilitació, clínica dental, especialitats, com hem dit, endoscòpia digestiva, cirurgia ambulatòria, regeneració articular I hem fet una cosa diferenciada, que és la recuperació funcional per atletes, i també hi ha en altres àrees que són emergents, perquè no tan sols és donar resposta a les malalties, sinó a la prevenció, i dintre de la prevenció doncs, hi ha tot una coses que venen d'aquí uns quants anys, tota la gent que arribi als 30 amb 50 o 55 anys, pues se li obriran unes possibilitats que ara mateix, amb que siguin molt llunyanes, però gràcies a la intel·ligència artificial i després també als avançaments de la ciència, gràcies a tot això, doncs es posaran tota una sèrie de en funcionament, tota una sèrie de situacions que farà que la gent, doncs la perspectiva de vida sigui molt més alta que la que ara. Ara estem en 85 anys, però d'aquí a 15 anys estarem parlant de que la gent farà més de 100 anys.
0: Per tant, doctor Bañé, entenc que l'evolució de centres com els que té Serveis Mèdics Penedès és pensar i dissenyar centres, no tant pensar per curar al ciutadà, sinó per prevenir o per evitar que es posin malalts, no? És a dir, va més per aquí la cosa, sí, no? Ja. Diguem que això, aquest és el camí de la salut, del món de la salut ara, no? Entenc?
1: La salut és solucionar els problemes que des del nostre punt de vista podem arreglar, i després és fer tota aquesta prevenció, doncs, que fa que tu puguis tindre més qualitat de vida i per tant puguis doncs, complir anys o amb vida i amb qualitat de vida. I aquest és un repte que tant és per nosaltres com pels pacients o possibles usuaris dels serveis que muntis.
0: Entenc que quan un dissenya un centre amb aquests serveis com el que tindrà Sitges, ho fa després de fer un estudi de mercat, és a dir, això respon també a una demanda?
1: Bueno, clar, és evident. Nosaltres ara mateix el que tenim aquí ho tenim replicat a Vilafranca i a Vilanova. Sí. A Vilanova pues, pràcticament la cirurgia ambulatòria l'hem oberta el novembre passat i, doncs, i ja tenim una pressió doncs, per poder derivar doncs, pacients aquí quan s'obri la part aquesta. Llavors, en certa manera, doncs, és crear aquesta pressió i llavors, en lloc de donar hores a dos mesos vista o el que sigui, amb aquesta actuació que farem aquí, ja farem que les nostres visites pues, s'escurcin sí. en el temps i, per tant, podem donar un
0: servei
1: molt més... Posem
0: exemples, quan parlem de cirurgia ambulatòria, per algú que ens escolti ara, de quin tipus de cirurgia estem parlant?
1: Pues,
0: o sigui, entenc que és aquella que no requereix ingrés.
1: Des de traumatologia, pues, sí. podrien ser un canal carpià, sí. pues, una artroscòpia de sí. genoll, d'espatlla, després també doncs, el món de l'esquena, de l'aparat locomotor, doncs, també són envelliments que es produeixen sí. l'esquena i, per tant, doncs, arribar a les articulacions i poder-les donar-li doncs, desinflamar-les i perquè puguis tindre elasticitat i mobilitat adequada, doncs aquest seria el món de la traumatologia. Des d'oftalmologia doncs, podem parlar de cataractes, coses superficials de l'ull. Després també amb cirurgia ambulatòria està la part de cirurgia pròpiament dita, que és d'hèrnies umbilicals, sí. hèrnies inguinals, lipoma, diferents històries que es puguin, si tens una lesió maligna, pues poder-la estirpar i estudiar-la si és maligna o no, lipomes, això serien en quant a cirurgia. Després en urologia pues es pot fer des de pues, coses fins a arribar a la cistoscòpia, que és arribar a la bufeta de l'orina pues, a través d'un endoscop. I després, doncs, dintre d'això també hi haurà coses de cirurgia vascular, que són per millorar la circulació de les cames i, sí. i en general pues, nova tecnologia en aquest món que està molt canviant.
0: I a més de tot això, aquest centre de recuperació funcional per a esportistes del nivell, no? com aquest CAR, no? Perquè la gent ens pugui entendre, no? Simulant el CAR que tots coneixem. I clar, aquí l'esport pren una rellevància molt potent, no? És a dir, perquè li doneu no només aquest espai de centre recuperacional, sinó que heu creat tot un equip, no? Que tindrem l'oportunitat també de parlar aquí amb els responsables en el seu moment, però d'alguna manera entenc que també és un reflex de la societat, això, no? És a dir, els centres mèdics com aquest, o aquest centre de referència mèdica que tindrà Sitges, d'alguna manera és un reflex de la societat,
1: bueno,
0: no?
1: Això és un producte diferenciat de la resta aquesta que estem dient de malaltia i de solucionar coses. És que una persona que té una perspectiva, doncs, de voler superar-se i de competir, doncs pugui competir en unes condicions adequades, i això és el que li ajudarà a l'equip multidisciplinar aquest que hem creat ara, que ja està funcionant, i que per tant quan arribi a Sitges ja estarem rodats. I després hi haurà una part de recuperació funcional, que és que l'atleta o l'esportista, pues, pugui tornar a competir el abans possible i en bones condicions.
0: Perquè estem parlant d'un centre per acollir qualsevol tipus d'esportista o esportistes d'elit?
1: No,
0: qualsevol tipus d'esportista,
1: llavors, cada esportista, pues, tindrà, pues, els que són de futbol, pues, la part que sigui de futbol, pues, seran uns els recuperadors, o els fisios seran especialistes en futbol, el que siguin de tennis, pues, serà el que faci tennis, bueno.
0: Sí, ja saben que hi ha lesions, no, que van molt lligades a pràctiques esportives, no?
1: I llavors, és clar, és una atenció personalitzada amb un especialista adequat.
0: Que aquí al capdavant, entre altres, hi ha el Toni Ponce, aquí la ràdio estimem molt, perquè per aquesta ràdio ha passat i ha passat moltíssimes vegades amb en Pitu, cada vegada que guanyava, que era sovint, passava per aquí, i després també hi haurà en Jaume Jiménez, que va ser col·laborador d'aquesta ràdio durant molt de temps amb un espai de nutrició, on justament hi feia molt incís amb la part esportiva també. Tots ells dos estaran al capdavant d'aquest espai,
1: doncs,
0: no?
1: Es tracta d'això, d'incorporar gent que sumi, que ja tingui un bagatge a la zona, que el coneixin, i llavors, pues, amb el que fem el potenciem, i per tant, doncs, pugui també ajudar altra gent a solucionar els seus problemes o millorar les
0: marques. I Gia, creació de més de 100 llocs de treball, és aproximadament aquesta la previsió? 100 llocs de treball?
1: No tants. Si estem parlant de que són 50 o 60 entre tècnics, auxiliars, fisios i metges, però després hi ha uns col·laboradors que van oscil·lant, que no estaran sempre en la plantilla, i aquests, pues, poden ser de 60-70. És a dir, que llavors, si sumes una cosa i una altra, potser donen unes 120 persones o alguna cosa així, que és l'equip humà i professional que tindrà SMP aquí Sitges.
0: Un cop inauguri aquest centre, no sé si sentirà que repte assolit. És a dir, no sé si era... Clar, es feia estrany, no?, quan et movies pel territori, al Penedès, al Garraf, perquè per la vegueria, no?, podríem dir, es feia estrany, que és veritat que veiem centres de serveis mèdics Penedès al tot el territori, menys a Sitges, no? I no sé si era com allò, el xec que li faltava al doctor Panyella, no? Dius, a Sitges havíem de tenir... feia falta un centre.
1: Però no és més perquè li feia falta SMP, sinó que a la gent de Sitges li fa falta un solucions, o un centre que li donin solucions, que la gent tingui confiança en ell, i llavors el repte no estarà assolit, perquè t'estic dient que la medicina canvia molt a curt plaç. Als anys 30 serà una cosa que no ara mateix tindrem accés a unes coses que ara no tenim accés, a l'any 35 molt més accés a altres coses que ara no tenim, i per tant el repte de la longevitat, que es diu, pues és molt alt, i detectar lesions abans de que sigui massa tard és un objectiu. I llavors, doncs, el repte mai podrà dir-se que està assolit, perquè
0: que aquesta és feina garantida pel seu sector, perquè clar, cada volem viure més, la ciència ens està permetent viure més i millor, per tant, aquest sector és feina garantida. Ara ho dèiem, amb les notes de tall i amb les carreres de més inserció laboral, la número 1, medicina, la número 2, infermeria.
1: El número 3, odontologia.
0: Efectivament, que també hi haurà servei dental.
1: És una passió que té la gent per la salut, perquè atrau molt. El que passa és que s'ha d'entrar en el sector amb ganes i amb voluntat de donar servei, i llavors la persona que tingui ganes de donar servei en el sector de la salut té les possibilitats molt altes de triomfar en la vida i que estigui content, i que no... És cada vegada que fas un repte, doncs és una obra, no? Com ho faig, com arribo, com disfruto de tot això, però no pots dir que ja s'ha acabat, sinó que tens que continuar.
0: És evolució constant.
1: Has d'anar fent equips, i llavors pues, aquests equips que siguin productius, que satisfacin les necessitats dels pacients, i després sortiran noves necessitats, vull dir, és un no parar.
0: Trobar professional sanitari qualificat, això serà també un gran repte, perquè en la pública ens ho comenten habitualment, no? Que els hi costa, que està costant trobar professionals per diferents motius, no? No sé si també passa en el sector privat concertat.
1: Això és a tot arreu.
0: A tot arreu.
1: El que passa que nosaltres no tan sols fem consulta mèdica, sinó que el que té fa una activitat extraordinària o quirúrgica, doncs pot complementar-la amb nosaltres, i llavors també estem estudiant amb possibles aliances amb hospitals i amb situacions que tu puguis derivar pacients perquè s'ingressin, i llavors pues, la visió de la jugada no és tan sols la consulta, és de proximitat en allà on estem donant el servei, que tens el diagnòstic per la imatge, que pots solucionar coses als pacients, i després doncs, seria aquesta altra diversificació dels nostres serveis amb espais que puguin donar tractaments pel càncer, tractaments de ginecologia que requereixin un part, temes de cardiologia, temes que necessiten ingressar les persones i que tenen un altre, i llavors és connectar els nostres serveis amb una visió molt més àmplia. Això també ho estem treballant.
0: Per tant, que diem que no sigui un espai aïllat que treballi en solitari, sinó que treballi connectat, no? Amb altres, amb altres centres.
1: I llavors, pues, esclar, la visió de reclutar professionals amb una visió molt més àmplia, no és que sigui més fàcil, però és més atractiu per al professional.
0: És a dir, que puguin ser, que puguin anar i venir, no? En funció també entenc de la demanda, de la necessitat, no? Que puguin ser treballar doncs, a altres centres, no? Però que en determinat moment, dies, etcètera, puguin atendre també aquí Sitges, no? És a dir, no necessàriament en exclusiva, no? Pel centre. Entenc que funciona així. Un apartat també que entenc que és novetat i no sé si és força habitual o no en aquest tipus de centres és que inclourà una àrea de docència sanitària, no? És a dir, aquí també us centreu justament en això, en la formació universitària, no?
1: Bueno, anem a veure. Això és un apartat que ha costat tancar. I llavors... Pues,
0: per què? Per què ha costat tancar?
1: Bueno, perquè les universitats és complicat que surtin dels seus llocs, i llavors pues, requereixen molta paciència. I després vam trobar que la formació professional, però la planta aquesta que havíem destinat a fer docència, doncs pràcticament és massa petita per poder-ho fer. El repte de fer un campus SMP per formació professional existeix i l'estem plantejant, però no serà en aquest espai.
0: D'acord. Per tant, això no serà Sitges?
1: No, tenim que fer una cosa més ambiciosa, també.
0: D'acord.
1: No pots fer unes... Dos
0: amb
1: aules...
0: una planta petita no n'hi ha prou,
1: no,
0: entenc, eh?
1: Perquè els requeriments d'ensenyament són alts, i després aquests convenis amb les universitats, encara que s'han estudiat i inicialment estaven, no s'han materialitzat.
0: Però s'ho guarda per això? S'ho guarda al calaix?
1: El campus SMP de formació professional és una realitat
0: que vol fer-la al territori, també?
1: A dos anys vistes tindrem informació d'això.
0: Al territori? Penedès-Garraf?
1: Sí, clar.
0: Més Penedès que Garraf?
1: Més Penedès que Garraf, sí. Ara mateix sí.
0: D'acord, més Penedès que Garraf, eh? Doncs ja ho saben, eh? Ja poder, vaja. No, em sembla interessant, tenint en compte que tants estudiants, és a dir, la demanda d'estudiants de medicina, infermeria i odontologia és elevadíssima, és la nota de tall cada vegada també és més alt, perquè les places, diguem, universitàries no van creixent amb la demanda, i això és aquesta nota de tall, es posa molt difícil.
1: I després, doncs, fer una formació professional doncs, et permet ja tindre uns crèdits per entrar en una carrera universitària.
0: Efectivament. És a dir, estem parlant d'un grau, és a dir, de possibilitat d'una docència, no?, o d'una formació
1: professional de grau superior.
0: Exacte, de grau superior, efectivament. I després... Que després et permet accedir a la llicenciatura, o etcètera.
1: De la universitat, sí.
0: D'acord. Llavors, ja saben, que els, ara, exacte, que els estudiants poden triar fer batxillerat, si volen encara fer selectivitat i després una carrera universitària, d'altres opten per graus, graus de formació superior en aquest cas, que s'expandeixen per tot el territori i, molts, i moltes vegades això els serveix de pont després.
1: Correcte.
0: Per accedir a la universitat i se salten, diguem, són dos anys que, i se salten la universitat. Ai, la universitat, la selectivitat.
1: Per tant, nosaltres... com
0: però dos anys també és de molta pràctica, perquè aquests graus estan molt enfocats en la part més pràctica, justament.
1: 300-400 hores de pràctiques, que per, la, per una part pues, et serveixen tu de cara a donar una imatge de servei, de què et preocupes per la joventut, i llavors pues, és una cosa que no abandones des de que, pràcticament des de que fas esport, el treball i després estàs preparant aquella persona doncs, perquè la segona fase de la seva vida doncs, pugui adquirir tota una sèrie de satisfaccions i que pugui arribar a completar les seves il·lusions de la seva vida i després enllaçar-ho en la tercera fase aquesta, que seria la de la longevitat i entrar, doncs, estem, ens estem preocupant pràcticament de la vida d'una persona.
0: Com ha canviat la medicina en això? En molt pocs anys, eh? És a dir, la meva sensació és que cada vegada anem al metge per coses més diferents respecte a 20 anys enrere, no? Abans anàvem molt quan ja teníem un dolor molt agut o, no? És a dir, i ara és, anem molt a l'inici, són com molt més preventius, no? He notat això i
1: bueno, els pacients són molt, molt, molt diversos. Vol dir, depèn de... Hi ha gent que té...
0: Anem més al metge?
1: La mala sort de malaltir i per tant doncs, no pots fer res si quan et malalteixes tens que mirar aquest curin no abans possible, però hi ha gent que amb aquesta malaltia pues, li queden pues, una, es degenera pot ser a nivell neurològic, pot ser a nivell cardíac, a nivell cardíac n'hi ha solucions, a nivell neurològic no n'hi ha tantes, però sí que hi ha tot aquest camp d'investigació que s'està fent ara per detectar quan abans les degeneracions neurològiques i llavors doncs poder-li donar solucions.
0: La sensació, doncs, la percepció és que ens cuidem més ara que abans, no? I no sé si això també implica que anem més al metge.
1: Sí.
0: Anem més al metge,
1: Més consum. Llavors és molt difícil, perquè ara mateix et dic, sortiran una sèrie de coses que no sé com es farà per poder donar solucions.
0: Que, o sigui, és tremendo, no les podem ni imaginar ara, vol dir això.
1: No, perquè clar, si et dic que d'aquí 7 anys serà possible que tinguis un germà bessó teu que quan et falti algun òrgan li puguis treure amb ell i posar-te-la, tu diràs això és una tonteria, però està a 8 anys vista, no està...
0: Això fa una mica de por i tot, eh? Això fa una mica de por, eh?
1: Hi ha gent que congela embrions, que congela...
0: Òvuls,
1: esperma,
0: sí.
1: Per si alguna vegada, el cordó umbilical, per si alguna vegada...
0: Home, de fet, en el món de la dona, cada vegada, i això són estudis molt recents, cada vegada hi ha més dones que opten per la congelació d'òvuls, justament perquè com que s'està retardant tant el tema de la maternitat, a partir de certa edat, moltes ja comencen a decidir, veus? Vaig a congelar òvuls, perquè jo voldré ser mare, no vull ser-ho ara que tinc 25 i estic estudiant i ara no puc fer-ho, ultra és igual amb 30 molts i per si de casa em costa, tinc problemes, congelo òvuls. O fins i tot perquè no sé si tindré parella i vull fer-ho sola, però jo vull ser mare i ho estan fent. Això cada vegada aquesta opció és doncs, més present.
1: Doncs aquesta mercat existeix i d'aquí en endavant encara existiran més possibilitats d'altres coses.
0: Per tant, el futur va cap a aquesta longevitat, no? I tota aquesta innovació.
1: El tema és que ara mateix l'esperança de vida són 85 anys, però com t'he dit, els que arribin als 30, a l'any 30, que està a 4 anys vista, i tinguin 55 anys, i encara que no s'hagin cuidat, es vulguin començar a cuidar...
0: Seran a temps.
1: Estaran a temps. I llavors l'esperança de vida ja serà 100 anys. a l'any 35, estic parlant de res, de la gent aquesta. Els que ja tenim una edat és difícil que també poden fer solucions, però és difícil que, perquè que el cos arriba un moment que s'acaba. Però la situació està en que tu arribis pues, al final de tot, pràcticament que només donis problemes durant un mes o dos i després et moris.
0: Mm? Que és com la situació ideal, no? Idíl·lica, no? És el sí. que tothom vol arribar, no? És a dir...
1: Sí, en plenes facultats i en plenes... I que el dia disfrutant que és... fins a l'últim moment.
0: Efectivament, aquesta és la situació a la que tots volem arribar. I ara també, òbviament, diagnòstic per la imatge, i aquesta jo crec que era una demanda que a Sitges era molt perceptible i present entre la ciutadania, perquè no és que Vilanova ens quedi lluny, ni Vilafranca, és que ens queda aquí a tocar, però és veritat que dius, ostres, cada prova petita que m'haig de fer, haig de desplaçar-me, si ja no tinc opcions en fer-la, ara les hi tindrem.
1: Sí, vosaltres hem sigut els primers que hem donat ressonància magnètica i taca a Vilanova, i llavors pues, també serem els primers que donem aquí Sitges. Pues serà maquinària pues, moderna, última generació, i inclús en el TAC que tenim previst aquí és un TAC coronari que ja és d'un nivell de talls que es podrà detectar si pues, tindrà risc coronari específic o no, i de bueno, pues, són unes màquines que estan al nivell doncs, que es mereix la població i es mereix tot aquest estudi que volem fer preventius que són necessaris de que la gent doncs, tingui més qualitat de vida i per tant es pugui diagnosticar millor i no et saltis coses pues, perquè no doni prou de suficient qualitat a la màquina, sinó que la màquina doncs, doni la suficient quantitat sinó per fer més estudis més amplis i tot.
0: I perquè aquest diagnòstic per la imatge és el que moltes vegades ens ajuda a ser preventius, eh? És el que t'alerta sí. no? i t'avisa de possibles coses. No veig en la llista i no sé si és que hi és com, o no hi ha de ser. Hi haurà espai pediàtric?
1: Sí.
0: Hi haurà pediatria, eh?
1: Des de
0: és que si Sitges també tenim, anem justos, mira, en això.
1: Especialment aquesta àrea estarà a la planta zero i l'acabo de dissenyar fa poc temps. Vull dir, hi haurà dos consultes de pediatria, una sala només per nens perquè puguin disfrutar doncs, 20 o 30 metres quadrats i a l'altra banda estarà el silló dental pels nens. Jo vull dir que aquesta àrea la tenim així distribuïda en una sala específica per nens perquè puguin jugar i puguin doncs estar al seu aire.
0: Hi haurà res que no quedi cobert amb aquest espai?
1: Sí, jo t'ho he dit, és que és molt complicat. No, és que no faltarà de res,
0: no faltarà
1: sempre
0: res.
1: Faltarà d'algú, perquè és com nosaltres, no som perfectes, sempre tenim alguna mancança.
0: Però del que és el que estarà més orgullós el doctor Panyella un cop tingui aquest centre?
1: De donar solucions als pacients, això és el primer, i després de tindre un gran equip.
0: Visualment, per fora, com serà aquest centre?
1: Si vols t'ho ensenyo.
0: Vinga, i a veure, i ho mirarem de descriure. Serà un gran centre de quantes plantes? Ha dit 3, 4?
1: És dos plantes soterrades,
0: sí?
1: La planta 0
0: sí?
1: i després tres plantes més. I llavors és dir que són... En total, 6.
0: 6 comptant les soterrades,
1: les soterrades,
0: eh?
1: Estem parlant d'una pastilla de 6. Planta 0 i 3 dalt.
0: De 6.000 metres
1: sí.
0: quadrats, és a dir, això
1: sí,
0: no, no serà
1: metres,
0: pas
1: bueno,
0: petit.
1: Encara que n'hi hagin 2.000 quasi d'haver de parking, sí, però sí. Són 4.000 i tants metres quadrats de serveis mèdics.
0: Uh-huh. Què ha estat el més difícil per arribar fins aquí?
1: El més difícil? Uh-huh. Doncs que hi hagi la conjunció d'algú que cregui en el projecte, i després doncs, els factors de sort que necessites i la insistència en voler fer un projecte, perquè de vegades amb el tema de Vertis pues, ja feia potser 6 anys que ho treballàvem això, però després hi va haver un problema per una banda, després aquest problema es va arreglar i llavors ens va tornar a agafar força el Felip Massot, que és el,
0: sí?
1: el líder de Vertix, i després pues, ens vam posar d'acord amb el Jordi Farnós, que és el director general, la seva filla també està amb ganes, i llavors vam posar en marxa doncs, aquest projecte.
0: Doncs un nou centre mèdic del nivell a Sitges, que serà realitat aproximadament en un any, en poc més d'un any, ja ho saben, al costat entre el Sorli, perquè ens ubiquem a camí cap allà amb l'Ola Anglada, però això ve ser entre el Sorli i la residència Sitges Park, allà a la zona de Can Robert, i que doncs, doncs això acollirà innovació tecnològica, totes les àrees que puguin vostès imaginar, i a més aquest espai referent a nivell esportiu, d'atenció i de prevenció esportiva, del qual en tindrem oportunitat de parlar, espero, en pocs dies. Doctor Panyer, i moltes gràcies per la visita.
1: Oh, a vosaltres, per veure si he donat el nivell de lo que em volies preguntar.
0: Oh, i tant. Com sempre, un plaer. Gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies.

A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui acabarem el programa amb més cooperatives escolars. Saben que demà és el gran dia de la Fira d'Emprenedoria, però abans que arribin els alumnes a aquestes cooperatives escolars, i coincidint amb que aquest any la Biblioteca Santiago Rusiñol celebra 90 anys de vida a la nostra Biblioteca Santiago Rusiñol, recuperem ara una conversa de la Cira Puig, que va tenir l'any 1997, amb qui va ser probablement una de les bibliotecàries més estimades, per, sobretot per algunes de les generacions ja més antigues, les estimada Lolita Mirabent.
2: Quants anys vas estar a la biblioteca?
3: Mira, a la biblioteca vaig estar 50 anys. 50 anys i 8 mesos, si haig de comptar-ho tot. I, esclar, és... ara actualment no hi ha ningú que pugui arribar a treballar 50 anys, perquè és impossible pels plans d'estudis. Però quan jo tenia 13 anys es va acabar la guerra, aleshores vam tenir que treballar tots plegats i a mi em van posar a la biblioteca i sempre m'he sentit molt feliç. Quan era allà vaig pensar que jo també podia ser bibliotecària. Vaig començar a preparar-me per l'examen d'ingrés a l'escola, però quan vaig complir els 16 anys, aleshores van posar obligatori el batxillerat. I què vaig fer? Doncs mira, a 16 anys començar el batxillerat.
2: I ho vas fer per lliure?
3: I ho vaig fer per lliure, i amb 3 anys i mig vaig fer els 7 anys de batxillerat, amb l'examen d'estat aquell tan horrorós que hi havia.
2: I llavors anaves compaginant el que era la feina amb els estudis?
3: Sí, compaginava les dues coses. A les matins anava a les classes i a les tardes doncs treballava a la biblioteca. I tu em preguntaràs, i quan estudiaves? Doncs a la nit.
2: Això és aprofitar el temps.
3: Sí, sí, quan una cosa es vol fer, escolta, lluites fins a lograr-ho.
2: I en aquella època deuria ser de les poques noies que deuria estudiar.
3: Efectivament. Recordo que quan anàvem a Barcelona a estudiar només hi havia la Glòria Pulido i jo. Ella feia magisteri i jo feia bibliotecària.
2: I qui és el senyor Castro?
3: El senyor Castro és un professor molt estimat de nosaltres. Quan jo estudiava, doncs, ell em va preparar la part de ciències, tota la part de ciències, era el meu professor. I les bibliotecàries en aquell temps era Maria Antonieta Cot, em va ajudar moltíssim amb la part de lletres.
2: Perquè quina era la teva assignatura preferida?
3: La meva era la literatura. O la botànica també m'agradava molt.
2: I el grec?
3: El grec m'entusiasmava.
2: Sí?
3: Sí. Quan vaig escollir la carrera aquesta de bibliotecària, hi havia un professor que volia que fes lletres, però la part grega. Però jo estava convençuda amb la meva carrera, amb la meva decisió, i vaig fer bibliotecària. I n'estic molt contenta i molt satisfeta. Tots els anys que he treballat m'han donat una felicitat molt gran, molt gran.
4: A més... Quantes vegades ha hagut d'amagar algun llibre per por al que pogués passar?
3: Ah, sí que l'he amagat més d'una vegada, sí. Jo crec que sí. L'any 39 hi va haver una gran depuració de llibres a la biblioteca. Es van treure tots els catalans. La literatura, la història, de política, que no s'ajustaven a l'època, tots els van treure. I aleshores, alguna vegada havia deixat un llibre de història de Catalunya, però me l'havia d'amagar. O sigui que ho saps molt bé, Vicenç.
2: Si et sembla, podríem escoltar la primera peça que has escollit per avui, la cançó de Solveig, del Pilgrim, que és la suite número 2.
3: Esplèndid.

0: Per què aquesta peça de Grieg?
1: Ah, perquè sempre m'ha agradat molt, molt, moltíssim. Grieg és un dels meus músics preferits.
0: En general t'agrada molt la música clàssica?
1: Molt, moltíssim.
0: I quines altres aficions tens?
1: A part de la música, doncs mira, la lectura i viatjar, m'encanta viatjar. I l'excursionisme també m'agrada, però viatjar és que m'apassiona.
0: On has estat?
1: Oh, mira, he estat, es pot dir, per tota Europa, excepte Rússia i Bucarest. Bucarest, Romania no hi he estat, ni Rússia tampoc. He estat a Turquia, he estat a Síria, he estat a Israel, a Egipte, a Tunísia, a Nova York, a Cuba.
0: Déu-n'hi-do, eh? On em recomanaries?
1: Jo recomanaria Europa. Europa és la meva passió, m'encanta. Una de les ciutats més meravelloses que he trobat, bueno, que m'agrada a mi, d'Europa, és Praga i Edimburg. M'agraden molt, molt, molt, molt, molt. Ara, és clar, veus Viena i París i Roma. Europa és preciosa, és preciosa. Val la pena seguir-la, seguir-la tota.
2: Què en recordeu de Cuba? I què hi heu trobat quan hi heu tornat?
1: Doncs mira, jo, com ja sabeu, vaig néixer a Cuba. El meu pare era un dels sitjatans que tant generaven en aquella època a Cuba. I vaig néixer a Guantánamo i el pare era el responsable d'un ingeni de sucre. I allà doncs vaig passar la primera infantesa molt tranquil·la, molt pacífica, molt plàcida. I al morir ell, l'any 35, vam venir cap a Espanya. Llavors m'esperava la guerra, el 36, i doncs mira, quan hi he tornat i he trobat Cuba, que m'ha fet molta llàstima veure Cuba. És una preciositat, la geografia de la, és una preciositat. L'Havana Vella és una meravella, però cau. Les cases cauen, estan apuntalades, falta pintura. En fi, un desastre, però un desastre.
0: I tu creus que tot això, la gent que hi va allà de turisme ho veu o només veu el cantó maco de Cuba?
1: Mira, els que hi van de turisme i tenen els viatges ja organitzats no ho veuen, només una mica. Però nosaltres hi vam anar sols i ens vam introduir a casa de familiars meus, que tinc familiars jo a Cuba, i vaig veure que, com vivien. I la veritat, em va fer molta pena, molta pena. Els nens demanant caritat. O sigui, si vas sol i et pots ficar per les cases, veus com està tot.
0: Se't va trencar el record que en tenies? Era molt diferent?
1: Oh, mira, si se'm va trencar, que la casa que jo vaig néixer ja no existeix. Jo vaig néixer en l'ingènit, l'Esperanza, Los Pozos, i només hi ha l'Esperanza, però l'Esperanza està, que en fi, vam fer unes fotografies, ens van renyar, ens volien prendre el carret, no volien que les fotografiéssim, o sigui que tot molt diferent. La casa que jo vivia a Guantánamo, la nostra casa, sí que la vaig trobar, però hi havia una senyora molt amable, ens va deixar entrar, vaig veure la casa, la vaig recordar, tenia 9 anys quan vaig venir, la vaig recordar, i hi havia un jardí molt bonic a casa meva, preciós, molt gran, i en el jardí aquest havien fet una altra casa dintre, una espècie de búnquer. Vaig sortir-ne molt decepcionada i trista.
0: Perquè en tots aquests anys no hi havies tornat més.
1: No hi havia tornat més.
0: I els familiars els havies tornat a veure per això?
1: No els coneixia.
0: No els coneixies?
1: No els coneixia.
0: I nebots, no en tens?
1: Sí. El meu pare, quan es va casar, era viudo, quan es va casar amb la mare, i tenia dos fills. D'aquests dos fills ja són morts tots dos. Un va tenir un fill que és als Estats Units, a Miami, que també hi ha estat, a casa d'ell. I els altres són a Santiago de Cuba, que els vam anar a veure i ens vam conèixer llavors. Però pensa que ja són avis ells, eh? El més gran ja té 61 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Ens vam reunir molta gent, eren 23 o 24 persones.
0: Déu-n'hi-do. I llavors, el 35 deies que ja vau venir cap aquí, us vau trobar amb la Guerra Civil?
1: Vam venir cap aquí, ens vam trobar amb la Guerra Civil. La guerra va ser una època plena de calamitats, i a l'acabar la guerra, doncs, esclar, ens vam quedar sense res i vam tenir que posar a treballar. Per això vaig començar als 13 anys.
0: A la biblioteca.
1: A la biblioteca.
0: I quina va ser la teva primera feina a la biblioteca?
1: La primera feina va ser burra el català i posar-ho en castellà, perquè com que el català estava completament prohibit, s'havia de passar tot al castellà.
0: És a dir, que de llibres en català tampoc en teníeu, els vau haver de

0: I tot havies d'anar a demanar el permís del govern civil.
1: I llavors, bueno, fa pocs dies ens vam trobar a una conferència de la Cristina Badosa sobre Josep Pla. Tu em sembla que havies tingut l'oportunitat de portar Josep Pla a la biblioteca.
0: Sí, sí. Nosaltres vam conèixer a Josep Pla i ell estava, volia que hi anéssim sempre a casa seva i anàvem bastant al Mas Pla perquè ell havia fet un viatge amb un petroler. I com que el meu marit és capità de petroler, sempre li deia, vingui, vingui, capità, segui aquí amb mi, expliqui'm. Què jo he dit? Bé, jo tot el que he dit de... I parlaven, parlaven, i sempre estava content. Venia moltes vegades, bueno, els meus fills, tots hi han vingut i han conegut en Pla. I amb en David també hi tenia molta amistat amb el meu fill.
1: I quina opinió tens del Pla com a persona? Perquè moltes vegades han dit que era això, un personatge una mica tancat.
0: Home, jo crec que sí, que era una mica tancat. Jo crec que sí que era una mica tancat. Però, no sé, nosaltres sempre va ser tan agradable.
1: I suposo que la biblioteca t'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssimes persones.
0: Moltíssimes persones.
1: I de tots els àmbits.
0: De tots els àmbits. Aquí va venir bueno, Joan Fuster, Anna Maria Matute, ui, tinc una llista de gent que sé que no... El González Ruano, l'Agustín del Sas, en Pere Ribot, el Josep Soler Tassís, el Xavier Bengarel, que aquesta és una història molt maca, la d'en Xavier Bengarel. Va ser el primer conferenciant que va tenir la Biblioteca de Sitges. Va venir l'any 37. I al fer-se els 50 anys, al complir 50 anys de la biblioteca, aleshores el vaig anar a casa seva, el vaig anar a trobar, li vaig demanar que vingués, que em faria tanta il·lusió, i sí, sí, va venir. I als 50 anys de la biblioteca, que van ser l'any 86, es va donar la conferència al Xavier Bengarel, el primer conferencial. Després també va parlar en castellet, es va presentar un llibre de la història de la biblioteca, el número 14 del GES, o sigui, del grup d'estudis sitgetans. Van fer Aurora Díaz Plaja i Pilarín Vallès, van fer un auca de la biblioteca, també es va presentar aquell dia, i la coral de Sitges va cantar. Va ser una festa molt maca, molt maca. Tu, encara ets una nena petita, no hi devies anar.
2: El seu marit va ser candidat a l'alcaldia i regidor de l'Ajuntament de Sitges.
0: Sí.
2: I un dels seus fills és ara director general de Política Lingüística. Des de la seva perspectiva, què n'ha après, en positiu i en negatiu, d'aquesta experiència política?
0: Ai, ara sí que m'has dit de bona. Mira, jo t'haig de dir que a la política no hi tinc cap afició, cap ni una. Molta gent em deia, oi, com ha pujat de categoria el teu fill, Lluís, com ha pujat de categoria? Jo dic, pujar de categoria? Per mi la categoria el meu fill la tenia al ser notari. El ser notari als 27 anys com va ser, aquesta era la seva categoria. I al cap de 13 anys ja va passar de la notaria a Barcelona, aquesta era la... O sigui que jo no hi tinc gaire afició a la política, comprenc que s'hi ha de dedicar, no? Perquè si no ens hi dediquem, doncs com anirem? O sigui, és una cosa que s'ha de fer, però jo no és per mi.
3: La Lolita Mirabent, l'estimada Lolita Mirabent, en aquesta conversa que poden recuperar sencera al nostre web. Anem a parlar ara de cooperatives escolars. Saben que demà és el gran dia, demà és la Fira de l'Emprenedor a Can Robert, de 9 del matí a quarts d'11 del matí. Podran vostè comprar un munt de productes dels que ara en continuarem parlant.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Tot això s'emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l'Escola, que impulsen les regidories d'Educació i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sitges amb suport de la Diputació i que fomenta doncs, l'esperit emprenedor, el treball en equip cooperatiu entre l'alumnat i, a més, un aprenentatge pràctic perquè el que fan tots aquests alumnes és crear empreses, crear cooperatives des del principi fins al final, és a dir, des de diguem, la part més administrativa fins al producte i fins a la venda del producte i després la comptabilització dels diners, etc. A través d'aquest projecte

0: doncs aprenen un munt de conceptes relacionats amb l'empresa i doncs d'aquesta manera també es mira de fomentar aquesta emprenedoria. Ahir en vam parlar amb la cooperativa, amb els alumnes de la cooperativa de l'Escola Pia, que saben que des de fa uns anys aposta pel MOST, i avui és el torn de la resta d'escoles. Avui, en aquests moments, tenim aquí a l'estudi a les alumnes de 5è, perquè són tot alumnes de 5è de primària. Tenim a les alumnes de 5è de l'Agnès de Sitges, membres d'aquesta cooperativa que es diu Sabem el que salvem, que són la Daniela i la Sofi. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també tenim aquí l'estudi als alumnes de 5è de l'USO de la cooperativa Espel Magic Cup, ho he dit bé? Sí. Que són el Pol i l'Estela. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal? Ho teniu tot a punt?
3: Sí.
0: Demà és el gran dia, no?
3: Sí.
0: Teniu ganes?
3: Moltes. Sí.
0: Heu avisat a molta gent perquè vagi a comprar demà?
3: Sí.
0: Home, perquè deveu tenir quantitat de producte, no? A veure, anem a xifres. Quants... ara parlarem del què, eh? Ara parlarem de què, però quina quantitat de producte vendreu? És a dir, estem parlant de quantes unitats? De 100 unitats? Ho sabeu, això, aproximadament? Les unitats que heu fet de cada cosa?
1: Nosaltres, més o menys, 150.
0: Sí. Més o menys, 150. I vosaltres, a l'USO, aproximadament?
2: Sí.
0: No ho sabeu, però serà també això, eh? Vora el centenar. Segurament superar el centenar, que és normalment el que feu tots, que són molts. I clar, cada cosa té un valor... S'ha de comprar, recordin, demà s'ha d'anar amb la butxaca plena de dinerets o amb el moneder ple de dinerets, perquè aquests nens no agafen TPV, no agafen targeta, per tant, dinerets, caix, que a més tot això, no ho hem dit, però tot això té un fi solidari molt important i cada cooperativa té una fi solidari. Vinga, anem amb l'Agnès de Sitges. Daniela, Sofi, Sabem el que salvem. Aquest nom, per què? A què respon aquest nom? Sofi.
3: Bueno, doncs el que hem fet per taules, hem anat pensant idees on podríem anomenar la nostra cooperativa.
0: Sí.
3: Les vam posar totes aquestes idees, les vam dir totes i vam votar una. Va sortir guanyadora, Sabem el que salvem.
0: Però per què? Què significa? Què voleu dir amb Sabem el que salvem? A què esteu fent referència? Esteu fent referència a algun concret?
3: Bueno, la nostra ONG...
0: Ah, d'acord. Vinga, anem a això. És a dir, això va relacionat, no?, amb l'ONG que heu triat, no?, per donar una part dels beneficis. Quina ONG és?
3: ADAP.
0: ADAP, que és una ONG amb què treballa?
3: Ajuda els animals abandonats del carrer i els cuiden fins que troben una nova família.
0: D'acord. D'aquí una mica el nom, no? Sí. Sabem el que salvem, va lligat a això, no? Aquesta ONG, en aquest cas, en favor dels animals, no?, que estan abandonats, que els ajuda. Ja ho saben, eh? No han d'abandonar els animals. Això ho hem de dir, eh?
3: Sí.
0: No s'abandonen els animals. Això no es fa. Si algú té un problema, no el pot cuidar, de buscar... qui li pugui substituir en un cuidador o algo, però no s'ha fet malauradament, hi ha gent que ho fa i aleshores fan falta doncs, no? associacions, organitzacions que treballin amb aquest. Sabem el que salvem. I quin producte heu treballat vosaltres?
3: Hem fet coixineres i espelmes.
0: I per què aquest producte? També ha estat a votació això?
1: Sí, també ha sigut votació. Cadascú pensava a casa seva un element per fer amb les mans, a mà i un altre cosint. Uh-huh. I van sortir aquests més votats.
0: A l'Agnès de Sitges sempre teniu algun que és cosit.
3: Sí.
0: No? Perquè teniu màquines o per què? Com ho
1: feu,
0: això?
1: Sí, perquè tenim màquines i una mare ens ajuda.
0: Uh-huh. Per tant, heu après a cosir màquina?
3: Sí.
0: I què tal l'experiència?
3: Molt xulo.
0: Sí? No ho havíeu fet mai?
1: No, la majoria no.
0: Ara ja les mares no cosim a casa amb màquina, no? Antigament això, gairebé a totes les cases hi havia màquines de cosir, i la gent es feia la seva roba, les seves coses. Per tant, aquestes coixineres les heu cosit vosaltres?
3: Sí.
0: Ha estat difícil?
3: No,
0: al final...
3: Una vegada hem...
1: après.
3: Sí, ja era...
0: Ja heu agafat el truquillo, no?
3: Sí.
0: Un cop ja teníeu el truquillo, ja ho teníeu. Això l'Agnès de Sitges, l'Escola Maria Usó, Espel Magic Cup, és el nom de la cooperativa. A què respon aquest nom? A veure, per què Espel Magic Cup?
2: Espelma. Màgia, màgia.
0: Sí.
2: I cap de capsa.
0: Molt bé, és a dir, heu ajuntat les paraules, no?, dels vostres productes i heu creat aquest nom d'Espel Magic Cup. Perquè els productes, aquí els alumnes de l'Escola Usó, el Pol i l'Estela, ens han portat una mostra, no?, del que vendreu demà. M'ho expliques, Estela, què és tot això?
4: Doncs tenim unes capsetes.
0: Sí.
4: Què serien?
0: De fusta,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de fusta.
0: Sí.
4: I és fusta que està reciclada.
0: Uh-huh.
4: Després hem fet espelmes... I depèn del tamany, doncs és un preu diferent.
0: Clar,
4: també.
0: Heu fet diferents tipus d'espelma, no? De més grans a més petites, i unes capses de fusta molt xules, amb fusta reciclada. I tot això, on t'ho heu après a fer? Qui us ho ha ensenyat a fer això?
4: Pues Les capsetes no estan fetes a mà, perquè tenim una màquina a l'escola que retalla.
0: D'acord. Uh-huh. Ah, molt bé. És a dir, heu fet una retalladora. Heu aprofitat, diguem, les coses que teníeu a l'escola, no?, per poder dissenyar, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I aleshores heu anat a buscar o cercar la fusta, això sí, una altra fusta, fusta reciclada.
4: Sí.
0: Uh-huh. I heu buscat un disseny, no? Us l'heu tallat i són capses que es munten, no? Es munten i estan enganxades, no?
4: Sí.
0: En pega. Uh-huh. Per tant, diguem que no estan collades amb claus, que la gent no s'esperi colles, però són molt xules, eh? Són unes capses molt xules. Què ha sigut el més difícil de tot, Pol?
2: Doncs potser les capses eren difícils de muntar.
0: Eren difícils, no? Que encaixessin bé les peces,
2: sí,
0: no? Devia ser difícil. Jo I el d'espelmes, això... havies fet mai espelmes?
2: No.
0: I què tal això? Molt és difícil fer espelmes o què?
2: Bueno,
0: què vau fer? Com un taller a classe? Com ho vau fer?
2: Sí, un taller a classe.
0: I com vau decidir? Per què vau decidir que espelmes i capses de fusta?
2: Per les vacances de Nadal.
0: Uh-huh.
2: Bueno, primer vam fer una lectura de l'apagada de l'any passat.
0: Sí.
2: I per les vacances de Nadal
0: vam
2: dissenyar un producte.
0: D'acord.
2: I els productes que van sortir van ser l'espelma i la capsa.
0: Mm. Tot això ho heu anat votant, no? A classe,
2: sí, sí,
0: amb alçada, no? I us posàveu d'acord o què? Heu acostat això de posar-se d'acord?
2: Era... Bueno, sí, ens hem posat d'acord.
4: Sí, sí.
0: Uh-huh. És a dir, diguem que la gent que no votava l'opció majoritària acceptava democràticament que,
4: sí,
0: bueno, no ha sortit la meva opció,
4: sí,
0: però ho accepto, no? Està bé, en el vostre cas també,
4: sí,
0: Daniela,
4: sí,
0: Sofi,
4: també
0: ho heu acceptat. Com, sabeu com es diu això? Com aquest sistema d'aixecar la mà, de posar-nos d'acord?
2: Democràcia?
0: La democràcia, efectivament. Vosaltres heu posat en pràctica la democràcia, no? I us ha sortit prou bé, no? Els
4: sí,
0: polítics que manen no els hi surten bé, trobo, no? No és tan difícil, no? Potser que a vosaltres no, heu d'ensenyar que en el fons no és tan difícil, no? Entenc que un exposa i després un vota i si no surt la seva opció, doncs no passa res, accepta, no?, que l'altre
4: sí,
0: està bé i treballa, a més a més, per aquella opció que no era la seva, no?, però treballa igualment. Tot això porteu molts mesos, no? Heu fet com moltes coses, perquè va una primer
4: a
0: l'OAC, no? Va una primer l'OAC a fer què? A una inscripció de l'empresa,
4: sí,
0: no?
4: Sí, per poder vendre.
0: Uh-huh, per després poder vendre, no? Va haver de dir el nom, tot plegat, no? I després a classe, no sé si heu fet, Daniela, si heu fet comissions, heu delegat feines, com ho heu fet això? És a dir, com us heu repartit la feina,
4: bueno,
0: de tot plegat?
4: Votat, bueno, hem fet una presentació,
0: sí,
4: de a veure qui volia ser president, secretari i tresorer.
0: Sí.
4: I llavors després hem votat qui havia fet millor la presentació i qui volia millor. I llavors hem sortit nosaltres i un nen més que s'ha quedat a la classe avui.
0: D'acord. Per tant, vosaltres sou la presidenta?
4: La presidenta
0: és la Sofi.
4: Jo sóc la tresorera.
0: La tresorera. Per tant,
4: sí,
0: tu t'encarregaràs d'escalarons demà, no? Demà tens feina,
4: sí,
0: tens feina dura a fer, eh? Que hauràs d'anar amb una bossa, amb una ronyonera, com ho faràs això? Molt bé, havíeu fet mai de presidenta o de tresorera? Havies fet mai de tresorera,
4: no,
0: d'alguna cosa,
4: no,
0: Daniela? I per què volies ser-ho? Perquè t'hi vas presentar, m'imagino,
4: sí,
0: no? Per què?
4: Doncs per veure utilitzar els diners,
0: uh-huh,
4: i per aprendre.
0: Uh-huh. Ara es tocarà, sabeu que ara tocarà comptar, no, els diners,
4: sí,
0: perquè heu marcat uns preus ja, Daniela,
4: sí,
0: del producte?
4: No, encara no, però... Nosaltres, cada cooperativista, hem,
0: sí,
4: posat 17 euros perquè nosaltres fem el sopar benèfic, però aquest any estem recolzant a les mestres,
0: sí,
4: llavors aquest any no l'hem fet, llavors, bueno, encara tenim diners.
0: D'acord, per tant, heu fet una inversió inicial, no?
4: Sí.
0: Heu posat diners per poder, entenc que comprar el material, les teles, tot plegat, no? I
4: sí,
0: ara vendreu els productes a les coixineres i les espelmes, no heu determinat encara quin preu, eh?
4: No,
0: no heu
4: encara
0: dit,
4: no,
0: sí, encara que no, això ho heu de fer avui,
4: sí,
0: això,
4: avui,
0: no?
4: Sí,
0: avui haureu de decidir-ho. Després, amb el recaptat, no?
4: Sí.
0: Fareu després, entenc que recuperareu aquests dinerets, no? Aquests 17 euros que heu posat cadascun, i després, amb el que s'obri, donareu una part de l'ONG,
4: sí, un 35% a la ONG,
0: uh-huh,
4: i l'altre per les colònies l'any que ve.
0: Ah, anava a dir. I amb el que s'obri, que alguna cosa sobrarà,
4: sí,
0: el guardareu per les colònies de l'any que ve.
4: Sí.
0: Molt bé. Aquest any no hi ha hagut sopar benèfic per la vaga de mestres,
4: yeah,
0: no? Bueno, des d'aquí el suport, no? També als professors que reclamen millores per vosaltres, no?
4: Sí.
0: Perquè vosaltres,
4: sí,
0: pugueu estar en millors condicions. En el vostre cas, en l'Usó, a veure, ja heu marcat els preus de les espelmes, sí?
4: Sí? Sí.
0: A veure... Pol, digue'm els preus aproximadament, va.
2: La caixeta,
0: sí,
2: són 4 euros i mig.
0: D'acord.
2: L'espelma gran,
0: sí,
2: 3 euros i mig.
0: Molt bé.
2: L'espelma mitjà, l'espelma petita amb tapa,
0: sí,
2: 2 euros i mig.
0: Sí.
2: I l'espelma petita però sense tapa, 2 euros.
0: 2 euros, per tant, us heu complicat, eh? Posant els mitjos aquí a l'hora de fer els càlculs, no? I tornar canvis i això, demà haureu de tornar com cèntims, eh? Perquè clar, amb els 2,5, 2,5, us heu molt bé, eh? Atrevits, valents aquí, eh? I vosaltres també heu fet una inversió inicial?
2: Sí.
0: De quants diners, a veure?
2: 3,5 euros.
0: Cada alumne?
2: Sí.
0: Molt bé, 3,5 euros d'inversió, no? I després també donareu un percentatge a l'ONG, no? Que en el vostre cas és...
2: No ho sabem.
0: No sabeu l'ONG? Jo sí que tinc la informació. Tu te la saps?
4: L'ONG.
0: És a dir, a qui ajudeu? Quina és l'associació a la que ajudeu?
2: Dona Males.
0: A Dona Males. A Dona Males, que saben que és aquesta associació que ajuda a la investigació, no? Per lluitar contra el càncer infantil, oi? Vosaltres heu decidit. Hi ha diverses cooperatives que donaran diners per Dona Males. Per tant, també us tocarà fer tot aquest càlcul. Tu també ets el tresorer o ets el president,
2: no,
0: Pol?
2: No, jo no soc res. No.
0: Home, alguna cosa ets, però vosaltres heu triat també la figura de president, de tresorer, de secretari?
2: Sí.
0: Vosaltres que sou els de comunicació, que sou?
4: Hem vingut aquí perquè ens ho han preguntat.
0: Molt bé, i heu volgut venir vosaltres aquí a la ràdio a explicar-ho, no? Molt bé, estupendo. Què ha sigut el més xulo, el que més us ha agradat de tot això? De tot aquest procés de la cooperativa? Amb què és el que us heu passat millor?
2: Jo muntant les caixes.
0: Muntant les caixes, sí?
4: En el meu cas també muntant les caixes.
0: És a dir, la cosa manual, eh? Sí. Fer el producte manual. I en el vostre cas, Daniela, Sofi?
3: Bueno, a mi m'agraden les dues coses. A mi també, però m'ha agradat molt fer les espelmes, posar-li olors... Sí.
0: Això no ho havíeu fet mai tampoc, no? Que han vingut a ensenyar-vos-ho?
3: O com
0: no,
3: les...
0: Fet?
3: No.
0: Les mestres.
3: Les mestres ens han ensenyat.
0: Que saben de tot, no?
3: Sí.
0: Les mestres saben de tot, no? I quina sort, que tenim amb aquestes mestres que saben de tot. Demà és el gran dia, clar, entenc que demà ha d'anar molta gent, no? Perquè la idea és tornar a l'escola sense material, no? Sense producte, no? Aquest és l'objectiu, no? Tornar sense producte. Heu avisat els pares perquè s'hi apropin?
3: Sí.
0: I perquè no els heu dit, escolta'm, sobretot l'espelma aquesta d'aquest color que és la que m'agrada, no? Els heu donat instruccions? Sí, també, no? Una mica, no? Perquè es quedin els vostres materials. Dèieu, el que més us ha agradat ha estat, per tant, la part més manual, més artesanal, no? I el més difícil o el més pesat, o el més avorrit, i no sé si hi ha alguna cosa més avorrida.
3: Doncs, bueno, per exemple, els coixins que hem fet... Molts més del compte. Potser si alguns ja s'han cansat una mica de fer tants, perquè sí que és veritat que amb les vagues teníem que avançar més amb els coixins i deixar de fer tantes espelmes, encara que no en tenim tantes.
0: Clar, és a dir, us ha afectat això de les vagues, no? Que no heu pogut anar tots els dies a l'escola. Algú de vosaltres té pare, mare o familiar, un familiar proper, coneix algú amb empresa pròpia? Que sigui empresari?
3: La meva mare.
0: La teva mare. I tu t'ho has plantejat? T'agradaria tu també tenir la teva empresa i muntar una empresa del que sigui?
3: Bueno, encara no...
0: No hi penses, eh?
3: No.
0: No hi penses. Però no sé si us ho fa pensar això, perquè clar, la idea d'aquest projecte és que vosaltres us poseu en la pell del que és ser un empresari, no?
3: Sí,
0: que és pensar-ho tot, no? Des del primer dia anar a apuntar a registrar l'empresa, fins després pensar el producte, dissenyar-lo, fer-lo, no? Manualment, que és aquesta part que us ha agradat tant, però ara també l'haureu de vendre. Heu hagut de fer, no sé si, divulgació, comunicació, no? Esteu venint aquí a explicar tot perquè la gent us escolti, no? Perquè vingui demà.
3: Sí.
0: Clar, és com fer-ho tot això, eh? Us agrada aquesta idea o què?
3: Sí.
0: Sí? Us agrada, eh?
3: És una activitat divertida.
0: Sí? Estela, t'agradaria tenir la teva empresa de gran? O dius, mira, sí, no, quasi millor que em contracti una empresa i jo em dedico a fer el meu i ja està.
4: Doncs la veritat és que sí, estaria xulo. I la veritat, el que estic fent ara amb unes amigues, tenim una... Com, venem cosetes, també.
0: Ah, molt bé! O sigui, has muntat un petit negoci, no? I què és el que veneu? Què és el que oferiu?
4: Doncs venem polseres...
0: Molt bé!
4: Collarets, molt a vegades bé. Decoració...
0: Que els feu vosaltres?
4: Sí.
0: I teniu nom? Aquesta empreseta té nom?
4: Sí.
0: Ai, com es diu? Va, anem a fer promoció, aprofita.
4: Es diu Los Cinco del Puerto. Perquè estem al port d'Aiquadolls.
0: Ah, molt bé! I sou 5 amiguets? I feu Los Cinco del Puerto, molt bé, i veneu, doncs, això, collarets, coses que feu vosaltres, no?
4: Sí.
0: Bijuteria que feu vosaltres, i què, us ho compra la gent?
4: A vegades.
0: Sí, no? Us dona per un geladet, no? O per alguna cosa així us deu donar. Bé, doncs, fer una empresa, una mica és això, no? Una mica és això, t'ha ajudat una mica això de l'emprenedoria, tu creus, per aquest negoci de Los Cinco del Puerto?
4: Sí.
0: Teniu imatge?
4: Sí, però la fem també a mà.
0: Molt bé. I les vostres cooperatives tenen imatge, no? També hi heu hagut de treballar amb això, no? Per exemple, de Sabem el que salvem, i hem explicat l'origen del nom, no? Que va relacionat amb la, amb l'associació ADAP. Però quina imatge, quin logo heu fet? Heu creat un logo?
3: Bueno, sí, hem fet un logo i hem escollit tres persones de la classe on cadascun d'ells ha creat un logo amb el Canva.
0: Molt bé.
3: I quan han acabat ens ho han ensenyat a la classe i hem votat amb alçada
0: quina
3: ens agrada més.
0: Molt bé, i ha sortit clarament una guanyadora. Sí, eh? Clarament hi havia una que va agradar més, no? Que és la que, té, no?
3: Sí.
0: És amb la que s'ha quedat. I en el cas de los homes, pel Magic Cup, també teniu un logo, una imatge?
2: Sí.
0: Sí? I també s'ha creat de la mateixa manera?
2: Sí, bueno, primer vam fer tothom una...
0: Ah, tothom, en aquest cas, molt bé.
2: Un disseny, llavors entre les dues, una classe va votar els seus dissenys i l'altra, els seus dissenys, i els dos guanyadors es van votar.
0: Molt bé, i entre aquests dos vau acabar de decidir, no? Escolta'm, i la gent que feia propostes i la seva proposta no sortia, no sé si és el vostre cas, en algun, com ho ha gestionat això? Ho ha portat bé?
4: Sí.
3: Sí.
0: Sí. No hi ha hagut allò plors,
3: no,
0: ni males
3: no.
0: cares... Heu sabut... Tothom ho ha entès, no?
3: Sí.
0: No passa res, no? Està bé, està bé. És un molt bon aprenentatge aquest, no? Que no sempre trien la nostra opció, no?
3: Sí.
0: En tot aquest procés, les professores... És a dir, elles han fet també espelmes, coixineres, caixes, espelmes, o simplement us feien com de guia? És a dir, tot està fet realment per vosaltres?
3: Sí, sí, sí que és veritat que potser ens han fet una demostra
0: sí.
3: o algú per ensenyar-nos com fer-ho, però tot ho han fet nosaltres.
4: Sí. Sí.
0: Clar, ja se sap des de fa molts anys que quan arribes a cinquè toca la cooperativa, no? És un projecte. Sí. No sé si l'esperàveu, teníeu ganes? L'any passat que fèieu quart i que sabíeu que aquest any faríeu cinquè, sabíeu que teníeu cooperativa, teníeu ganes d'això?
3: Moltes.
0: Sí? Vosaltres sí. també? Sí. I us ha cobert les expectatives? És a dir,
3: sí?
0: Era, sí. Ha estat tan xulo com t'imaginaves?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Ho tornaríeu a fer, això?
3: Jo
0: que...
3: sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Teniu idees? Us han vingut idees? Igual podeu fer un negoci, com l'Estela, que ha fet un negoci.
3: Jo tinc un, també, amb la meva germana.
0: Tu també tens un negoci? A veure,
3: sí.
0: Fem promoció, de què? A veure.
3: Bueno, nosaltres fem cosetes de manualitats i les venem.
0: Però manualitats com ara què? Posa'm un exemple.
3: Tipo amb petxines.
0: Ah, molt bé.
3: Fem manualitats amb petxines que les recollim a la platja i ens inspirem una mica d'alguna imatge que veiem a internet i després en fem.
0: I després les veneu?
3: Sí.
0: Molt bé. I teniu nom o no teniu nom?
3: Sí, tenim nom.
0: A veure com us dieu?
3: Es diu SNO perquè, clar, són les nostres inicials.
0: D'acord.
3: Jo em dic Sofi i la meva germana Olivia, doncs...
0: És NO, ok. Molt bé.
3: Sí.
0: Molt bé, molt xulo, molt bé. Doncs escolta'm, si sou uns empresaris experts, alguns ja aquí, no? Perquè això ja ho tenies abans de la cooperativa d'aquí o ha estat més o menys alhora?
3: Bueno, hem tingut la idea abans de fer la cooperativa i ho hem anat fent...
0: Clar, t'has animat, no?
3: Sí.
0: Li has dit a la teva germana, és més gran o més petita?
3: Més petita.
0: És més petita, li has dit, posem-nos el dia que jo ja sé com fer-ho això, no? Jo ja sé com fer-ho, poseu una tauleta, no? Estela, vosaltres també poseu una tauleta i aneu venent. I vosaltres, Pol, què? Tu no tens idea de negoci? No hi penses en això, eh?
2: No.
0: De moment no, i la Daniela tampoc, eh? Sereu compradors, no?
3: Sí.
0: Potser de les seves... Home, tot negoci necessita qui ven i necessita qui compra. Vosaltres demà necessiteu gent que compri.
3: Sí.
0: Va, per aquella gent que ens estigui escoltant, què els diríeu perquè demà s'animessin a apropar-se a la fira? Estela, què li diries a la gent? A veure.
4: Doncs jo els diria que els hi recomano molt venir.
0: Molt
4: perquè,
0: bé.
4: Com el Maria Uso i totes les altres escoles i cooperatives fan molt bons productes.
0: Molt bé, perfecte. Pol, tu què els hi diries? Què afegiries? A veure.
2: Que vinguessin perquè és per una bona causa, per lo que venem.
0: Molt bé, efectivament, no? Hi ha un fi solidari, no?
4: Sí.
0: Daniela.
1: Que no és només per nosaltres, o sigui, és per ajudar a unes ONGs que necessiten diners.
0: Molt bé, perfecte. Sofi, què
3: hi
0: afegiries?
3: Jo,
0: a veure?
3: Jo sí, més o menys el mateix, que podrien ajudar també una mica a donar, o sigui, ajudar-nos perquè els donem alguns diners perquè puguin... Doncs ajudar per
0: Clar.
3: Poder ajudar a les ONGs.
0: Clar, home, a més ajudaran els de l'Agnès l'any que ve a Santa Colònies i que els hi costi més baratet als pares i mares. I el Maria Busó, vosaltres teniu previst després que fem aquests diners? No. No heu pensat una festeta en què us gastareu? No heu pensat en res d'això?
2: No.
0: No? No? Perquè heu de fer els càlculs, no? També heu de, heu fet una, vosaltres heu fet una inversió més petiteta, no? Per tant, entenc que el retorn serà més petit, però, bueno, igual també heu de pensar un berenar, un sopar, un... Els de l'Escola Pia i explicaven que s'anaven a l'Ocio Aventura, per exemple. Veus?
1: S'anàvem avui.
3: Sí, avui.
0: Anaven avui, exacte.
3: Sí, els hem vist avui, ara l'Anna
0: sí, sí. Van fer, perquè han fiat. És demà que venen, però els hi han demanat que fin... No ho vam dir això, eh? Això ens ho van dir ahir quan vam sortir. És que resulta que el pare d'un dels nens és el propietari de l'Ocio Aventura. És a dir, aquí hem tingut una mica de... Clar, ha estat més fàcil, no? Clar, sí. Ha estat més fàcil. Si els vostres pares fossin de PortAventura, doncs, no? Potser podríeu anar a PortAventura. Escolta, però qualsevol festeta o les colònies, sí. Tot serà sí. Benvingut. Per tant, demà, de 9 del matí a quarts d'una del matí, al Can Robert, hi haurà tots aquests alumnes amb les seves paradetes, amb els productes de les seves cooperatives, venent-los a uns preus moderats, ja ho han vist. Per tant, rasquin-se una mica la butxaca, que hi ha darrere molt d'esforç aquests alumnes que porten moltes setmanes treballant i a més hi ha darrere un fi solidari, no? Sí. Pol, que hi ha, un fi, sí. Hi ha un fi solidari que és molt important. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la visita, que vagi molt bé, molta sort demà, que veneu tot el producte, que recapteu diners i després us tocarà fer números, la tresorera.
3: Sí.
0: I tocarà comptar, sumar, a l'usar s'ho ha posat difícil perquè 3,5, 2,5, clar, demà haurem de donar canvis, tot això... Saps? Tot això són matemàtiques, no? Que hem d'estar aquí pensant. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Un plaer, nois.
3: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: αυτό.
1: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Ens en quedava una d'escola, l'escola Miquel Utrillo. Ahir va passar l'escola Pia, el Barratxina aquest any no ha pogut venir perquè ha coincidit amb temes de vaga i doncs no ha pogut ser, tot i que van parlar, òbviament, del seu producte i també hi seran demà venent els productes als de la cooperativa del Barratxina. Acabem de parlar amb l'Agnès de Sitges i amb el Maria Usó i ens en queda l'escola Miquel Utrillo, que heu recuperat el llapis. Home, estava tot Sitges preocupat pel llapis de Corpus, que el llapis de Corpus que algú havia agafat pensant que se l'en podien portar i el necessitàveu per la festa.
1: Sí, bona part del menjar ens l'han guardat.
0: Com a mínim, no? Ha tornat sa i estalvi, o tornarà, no sé si ja hi és a l'escola, el llapis, i serà present perquè divendres, no? Divendres teniu festa, no?
1: Sí.
0: La festa de fi de curs, no?
1: Sí.
0: És una gran festa aquesta, no? L'Utrillo munteu un xou important, eh?
1: Sí, és molt guai.
0: Sí. Doncs hi serà el llapis i ja veig que el llapis serà protagonista demà a la festa i tothom voldrà fotos amb el llapis, ja ho veig a venir, això, perquè clar, aquest llapis s'ha fet viral. En tot cas, aquests alumnes que escolten i que ara presentaré són alumnes de cinquè de l'escola Miquel Utrillo. Sou molts alumnes, sou com tres grups,
2: 63.
0: Oi? 63. Perquè ja saben...
1: Són quatre grups de 15, un de 16, l'altre de 16 i l'altre de 16.
0: Sí, és a dir, l'Utrillo l'any passat va patir allò del bolet. Allò del bolet, és a dir, un grup que van haver d'afegir i a cinquè, és una escola de dues línies i van afegir una tercera línia, és clar, es van multiplicar i per això avui hi ha aquí molts més representants. En total, 6. I passo a presentar-los. Adel, què tal? Bon dia.
3: Estic bé.
0: Molt bé. Lorenzo, bon dia.
4: Bon dia.
0: Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Greta, bon dia.
6: Bon dia, hola.
0: Chloe, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I Max, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tots sou alumnes de cinquè de l'escola Miquel Utrillo i tots sou membres, com la resta dels vostres companys, d'una cooperativa que es diu...
9: Cinc Unilímpics.
0: A veure, qui m'explica el motiu d'aquest nom? Vinga, Adel.
9: El motiu és cinc de cinquè, Unilímpics de Units i Límpics de les Olimpiades.
0: De les Olimpiades, molt bé. I això, digues, Lorenzo.
1: Aquest nom va sorgir... amb un alumne que volia fer unes olimpiades a l'escola, unes mini, però no vam poder pels horaris, la festa de fi de curs i tot, i vam decidir fer productes d'esport.
0: Molt bé, és a dir, ho vau lligar, diguem, amb aquella proposta, no?
10: Sí, per fomentar l'esport entre les famílies i l'alumne i que facin... esport.
0: Molt bé, i com la resta entenc de cooperatives, Laia, vosaltres també hi ha fi solidari aquí, donareu un percentatge dels beneficis
10: a
0: la Fundació Mona. I qui és la Fundació Mona? Per qui treballa?
6: És una fundació, sí? Vale, que agafa micos i ximpancers que han estat maltratats a circs o a qualsevol lloc i llavors els agafen i aquesta idea va sortir d'un nen de la classe que tenim aquí, el Max.
0: Pues ara ens ho explicarà el Max. A veure, Max, la idea va ser teva?
11: Sí.
0: I tu de què coneixies aquesta fundació
11: perquè
0: dels micos?
11: Perquè la meva mare, quan era petit, va apadrinar un mico. Bueno, un ximpanzé.
0: Molt bé.
11: Que es deia Bongo, i encara el tinc apadrinat. I com volia que es destinessin aquests diners, vaig proposar la idea.
0: Molt bé, per tant... Tens un mico, un ximpancé apadrinat,
11: sí.
0: Però l'has anat a veure mai en persona o tens fotos?
11: No, l'he anat a veure.
0: I on està aquest ximpancé?
11: Per Tarragona.
0: Caram, i és simpàtic?
11: Sí.
0: No havia conegut mai ningú que tingués un ximpancé adoptat. Molt bé, quina iniciativa més xula. Per tant, a tots entenc que us va semblar la idea estupenda, no?
6: Sí, sí.
0: Lorenzo,
1: a més a més, amb la idea que va donar el Max... Un altre company nostre ha padrinat un altre ximpanzé que es diu Nico.
0: Ah, sí? És a dir, que ara la classe de cinquè de l'Utrillo té dos ximpancés apadrinats, no?
6: Sí.
0: Escolta'm, quina bona proposta, Max. Igual a partir d'aquí comenceu a tots a padrinar micos i ximpancés, no?
11: Sí.
0: I estan junts els dos ximpancés que estan...
11: Sí.
0: Estan
11: sí.
0: tots junts a Tarragona?
11: Sí.
0: Que deu ser un centre, no? És a dir, és un centre on te'ls han rescatat, no?
1: Hi ha dos... Hi ha un grup de ximpancés que és diferent a l'altre, perquè si estan tots junts igual es barallen.
0: Clar.
1: I clar, han d'estar separats.
0: Els que no us heu barallat sou vosaltres, no? Per decidir res, no?
1: A veure.
0: Però baralles o discussions?
1: Discussions.
0: Chloe, a veure, com ha anat això?
2: A veure, hi havia gent que estava d'acord i gent que no amb diferents decisions, com per exemple els preus dels productes,
3: molt
2: o
3: bé.
2: Ja poden ser els productes.
3: Sí.
2: I llavors la idea com més correcta de fer-ho va ser una votació.
3: Molt bé, o sigui, vau fer sí. amb alçada, eh? Democràticament,
2: sí.
3: no?
2: No, ens van, donar, sí, ens van donar un full i nosaltres vam tindre que apuntar l'opció.
3: D'acord, i per tant l'opció majoritària no és la que vau triar, digues, sí. Adel.
9: També vam tindre una discussió per el preu que donaríem, estàvem primer entre 5, 8 i 10 euros, però els que van votar 10 i 8 podien donar 5 i els presidents van fer la votació última i van decidir 5 euros.
3: Molt bé, és a dir, al final vau arribar a un consens. Digues, la Greta.
6: Que també vam tindre una petita discussió com
3: sí.
6: que havíem de votar amb què fèiem amb una part dels diners que ens quedava, perquè el 25% el donaven a la Fundació Mona i els altres diners havien de votar què feien, i al final va sortir anar a la piscina del Valpineda i fer un esmorzar.
3: Oh.
6: Hi havia gent que, doncs, que no li semblava bé.
10: Ah, perquè bueno. No se'ns tornarien els 5 euros que vam donar al principi per
3: és
10: comprar
3: dir,
10: material.
3: És a dir, anem a endreçar una mica les idees. Vosaltres heu fet una inversió prèvia, no?
6: Sí, sí.
3: Cada alumne quants diners heu posat?
6: 5 euros.
3: 5 euros. I aleshores, de tot el que recapteu demà, ara m'explicareu el producte, els preus i tot plegat, una part... Heu demanat préstec a algú? Algun professor? Heu demanat algun préstec?
6: No,
3: per tant,
6: no
3: teniu deutes, eh?
9: Més bé no hem gastat tots els diners.
3: Molt bé, perfecte. Però deutes no n'hi ha, eh?
6: No.
3: Per tant,
6: no.
3: dels diners recaptats, si tinguéssiu deutes, tot el que guanyéssiu demà, hauríeu de tornar deutes. Com que no teniu deutes, perfecte. Quin percentatge donareu a la Fundació Mona?
10: Un
3: 25%. Un 25% de tot el recaptat anirà a la Fundació Mona i la resta... Havíeu de decidir.
10: 75.
3: Havíeu de decidir, no?
10: Sí.
3: Sí. Tornàveu els 5 eurets a cada alumne.
10: I fer un esmorzar a la classe. O també podíem anar a la piscina de Pineda a fer un esmorzar allà.
3: Però no tornàveu els 5 euros.
10: Sí. Sí. O també hi havia una tercera opció, que seria anar a la platja i comprar un gelat o un gofre o una crema.
3: Molt bé.
10: I se'ns tornarien també els 5 euros.
3: Molt bé. Però vau fer una votació
6: sí,
3: i va sortir
6: sí.
3: lo de la piscina. Aleshores, aquells que no va sortir la seva opció, no va ser la triada, l'elegida, ho van acceptar bé? Han acceptat bé la
6: mesura? Sí. Sí. Al principi una mica s'ho van tomar una mica malament, però després ja...
3: Però després bé, no?
6: Sí.
3: Bé, és el que passa, no? Quan hi ha un punt de decepció, no? Ostres, no ha sortit la meva opció, jo preferia això, però després acceptes, no?
6: Sí, sí,
3: i aniran
6: sí.
3: a la piscina, no?
6: Sí, sí,
10: perquè
6: sí.
10: al final som una cooperativa i totes decideixen aquí.
3: Sí. I aquest exercici que heu fet de votar, decidir, majories, discutir, com es diu tot això?
1: Assemblea.
3: Una assemblea. Què és una assemblea? Com? A veure.
1: Doncs que a una cooperativa tots voten com si és el president o el tresorer o el secretari.
3: Tots els vots valen igual,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Tothom val igual i heu fet una assemblea democràtica, no?
1: Sí, sí.
3: Heu decidit que això és, diguem que el nostre govern també es regeix en principi per una democràcia. El que deia abans, eh? Els polítics que ens manen sembla que els hi costa més posar-se d'acord que vosaltres, no? Mm. Però heu entès una mica, no? Com funciona això, no? Del posar-se d'acord, del votar, del sí i del no. Vinga, anem al producte. Quin producte heu fet? Vinga, Adel.
9: Hem fet gorres.
3: Sí, gorres.
9: Sí,
3: bueno, que xules.
9: Les hem comprat i hem ficat el logotip.
3: Molt bé.
9: En gorres, pulseres.
3: Molt bé.
9: Clauers, necessers.
3: Caram.
9: Lligacues i...
10: Bossetes.
6: I una cinta per les ulleres.
3: Molt bé. Tot aquest producte, tot això ho heu fet vosaltres, Max?
9: Sí.
6: Sí?
3: Sí? Tot?
11: Sí.
3: Absolutament tot? Què ha estat el més difícil de fer? O el que més t'ha agradat o més t'ha costat fer?
11: A veure, amb les gorres era difícil perquè enganxar-ho en una superfície que no era plana,
3: clar.
11: El vinil era difícil d'enganxar.
3: Clar, molt bé.
1: Hi ha algunes que han sortit molt bé.
3: Sí?
1: I a part, els necessers, com que no sigui tot del mateix color, o sigui, perquè el nostre color principal de 5 Unilímpics és de color blau. I també vam fer de color verd, taronja i algun vermell.
3: Molt bé, digues, Laia.
10: Que també va ser una mica difícil fer la mà d'obra, per exemple, de les pulseres o dels lligacues, que, clar, s'havien de cosir a mà i els Caram. Lligacues els havies de cosir a mà i fer amb una plantilla, la mida i tot perquè sortís bé.
3: Clar, digues, Chloe.
2: A part d'això, tots els productes portaven, o quasi tots portaven, el logo de 5 Unilímpics, que és com un honor a nosaltres els que hem fet tots els productes.
3: Molt bé, i aquest logo qui l'ha dissenyat? Un nen de la classe? Digues, digues.
2: Primer de tot, els mestres ens van dir que ens ajuntéssim en grups i que cada grup fes un diferent logo.
3: Una proposta de disseny,
2: sí.
3: No?
2: Vam votar i van sortir diversos, però d'aquests diversos, el Marc Macià va fer un disseny digital, que és el nostre logo actual.
3: D'acord, és a dir, adaptat una mica en base a la vostra proposta,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: Molt bé, molt bé. Digues, Lorenzo, què volies afegir?
1: No, res, això.
3: Això, no? Aquesta proposta de logo que entenc que apareix a les gorres i algun altre lloc. Algun altre
2: el neceser.
3: El neceser també, eh? Mm. Quin total, se vol la xifra total de producte que vendreu? Digues.
9: No, no ho sabem bé.
3: Però estem parlant de què? D'un centenar de producte en total?
1: Bueno, potser hi ha 69 gigacues, 104 pulseres i coses així.
3: Molt
1: 30
3: bé.
1: Gorres ben fetes perquè hi ha algunes que, com que han costat, han sortit a arrugades, s'han cremat una mica per dins.
3: Molt bé, Greta, i heu pensat ja el preu? Heu decidit ja el preu dels productes?
1: Sí,
3: a veure,
1: sí,
3: va, perquè la gent que s'està escoltant que prepari la butxaca i avui vagi a treure dinerets per portar demà.
6: Per exemple, el més car és la gorra, que val 4 euros, i la majoria val 2 i alguna cosa 3 euros.
3: D'acord, heu posat xifres rodones. Digues, Adel,
9: què vols? I també hi ha algunes coses que... Bueno, una cosa que val 1 euro.
3: Ah, sí? Que val 1 euro?
9: A
3: veure...
9: A veure, no... Crec que eren les bosses.
3: D'acord, no sé. D'acord. Per tant, poden portar vostès... Vagin a treure 20 euros.
1: Entre 1 i 4.
3: D'acord. Sí. Treguin 20 euros i ja fan despesa ja a les cooperatives, no? Entre tots, una cosa a vosaltres,
1: sí, sí,
3: una
1: sí.
3: cosa als Albusó, no? Una a l'Agnès, la Barratxina, l'Escola Pia, no? I que facin aquí despeseta perquè, a més, exacte, aquest té una fi solidària i, a més, en aquest cas, amb aquesta Fundació Mona, no? Amb aquests dinerets que aniran per ajudar els micos, a aquestes organitzacions que cuiden i que tracten els micos i els ximpancers rescatats d'espais. Digues, Lorenzo.
1: I clar, a la Fundació Mona tu apadrines un mico, que és el que vas a veure i tal. Però els diners que dones per apadrinar-lo ho reparteixen entre tots els micos perquè, imagina't, el Bongo, que és el que té el Max, igual té 50 apadrinats.
3: Clar, igual un dia heu d'anar tots, els 63, o no sé quan sou a la
1: si
3: classe, a veure el Bongo, no?
1: Si ens inviten...
3: Seria divertit això, no?
1: Sí.
3: Poder fer, digues, Chloe.
2: De fet, nosaltres hem enviat un correu a la Fundació Mona...
3: Ah, molt bé.
2: ...explicant-los que els hi donarem aquest 25% dels beneficis que guanyem i que ens agradaria molt i seria un gran plaer que demà poguessin estar a la nostra fira.
3: Ah, i què us han contestat?
2: No, encara no.
3: Bueno, doncs a veure, igual us fan una sorpresa, no?
2: I però apareixen... desitgem que puguin
3: venir. Que puguin venir, no? Home, estaria molt bé que poguessin venir. Què ha estat el més divertit de tot el procés de la cooperativa? Digues, Adel.
9: Crear els productes.
3: Fer els productes, no? La part manual, no?
1: Sí. Sí.
3: Tots esteu d'acord?
1: Sí.
3: És el que més us ha agradat?
9: Sí, bueno, perquè ha costat esforç i al final és un bon resultat.
3: Molt bé. Digues.
1: Bueno, al final nosaltres no hem fet productes perquè ens hem estat preparant per aquesta entrevista.
3: Molt bé, que ho heu fet molt bé, per cert, eh?
1: I també hem preparat una presentació que és la que vam fer als Prado, al Prado, que els hi vam donar als nostres companys que van sortir. I això també va ser molt divertit.
3: Això també ha estat divertit. Laia, què volies afegir?
10: Que a mi també m'ha agradat molt la part de dissenyar el logotip perquè havíem de com crear amb el nom i vam veure com els tipus de logotips que podia afegir al logotip, podia separar el dibuix amb el logotip, llavors era com la creativitat al poder.
3: Això ha sigut més xulo, digues.
1: Clar, i també hem aprofitat en lloc de... Hem aprofitat per fer mates perquè al final hem multiplicat els preus.
3: Clar, clar, no, aquí és que ho treballat tot una mica, eh? Digues, Greta.
1: També hem practicat llengua, bueno, i ho practicarem demà.
3: I ara, i aquí esteu per practicar la comunicació, no?
1: Ja,
3: molt
1: sí.
3: Bé, molt bé, digues.
6: Doncs com una mica el que ha dit el Lorenzo, doncs també la llengua, per exemple, l'hem practicant, doncs ens posaven un vídeo a la pantalla i havíem d'aprendre punts i després havíem de fer preguntes i això tot com funciona una cooperativa.
3: Per tant, teniu la sensació que heu après.
6: Sí,
3: no? Que aquest projecte està bé, no? Que apreneu coses. Què és el més avorrit?
6: El més avorrit.
3: A veure, algú sap dir que ha estat el més avorrit? Sí? Vinga, Chloe.
2: Jo crec que fer les assemblees amb els 63 alumnes, perquè al final som un munt de nens i nenes que som molt creatius i tenim moltes idees. I clar, estem allà tancats en una aula decidint coses i deixant anar la creativitat.
3: Clar, molt bé, digues, Adel.
9: Jo per mi era aprendre punts perquè ens ficaven dos o tres vídeos a la vegada que duraven com tres minuts.
3: Clar, i a més era molt ràpid, no?
9: Sí, sí. I al final t'avorries perquè ja al tercer vídeo et quedaves així.
3: Et quedaves una mica, digues, Greta.
6: Doncs, per exemple, els primers dies ens van posar uns deures d'idees com de què podíem vendre, el nom i coses així. Llavors havíem d'escoltar totes les propostes que cada alumne anava allà al mig de la classe explicant, llavors era superavorrit perquè
10: cadascú volia dir el seu però no volien escoltar els altres, llavors havíem d'escoltar tothom i...
3: Tot això fèieu sempre en grup als 63 alhora?
2: Sí, sempre.
3: Déu-n'hi-do, amb un professor, amb dos, amb tres,
10: amb quatre, amb quatre.
2: Dos per classe.
3: Ara estava suant, jo pensava, i aquí només
9: però, hi havia un professor. Però, en veritat, al principi de la cooperativa n'érem 63, érem 60, però han arribat 3 nous.
3: 60, 63, aquí, eh? Que, sí. Per tant, el més difícil ha estat posar-se d'acord, no?
11: Sí. Sí. Perquè està com una hora decidint.
3: Clar, una hora decidint. Clar, això és difícil, eh? És una hora decidint, cadascú dona els seus arguments, no?
9: Sí.
3: Aleshores, algú que el rebat, o... Ostres, és...
9: Tothom vol... el seu.
3: Clar, tothom vol que guanyi el seu, no? Però a la gent li costa acceptar que no és el seu el millor, que és el de l'altre. És difícil això, eh? Ostres, la vida adulta és una mica difícil, eh? Complicada. Però està bé, si, a més, sobretot si sentim que heu après. Algú té pare o mare empresari? Sí?
10: Sí.
3: Laia, i a tu t'agradaria?
10: A mi m'agradaria crear una empresa.
3: Sí?
10: Sí, però per...
3: Digues, ara li fa vergonya.
10: No, és que és molt...
3: Se t'ha oblidat, però tu t'agradaria ser empresari, t'agradaria crear una empresa, eh?
10: Sí.
3: Però i heretar la del pare o la mare o continuar amb el negoci del pare o la mare?
10: No, crear una jo.
3: Una tu, eh? Amb el producte que tu vulguis i tal. Però tu t'agradaria, eh? Tenir la teva empresa i dirigir la teva empresa, tu t'agradaria, eh? I a la resta us ho heu plantejat?
9: Jo sí.
3: Sí? Us ho heu plantejat i us agradaria?
6: Sí.
3: Per què? Què creieu que té de bo això?
1: Perquè com que ens ha agradat tant això de cosir i fer aquestes coses, igual a la vida adulta això també se'ns pot fer divertit encara.
3: Clar.
1: I ens ho podem passar bé.
3: Clar.
1: I treballant.
3: Molt bé, la part manual és la que us ha agradat més a tots, eh? Tots per aquí, el que més us ha agradat és la part manual artesanal.
6: Sí,
3: que és curiós, eh? No tinc clar que els empresaris adults s'hi dediquin després a la part manual, però em sembla interessant la reflexió, em sembla interessant. Per tant, us agrada això de la cooperativa? Clar, quan vosaltres vau començar cinquè, ja sabíeu que aquest any tocava allò de la cooperativa, no?
1: Sí. Això és tradicional en les escoles de Sitges.
3: Clar.
1: I això cada any, així en què es fa.
3: Sí. Chloe, en tenies ganes? Tu tenies ganes?
2: Sí, jo tenia moltes ganes, però clar, al principi es feia com una miqueta gran l'empresa per nosaltres i pensàvem com...
3: Què fem? Això, no?
2: Com comencem? I què podem fer perquè aquesta empresa segueixi endavant i tingui els beneficis que volem que tingui? Però al final els mestres ens van anar guiant i ara estem aquí.
3: Ara ja heu après, d'alguna manera, les passes bàsiques per crear una empresa, no?
2: Sí.
10: Clar, perquè per arribar fins aquí, que ja tenim tots els productes i tot, hem hagut de passar doncs, per saber el que era una cooperativa, crear els productes, fer l'estudi de mercat...
3: Oh, molt interessant, heu fet un estudi de mercat també abans de crear els productes?
10: Sí, el dia de la presentació de projectes doncs, vam preguntar alguns pares i mares que pagarien per una gorra o alguna cosa així. Llavors vam fer una assemblea, vam fer l'estudi mercat i finalment nosaltres, tenint en compte el que havien votat els pares, nosaltres vam decidir
3: quins preus
10: finals.
3: Molt bé, perquè així d'alguna manera assegurar-vos, no?, que compraran, no? Que si ho poseu molt car...
10: La gent no compraria,
3: però
10: si ho fiquem molt, molt barat,
3: no
10: potser no tenim
3: diners. Clar, igual no hi ha
11: la gent compraria, però...
3: Però igual no costaria molt fer beneficis, no? Potser ni arribàveu als beneficis, no? Clar, l'empresa, aquí està la dificultat, no?, de l'empresa, en l'equilibri entre el guanyar diners però aconseguir que comprin, no? Clar, això és difícil, eh? Molt bé, tot això ho heu après. Per tant, us ha agradat el projecte?
6: Sí, sí.
3: Si heu passat bé, demà és el gran dia. Ja. Chloe, què li diem a la gent que ens està escoltant perquè demà s'apropin a l'hort de, ai, a l'hort de Can Fals, a Can Robert?
2: Jo, a tota la gent que ens està escoltant, que s'animin, serà molt guai, podran veure tot el treball de totes les escoles, i també si s'apropen a la nostra paradeta, doncs moltes gràcies, perquè també no només els beneficis ens el enduem nosaltres, sinó que també donem el 25% a la Fundació Mona i ajudem a més primats a que no estiguin tan maltractats.
3: Doncs no necessiten més arguments, ja els ha donat tots, la Chloe, ajudada per descomptat amb tota la resta de Lorenzo, Laia, Greta, Chloe, Max. Moltes gràcies per venir, que vagi moltes molt
2: gràcies.
3: Bé demà.
2: Moltes gràcies.
3: Molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
1: I recordeu, demà veniu a l'11 al mercat de Sant... Ai, al mercat de Can Robert.
3: Ah, exacte, a la Fira de l'Emprenedor a Can Robert, de 9 a 2 quarts d'una estaran allà a Can Robert aquests alumnes i tots els alumnes de l'escola de Sitges, de 5è de les escoles de Sitges, venent els seus productes. Vola!
1: De 5 Olímpics.
3: De 5 Olímpics. Molt bé, gràcies.
2: Gràcies.

0: l'Escolania i també la Capella de Música de Montserrat, la va assajar ja a la missa conventual. La Salve és una antífona mariana que es canta habitualment al final del Rosari, és una contemplació mariana, una cluenda dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, i la d'avui és aquesta 8 veus amb ecos de la versió de Joan Serradols, una versió de la Salve del segle XVII.
1: S'està preparant l'interior de la basílica per la meva adaptació.
2: La versió ara també barroca, no? Però sentirem ara.
3: Sí, els ecos han de posar-se els escolans a sobre, a l'alça dels màrtirs, a sota.

Doncs aquest és el Salve Regina d'Ecos, del pare Cacerols, que estem escoltant, i ara vindria el Virolai, que interpretarà també l'Escolania de Montserrat en directe des de Montserrat.

I ara el papa que s'acosta cap a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat per venerar-la mentre l'escolania acaba d'interpretar el Virolai, de Jacint Verdaguer i Josep Rodoreda.

0: dir sobre aquests últims versos del Virolau, i hem vist una de les imatges que segur que transcendirà d'aquest acte, com és la veneració per part del Papa Lleó XIV de la Mare de Déu de Montserrat sobre aquests últims versos, insisteixo, i amb aquestes imatges del Papa doncs davant, per davant de la imatge i pregant i venerant a la Mare de Déu.
1: Una imatge molt simbòlica. Veiem el Papa Lleó XIV davant de la Mare de Déu com si fos una rosa que floreix de primavera, aquest símbol de bellesa que representa, i amb aquesta imatge també de Catalunya, la idea de que Montserrat també és un símbol espiritual del país i un respecte, per tant, cap a Catalunya i cap al que representa aquesta estrella que guia els fidels i, en definitiva, els catalans. D'aquí dos minuts serà un quart de dues, Òscar, i a partir d'ara què?
0: Ara hi ha expectació a la plaça perquè ara ha d'obrir-se el balcó que dona aquesta plaça. Insisteixo que tota aquesta gent que està en aquestes cadires ha seguit tota la cerimònia a través de les pantalles gegants i ara és previst que el Papa comparegui en aquests balcons, saludi a la gent que ho ha seguit des de fora i els beneixi. Avisa de la gent que no es mogui.
2: Anirà al balcó de la sala de la façana on ens dirà unes paraules. Les podrem seguir, veure i escoltar per les diferents pantalles que tenim. Moltes gràcies.
0: Són les instruccions que dona des de l'organització a la gent de la plaça perquè havia començat aquestes riuades per tal d'apropar-se fins a just a sota del balcó per poder estar més a prop del Papa. Ara s'obre la primera porta. Expectació màxima.
1: Home, hi ha un tros, no, de recorregut, Òscar, d'aquí allà?
3: Sí, sí.
1: 5 minuts i són, no?
3: Sí. El corredor de la Basílica, que passarà per davant de la sala capitular, que segurament estarà oberta, i el Papa també tindrà la possibilitat de veure-la, la sala capitular del monestir, que està dedicada als màrtirs de la Guerra Civil, i vindrà fins aquí, fins a la sala de la façana, on s'obriran, com dieu, aquestes portes, i podrà adreçar-se a les persones que avui han estat aquí a la plaça des de fa moltes hores esperant aquest moment, no?
0: No se n'ha acabat de sortir des de l'organització, eh? Veig com la gent fa corredisses per tal d'apropar-se al màxim, perquè estan dividits en les tres places, cadascú té la seva zona, no poden els d'una plaça anar a l'altra, però sí apropar-se al màxim, i per tant veig com la gent hi ha com una mena de corrent cap endavant esperant que aquesta porta, que tot just s'ha obert, doncs comparegui el Papa per tal de poder adreçar aquestes paraules.
4: És el balcó dels tres, el del mig, on apareixerà el Sant Pare amb una inscripció en llatí, O Felix Roma, Magistra Veritatis, Roma Benaurada, Mestre de la Veritat. Per tant, tenir el Sant Pare, el bisbe de Roma aquí sota, també és un moment simbòlic aquí a Montserrat.
5: I ara veiem que moltíssima gent aquí a la plaça s'ha aixecat, els seus seients, ha tret ja els mòbils i tots els ulls, totes les mirades posades en aquest balcó central on apareix ara mateix el Papa.
0: Saluda a la gent, aplaudiments.

0: siempre. Gracias. Gracias a todos.
1: És el Papa Lleó XIV, digues, Òscar.
2: Està a la plaça després d'aquesta benedicció final del Papa Lleó XIV, que continua saludant des d'aquest balcó, agraeix les mostres de carinyo i continua rebent aquests salutacions i aquests aplaudiments abans de fer mitja volta i tornar a entrar a l'interior de la basílica. Podríem dir que aquí acaba la part més pública d'aquest acte, perquè ara el que farà el Papa és quedar-se amb la comunitat d'aquí de Montserrat per tal de dinar amb ells, ja en un acte més, molt més privat, fins que cap a 3:45 aproximadament està previst que surti d'aquí per tal de continuar amb tota la seva agenda al centre de Barcelona.
1: Un acte molt emocionant, Montserrat, que com sabeu és un símbol col·lectiu, una memòria compartida, un lloc molt especial de generacions de persones. Ara ho dèiem, fa un any celebrant el mil·lenari de Montserrat, i molta gent ja ha pujat al llarg de la seva vida a buscar consol, a buscar orientació, a buscar simplement un moment de pau davant d'aquesta Mare de Déu, que és un símbol de Catalunya, la Moreneta, que tantes vegades s'ha invocat com a refugi, fins i tot per guanyar lligues i Champions del Barça. És una companya de camí, és un ressò, una força molt especial, i unes paraules que conviden sempre a no deixar-se vèncer per aquesta por, pel desencant, i en un moment de tanta incertesa, tanta polarització, i en el qual estem veient com el món a vegades doncs és molt, molt difús, o ens costa molt trobar-hi esperança, doncs és un missatge que, si més no, hauria de fer-nos pensar en què hi fem en aquesta vida i quin món volem deixar l'endemà pels nostres fills. Joan?
3: No, efectivament. A més, és una etapa central del viatge del Papa a Catalunya, que seguirà després a Sant Agustí i a la seva família, però que, efectivament, tot el que ha parlat ara el Papa, tot el missatge majoritàriament en català a la basílica, com ha parlat de les cuirasses que a poc a poc ens van endollir al cor, o sigui, des d'un punt de vista d'un simbolisme superpotent per parlar de coses tan quotidianes i tan internes, no? La veritat és un missatge molt, molt emocionant i que, bé, o sigui, és d'agrair que ens agraeixi coses.
1: I això no ho fa, no? Ara veiem les imatges aèries de Montserrat, aquesta muntanya que té una muntanya està entre el cel i la terra, no? Doncs és potser un missatge que s'eleva d'alguna manera i que et diu una persona, doncs, que des dels peus, doncs et mira cap a tal se la tirada.
4: Encara estàs inspiradíssim.
1: Sí, aquella sense que acabarà el programa.
3: No, efecte lleó, eh?
1: Hem de pitjar, jo.

0: violències a vegades, eh? Violències escondides, això ho ha dit en castellà.
1: Limitat diverses vegades.
2: Sí, perquè la unitat durant els darrers anys aquí ha sigut vista com una paraula molt política, molt polititzada, no? I el que està dient el Papa és no, la unitat és la base en la qual podem construir les diferències.
1: Claro, seríem nosaltres.
3: Aquí passa un principi del Papa Francesc que diu la unitat és superior al conflicte, que expressa en Evangelii Gaudium, i el treu cada vegada que...
4: Es una unidad que no es uniformidad, él plantea las diferencias que tienen que reconciliarse dentro de una sociedad y dentro de una iglesia que está obligada a hablar entre sí y a llegar a acuerdos.
2: Doncs aquest és l'acte final, Òscar. A les dues us hi poseu pel Catalunya Migdia?
5: Sí, per tal de fer un resum del que ha passat durant el matí, una prèvia de la tarda i la resta de l'actualitat. Òbviament han passat més coses en aquesta visita papal. Per cert, la plaça ja comença a estar buida i ara el que hi ha és corredisses per intentar agafar els cremalleres i ara hi ha una mena d'embús a l'estació del cremallera. Vull dir que ara arriba la segona part.
2: Suposo que la gent també esperarà que surti el papa, no? Quart de quatre, que deies?
5: Sí, sí, hi haurà gent que s'esperarà, però veig que hi ha molta gent que marxa, eh? Molta gent que està ja fent les escales per tal d'anar cap al cremallera. Mira, és que quan surti el papa seran 5 minuts, perquè agafarà el papa mòbil per tal de sortir ja. I després ràpidament sortirà de Montserrat.
2: Avui és Santa Oliva, també, patrona d'Olesa de Montserrat. També, sí, mira, si algú s'aprofita de baixar ràpid, doncs igual encara tindrà alguna celebració.
5: Completar la jornada.
2: No? Clar. Molt bé, Òscar, fins ara. Doncs.
5: Fins ara.
2: Nati, hi ha alguna cosa més?
0: Sí, mira, comentar-vos que hem pogut parlar, per exemple, una de les fidels que estaven aquí a la plaça, que l'hem vist ja fa una estoneta que es movia, ens ha cridat l'atenció i li hem preguntat a la Carme què li ha semblat aquest contacte tan pròxim amb el pontífex i on t'anava, i ens ha dit això.
6: Meravellós. Genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives. Anem per veure el sortir allí més prop.
0: Imagineu-vos, per tant, això que deies, Ricard, sí, efectivament, hi ha gent que sí que es quedarà aquí esperant-se que surti, tot i que serà fugaç, no?, diguem-ne, el seu pas. La majoria, efectivament, com deia l'Òscar, ja s'han aixecat de les seves cadires i de manera ordenada, endreçada, comencen a marxar de la plaça. També hem vist com els nois i noies que estaven a l'atri, que també han tingut aquest contacte directe amb el papa, també hem recollit la seva opinió, que els ha semblat l'experiència. Si ens et deien això.
7: M'ha agradat molt perquè ha passat el papa i l'he vist.
8: Bueno, yo directamente no lo he visto mucho porque había mucha gente.
9: Ha passat molt ràpid, ens ha saludat i pues cap a dintre.
10: Ha sido muy emocionante porque veías ahí que todo el mundo intentaba verlo, pero a la que ha pasado todo el mundo ha empezado a gritar y ha sido como un momento bastante bonito.
0: En aquest cas són alumnes de la Farga de Sant Cugat, que estaven a l'Atri. Penseu que a l'Atri hi havia més de 800 alumnes de 24 escoles de la Fundació d'Escola Cristiana de Catalunya i uns quants més d'altres escoles que han pogut també acostar-se força al pontífex. I aquí això és un riu de gent que
2: no
0: va passant
2: que no mica en mica.
0: No, jo estic, ja sabeu que no podem... El contacte, diguem-ne, amb els fidels ha estat relatiu a aquesta estona que el papa és aquí, perquè, diguem-ne, per qüestions de seguretat, també els periodistes tenim àrees molt delimitades o que no podem creuar, eh? I per tant, diguem-ne, hem hagut de fer virgueries per poder tenir aquests talls de veu amb la Carme i amb aquests alumnes de l'Escola de la Farga de Sant Cugat. Ara mirarem d'acostar-nos-hi, veiem que la gent treu entrepans, plàtans, les gorres no se les treuen perquè realment fa molta calor.
2: Compra mató també, Nati.
0: El què?
2: Mató.
1: Sí.
0: Mira, mató, penseu que aquí les parades de mató, les que hi ha habitualment, la d'artesans no hi són, perquè clar, era just el trajecte, diguem-ne, del pontífex. Però sí que és veritat que les botigues estan obertes. Per tant, una pregunta seria saber, a posteriori, quants matons s'han venut i també quants rosaris, potser, ja que ha presidit aquesta pregària del Sant Rosari. També que serà interessant veure si realment les vendes de rosaris o les vendes de matons s'han disparat coincidint amb aquesta visita tan esperada.
2: S'ha d'aprofitar, ja que puges, agafes mató i baixes, no, Òscar?
0: Realment és espectacular, el mató. Sí.
11: Jo sempre, quan venia la Nati, aquí saludo.
0: Gràcies. Hola, Òscar, què tal?
11: Molt bé. Sempre em preguntava coses i jo li voldria preguntar ara a la Nati si sap que menjarà el papa.
0: No sé què menjarà el papa, però sí que és veritat que diuen que serà un menjar, diguem-ne, habitual,
2: festiu, no?
0: Diguem-ne, de la comunitat de monjos. No, no, però festiva, perquè ens entenguem. No ens han dit pas, que mengi mató.
11: No, menjarà això? Una altra cosa.
0: Ho saps, doncs veus, potser teniu més informació
12: que jo. Està fent interessant, l'Òscar.
11: Sí. Va, va, va.
0: Doncs vinga, perquè a nosaltres ens ho han dit, el detall.
12: Moltíssim.
0: Què menjarà, va?
11: Són preguntes que em feia sempre la Nati.
2: Em sembla malament que el papa...
12: Quina revenja terrible,
0: l'Òscar. Òscar, estàs amagant informació.
2: Però a mi em sembla malament que el papa, aprofitant que està a Catalunya, no hagués fet un tastet de, no sé, de l'Isfrutar, del Roca... Sí?
0: No, no, no. Això, diguem-ne, des de Montserrat han estat molt clar que no.
2: Ja, però això estaria bé, perquè...
0: Però ell no ve a dinar a Can Jovany. No, no, va ser paraules literals del pare Bernat Juliol.
11: Heu de comptar que el papa és una persona saludable i que necessita una persona saludable, una cremeta per dinar, no? Una cremeta així de meló, amb virutetes de pernil.
2: Això li fa, això menjarà, una cremeta de meló?
12: No sé ni idea que t'ha vingut al cap ara mateix.
2: Alguna cosa més?
11: Així que... bueno, un tall de carn. Carn
2: Vedella de Girona.
11: Molt bona carn, perquè Montserrat no es menja malament, ja us ho puc assegurar. Són molts anys plens de fanys, i us asseguro. I de postre farà una crema catalana.
2: Molt bé.
11: I després hi haurà cafè i aromes, com
12: toca.
2: Que vigilin les aromes, que són molt traïdores, i que després, baixant amb aquelles corbes...
12: moderació.
0: I una cosa a tenir en compte, també, durant el dinar, podran parlar, parlaran, de fet.
2: El superior Bernat Juliol ens va dir en aquest programa que parlaria, que trencarien el silenci.
11: Sí, home, això es trenca. Sempre fa una breu lectura a l'inici, i després, evidentment, es diu popularment que hi haurà parleta, sí que es podrà parlar, dinaran els monjos, tota la comunitat de monjos, els escolans i les 15 persones del seguici del papa. Després aniran a la sala de la façana, on tindran la trobada entre la comunitat i els escolans, amb el papa, i ja està, i s'ha acabat.
2: Jordi.
0: I això de les lectures ho diuen perquè, a banda d'alimentar-se físicament, s'alimenta l'ànima.
11: Clar.
0: I s'alimenta l'esperit mentre estan menjant. I l'excepció d'avui és que, aprofitant aquest fet històric, que estaria el papa aquí, hi haurà aquest contacte. Sí,
2: pobre, és que déu-n'hi-do també la ruta que està fent. Gràcies, Nati, descansa també.
0: A vosaltres, gràcies. Ha estat un plaer.
2: Jordi, volies dir alguna cosa?
3: D'aquesta trobada jo destacaria una cosa que no hem comentat encara, que crec que serà irrepetible, una imatge irrepetible, única que ens ha deixat, que ha sigut la trobada de tres ordres religiosos. Un papa Agustí, un bisbe dominic, com fra Xavier Gómez, i el pare abat de Montserrat Benedictí. Això d'alguna manera confirma, no?, la tendència dels darrers anys de l'Església, sobretot des del papat de Francesc, que va ser el primer papa jesuïta, a haver-hi cada cop més bisbes a l'episcopat. Una nova dona, una nova imatge de l'Església, una nova visió, bastant interessant, crec.
2: Maria Guixà, alguna cosa més?
13: Sí, podríem afegir que també un cistercenc, no? Si contem fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, tindríem aquí la cirereta també per contemplar com ordre religiós. Dic que això està sent ara una fugida d'Egipte, mai millor dit, perquè s'han nuvolat.
2: No acaba igual.
13: Sí, s'han nuvolat, per tant, ha estat fantàstic el tempo que també ens ha fet el temps avui. Plagues, a l'hora de gestionar, i la gent està marxant perquè és conscient que avui hi haurà un tap com una catedral aquí al Cremallera, i per tant, doncs, molta gent deu voler intentar arribar com a mínim a dinar a casa o intentar-ho.
2: Maria, descansa, gràcies.
13: Adéu-siau.
2: Bona feina. Arribarem al punt de 2:15. Encara tindrem temps per posar-hi un punt d'humor també en aquest especial. Agrair-vos Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Jesús Bastante, Míriam Díaz i Joan Foguet, que ens hagueu acompanyat. I gaudir també del dia que avui a dir comença, perquè és que l'acte important és a la tarda. O sigui, el papa ha vingut per venerar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això serà a partir de 7:45 i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, de veritat, que vagi molt bé.
11: Gràcies, bon dia.
2: Que dineu bé. Ara tornem.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Catalunya Ràdio.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
21: Cada dia a les 2:00.
16: I a partir de les 3:00...
21: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
4: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
21: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
22: I el moment de retirar-se va ser complicat?
21: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
23: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
24: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
21: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
21: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
25: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
21: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
26: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
21: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
28: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
29: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
28: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
21: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
28: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
30: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
28: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
21: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
30: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
28: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
31: Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
32: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
31: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
2: I ara donarem veure bona causa. Avui, en nom de Somriures de Bombai, saludem el músic i cantant Pep Sala. Pep, bon dia.
33: Bon dia, Ricard. Sóc en Pep Sala. Com estàs?
2: Bé.
33: Volia fer-te una pregunta. Saps què és el treball infantil?
2: Sí, va.
33: No és només quan un infant ajuda puntualment a la seva família, sinó que quan es veu obligat a treballar perdent l'escola, la salut i la infància. Tot i els progressos, el treball infantil segueix afectant a 138 milions de nens i nenes arreu del món. Per això, el proper 12 de juny, suma't al Dia Mundial contra el Treball Infantil. ONGs com Somriures de Bombai ja ho han fet, i jo també. Traieu-li targeta vermella al treball infantil.
32: Somriures de Bombai.
34: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
35: Bon dia i bona hora!
34: Molt bon dia, amic meu.

0: El Papa és aquí.
1: Amb gran goig començo la meva visita amb tots vosaltres.
2: Que viva el Papa!
3: Germani, Germani!
4: I ara, adéu!
5: És l'hora dels temes pendents. Sí. En Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Ona Viñamata. Bon dia!
6: Bon dia!
7: En Gaudí! El Papa ja està aquí! En Gaudí! El Papa ja està aquí!
8: Parlat o no?
5: Sí. Armínia, és molt pesada.
9: Sí, sí, ha parlat català. En català.
10: No ha parat de parlar en català.
9: Sí.
10: Ha parlat més en català.
5: Per cert, he vist que ja ha llogat el balcó de la Sagrada Família, perquè he entrat aquest matí a l'anunci que va penjar vostè.
8: Ja
5: 2.000 euros va posar.
8: No, heu pujat a 3.500.
5: I aquí l'ha llogat?
8: Bueno, on eren uns nois de fora,
9: Ah, no sé. Mira, ara no et molesten els nois de fora,
8: Bueno,
9: quan has de fer diners...
8: Em segueixen molestant.
9: Ets tan hipòcrita, Armínia.
8: Em segueixen molestant, però...
9: Tan hipòcrita.
8: Són, bueno,
5: Com, com es diu el noi, no sé?
8: Christian.
5: El Christian Roldán.
9: Sí, Christian Roldán.
5: De Catalunya Ràdio. Christian Roldán?
8: Sí, doncs és possible, sí.
5: Ah, sí? On et trobes, Christian? A veure.
11: Doncs mira, no sabia que tenia accés a aquest balcó perquè llavors estic fent el passarell perquè estic al peu de carrer, per dir-ho d'alguna
8: manera. Home,
9: però escolta... Home, però bé,
5: Però on ets? Què és això? On ets?
9: No tinc res.
11: Soc just davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, on just ara s'estan fent aquests assajos que no sé si podeu anar sentint dels 600 cantaires que estan començant a afinar la veu, per dir-ho d'alguna manera. I també estan acabant de col·locar, crec que ja tenim col·locades totes les cadires, mira, ara s'estan acabant d'embridar, perquè ningú se les endugui a casa de record.
8: Sí, i els dinerons, quan me fas el bíceps?
11: Doncs mira, tu pensa que estem a meitat de mes, espera almenys que cobri quan arribi al final, a veure si puc fer-ho en camí.
8: Però fa cap gràcia.
5: En tot cas, tot preparat ja, perquè a la tarda, a quarts de set, ja hi haurà molt lío, i a partir d'això, de quarts de vuit, el Papa ja arribarà la Sagrada Família. Christian.
11: Sí, exacte. La idea és que pugi el Papa Mòbil al carrer... A veure si ho diré bé, a Rosselló, just en diagonal. Llavors recorreria prop d'un quilòmetre per aquest carrer Rosselló i baixaria per Sardenya fins a arribar a la Basílica. Llavors, un cop dins, el que està programat a l'agenda és que, bàsicament, faci una primera visita a la tomba d'Antoni Gaudí, justament... aquest centenari de la seva mort, i tot just després presidiria la missa i també l'acte central d'aquesta visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat conclourà amb la il·luminació final de la Basílica, i d'aquesta manera ja posaran punt final tant a l'agenda pública de Lleó 14 aquí a Terres Catalanes, com també la seva visita, ja que demà marxaria cap a les Canàries. Llavors, molt pendents de com comença i com acaben de tancar els darrers serrells de l'acte, que comença d'aquí unes hores.
5: Gràcies, Christian.
9: Bueno, i deixa'm, abans de que marxis, Christian, deixa'm felicitar també la ràdio per triar-te justament a tu, que et dius Christian...
11: Sí, no?
9: No, a vegades les coses van així. Què,
8: De veritat.
5: Per fer aquest comentari...
9: Perdona, Christian.
5: Adéu, Christian.
9: Ets Christian?
11: Només faltaria.
9: Però ho ets o no, de Christian?
11: Doncs la veritat que no gaire, no? La meva família molt,
9: Veus, per això et dius Christian.
12: Hombre, que no eres cristiano, madre mía, Christian, de verdad, qué decepción, tío.
9: Però tu què has de dir, Rubia?
12: A mí me encanta el Papa.
11: Yo
12: me pongo a llorar cuando lo veo por la calle, madre mía.
5: Senyor Rubiales, a mi Ferrer aquí, gràcies.
12: Lo único que ojalá tuvieran mamas, tío. Y las vírgenes, hombre, la Virgen de Montserrat,
5: quins temes tenim pendents, Jovany?
10: Doncs, a veure, quin tema vols que tinguem pendent, Rigard, si estem tots pendents al Papa de Roma.
8: Ja s'ha acabat lo de Montserrat, Armínia.
5: Ara dinem els monjos.
10: Exacte. A la tarda...
5: Crema de verdures amb pernil, carn bona i crema catalana.
9: Què vol dir carn bona?
5: I aromes de Montserrat, que és el que li donaré.
10: Les aromes de Montserrat són
5: les de després, veuràs.
10: Són traïdores,
8: I cuidado que no se l'emportin a fer una caminada per la zona.
9: Sí, allà hi ha molta gent que fa escalada, per allà. No
8: bueno,
9: sé si
8: sí,
9: escalada,
8: bueno,
10: escalada i el contrari d'escalada.
8: No. Sí,
9: caminades, no, que no li passi no, com aquell ja, del mango?
8: Bueno,
5: escolta,
9: últimament...
5: Prou.
9: Esperes, no, no.
8: Li proposen fer una volta cap allà, no? I bueno, mira, sí, el del mango és el que...
5: Bueno.
8: Va, el que va anar dalt a baix, qui va ser?
9: El pare. El papa, el papa, el papa, justament.
8: Ah, papa,
9: sí. Sí, senyora.
8: No?
9: Sí, senyora, sí, senyora.
5: No, no, ja prou, ja està.
8: A quina hora comença allò de l'autopapa?
10: Què és l'autopapa?
9: Què és l'autopapa? Què diu ara?
5: El papa mòbil.
8: Que porta blindat. Ah, a quina hora és?
5: Dos quarts de set.
9: Sí. Dos quarts de set està previst que comenci el recorregut pel carrer Rosselló, que diuen, per cert, Ricard, no sé si ho has dit perquè no t'has pogut escoltar tota l'estona, que anirà a velocitat humana. Això ho has dit?
5: A poc,
9: anirà a velocitat humana.
10: La velocitat humana és molt variable.
9: Les persones normals caminen a uns 5 km per hora.
10: Ah, sí?
9: O sigui, imagina't, escalarà. El papa mòbil escalarà. I ha de tenir un bon embrague.
10: Caminar 5 km per hora és caminar lleugeret, em sembla.
9: Escolta'm.
8: Sí.
9: Bueno. No sé, 4 o 5 km per hora, sí?
8: Sí. Bueno, escolta, jo aniré a obrir la casa, per això pregunto, perquè, bueno, el Cristian no ha vingut, però després venen uns estrangers que sí que m'han pagat.
10: Al final l'ha llogat, eh? I deia per...
8: 3.500.
10: 3.500 euros.
9: Sí. Per llogar una estoneta al balcó de casa,
8: sí,
9: eh?
8: I
9: evidentment en negre, no?
8: Sí, clar, home, sí.
9: És que mira...
8: Són, no sé, sud-americans, són.
10: Sud-americans. D'on són, sud-americans?
8: Bueno, sud-americans. Vull dir, m'ho han dit, però no me'n recordo, perquè al final tots són una mica el mateix, no? Aquella cara que fan.
10: Bueno, escolti'm, i tindrà a casa aquesta gent tot? No. 3.500 euros?
8: No, a casa no. El balcó, està per contracte.
9: Ah, els hi ha fet un contracte
8: bueno,
9: i tot.
8: Sí,
5: però per arribar al balcó de passar per casa.
8: Bueno, sí, ja mirarem.
9: Que es treguin les sabates, sobretot.
8: No
5: porti també una rebaqueta a la melera, que fa molt fred i em fa patir. Aquest
8: sí,
5: temps que
8: va
5: fa
8: amb
5: i
8: un
5: tot.
8: Vestidet que escolta.
9: Sí, està guapíssima, com sempre. El vestit li va a joc amb els ulls.
5: Sí, sí. Això sempre.
9: Estem molt macos.
8: Jo he posat una mica de cinta d'aquesta de la policia, que diu no passar, perquè la ciutat n'és de plena. He fet com un passillo del rebador al balcó. Llavors, bueno, fuera de les zones acordades no podeu ir, Els hi direm que passeix per debajo de la cinta perquè, bueno, com que som baixets...
9: Però a mi el que em sembla una barbaritat és que cobris 3.500 euros
8: per...
9: És que em sembla un robatori. És un robatori.
8: No haver contractat el Pac Papa Premium.
9: Pac Papa què?
10: Pac Papa Premium?
8: Pac Papa Premium, això.
10: Els hi ha ofert un Pac Papa Premium.
8: Home, perquè aquest preu...
10: I què és això?
8: Bueno, he ficat una espelma a cada creu de l'escala, la porta del pis. Després el rebo... els invitats disfressada de monja, els hi tiro una mica d'aigua per donar-los com una benedicció.
9: Les monges no benedeixen res.
10: És horrorós. És una imatge d'en...
9: No se'ls hi deixa.
8: Després els hi dic, acompanya'm-me per aquí. I mentre em segueixen, doncs vaig cantant un Ave Maria.
9: Mira la tia emprenedora.
10: Fa tot. És una mica túnel del terror del Tibidabo.
5: Ho ha assajat, això, suposo.
8: Home, i tant que ho ha assajat amb l'Antonio, que feia de Machu Picchu.
5: L'Antonio no el tindrà, aquestes hores.
8: Aquestes hores, a la butaca, com sempre.
9: Faràs allò de picar-li dos o tres dies de pans i que dormi fins demà. Sempre estàs.
10: Ell ni se n'assabentarà de tot això.
8: No, que va, l'Antonio. No sap ben bé què passa. I després els convidaré a sortir al balcó, on he ficat unes cadires, que millor, la veritat, que no facin servir. Per què? Si seuen la barana, els hi queda aquí i els hi da per tot.
5: Els hi queda davant la barana, molt bé.
9: No, que està venint a dir, Ricard, que és profundament racista. És que aquestes persones són baixetes.
8: I després, doncs, bueno, mentre esperem que passi el papa, doncs, els hi faré una explicació del carrer.
9: El carrer Rosselló?
10: La història del carrer.
8: En el piso de Ribes és una i unes prostitutes. Abajo compro la fruta a un índio, bueno, coses així, no? I després hi ha a disposició seva aigua, però això es paga a part.
9: No els hi regala ni l'aigua.
10: Per 3.500 euros.
9: Per
8: 8 euros l'ampolla petita,
9: Mira-la.
10: 8 euros.
8: 10 si la volen freda.
9: Però si sembla el Primavera Sauna, això, ja, Armínia.
8: Bueno, i després, quan hagi passat el papa, els acompanyo a la sortida i vol venir Barca Nova. Escolta, primer doncs. Fer fotos, vídeos, o fer servir vàter,
9: I si tenen ganes de fer pipí o caca, què faran?
8: No,
9: faran
8: això? No
10: és inhumà, home, no deixar-los anar al lavabo.
9: És inhumà,
8: No, és per seguretat. Són gent de fora, mengem coses diferents, tenim virus... Per seguretat seva!
9: No, calla ja, Armínia, calla ja, per favor.
8: Quan Espanya conquistó Amèrica, recordant-la de malalties, que os trajeron, que casi os matan a todos.
9: Mira, això m'ha deixat en raó.
8: Porque hacían de vientre en el río y al redere y veis vosotros a beber y mirad lo que pasó, ¿no? Pues nos va servir el vàter i punt.
5: Armilla, parlarem després, gràcies.
9: A vegades diu coses que són històricament certes, però clar...
5: En aquests moments, tal com hem explicat, el papa deu estar dinant o deu estar... a punt de dinar amb la comunitat benedictina de Montserrat, però ha trobat el moment per parlar, te diuen, amb nosaltres ara en directe. Per tant,
10: no m'ho crec.
5: Podem saludar a aquesta hora des de Montserrat al papa ara? Lleó XIV.
0: Bon dia, hòstia. Barcelona.
10: Ah, que és ell de veritat.
0: Cap i Casal de Catalunya.
10: Oh, Cap i Casal. I quin català maco que té, per cert, papa. Santedat se li diu?
0: Com tu vulguis o prefereixis.
10: Els papes tenen una cosa que parlen molt a poc, em posa una mica nerviós, però no passa res.
0: Bueno, perquè no és el meu idioma.
10: D'acord. Li volíem preguntar com va la visita, papa.
0: Molt content de ser aquí amb vosaltres, barcelonins i catalans.
10: D'acord, sí.
0: Una comunitat de profund valors cristians.
10: Molt bé, doncs gràcies.
0: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat. El Cap i Casal de Montserrat.
10: Això de Cap i Casal li ha agradat.
0: Un dinar de barcelonins.
10: I què?
5: No, em sembla que ja ha acabat.
0: Catalans.
10: Ah, i catalans. Gràcies. L'han assessorat molt bé, senyor papa. Què dinaran ara, si pot saber? En Ricard ara ens avançava una mica la sopa de verdures.
0: Sí, he sentit, Ricard, però s'ha equivocat, perquè el senyor... ha proveït la taula d'aliments catalans i barcelonins.
10: Dient catalans ja ho englobes tot.
0: Cap i pota.
10: Carai.
0: Pam, tomeita. Botífar.
10: Vostè sap què és el botífar o no?
0: I unes bolles petites.
10: Botífar, la botifarra és com un hot dog.
8: Que avui
10: he llegit que el papa li agraden molt els hot dogs, el ser americà de Chicago.
5: Sí?
10: Jo que és molt fan dels hot dogs.
5: Molt
10: sí.
0: Botifarra.
10: Li agrada la botifarra, bandido.
5: Botifarra és una altra cosa.
0: I unes monyes petites.
10: Monyes, perdó?
5: Què són monyes petites?
0: Monyetes.
5: Monyetes.
0: Tots els aliments molt Cap i Casal.
10: Cap i Casal, dale.
0: I aromes de... Montserrat,
10: per
0: veure.
10: Gràcies. Al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
0: Perdoneu, com està el carrer Balmes?
10: Bueno, no. Sí, ha passat una...
5: Hi ha hagut una mica de... una persona.
10: Sí, una mica de sarau. Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, papa.
5: En principi ja ha passat. A 800 metres de l'ha de passar vostè.
0: Han volat...
5: Però ja està.
0: Han volat... el Cap i Casal a un...
10: No, aquí Cap i Casal no es fa servir.
5: Això ha passat fa poca estona.
10: Sí, però bueno...
5: Al principi està tot controlat i hi ha un gran dispositiu de seguretat.
10: No, exacte.
5: No tinc
10: just
5: por...
10: davant d'una comissaria, però... Bueno. No tinc por,
0: no
10: perquè,
0: tinc
10: clar,
0: por.
10: Com ha de tenir por vostè, doncs, si és el vicari de Nostre Senyor?
0: El Senyor, com bé diu, el filigrés em protegirà i farem...
8: Sí, com...
0: El trajecte...
10: Sí, passarem al carrer, el trajecte pel carrer Rosselló...
9: sisplau.
0: 250 quilòmetres per hora.
5: Si va ràpid és més difícil.
10: Li saltaran els radars allà de 30, que hi ha radars a 30,
5: Papi, he dit també. Ja no sé què
10: dius. Papi?
5: M'he equivocat.
0: Papi.
10: Fa tants dies que és per aquí que al final li acabes agafant confiança.
5: Deixem que dini tranquil i ens veiem després a la Sagrada Família.
0: Visca.
10: Sí.
0: Cap i Casal.
10: Algú pot traduir el que ha dit l'Anna Grau?
5: Que va sopar en un Viena?
8: No, Viena, d'un polígon industrial de Granollers.
10: Però això que treu cap, a què treu nas, a què treu res, això? A qui li importa on dini el president? On sopi, més a més?
5: A mi també m'ho han dit, que va anar a un polígon industrial de Granollers.
10: Ah, que hi ha fotos?
5: Ah, que tenim foto!
10: Tenim fotos de Salvador Illa en un Viena.
8: Vestit igual que m'anava amb el papa.
5: Vestit igual que
10: com anava al migdia.
9: Mira, doncs això, això és una foto perquè... que si jo fos de l'equip de comunicació del president, la difondria com dient, mira, quin tio més senzill.
8: Va fer cua i tot, perdona.
5: Però li fan fotos, pobra, demanant
8: va fer cua.
9: No, clar. I a més ara fan pasta al Viena, que està molt bon, eh?
8: No, els de seguretat, eh?
10: A mi Viena m'agrada molt.
9: A Viena, dintre de lo que... Sí, està bé. La veritat és que sí.
5: Va bé venir de Montjuïc, no? Perquè va anar a l'acte de Montjuïc, sortint devia passar pel Viena.
9: Va, perquè viu a la Roca.
10: Anant cap a casa.
5: Més qüestions sobre la visita papal. Aquest matí també s'ha comentat molt l'arribada accidentada d'ahir a l'aeroport del Prat.
10: Sí, perquè hi va haver una mica de problemes per col·locar la catifa vermella que havia de rebre el pontífex quan baixés de l'avió.
2: No, perdó, puc parlar ja? Sí, puc parlar ja?
10: Ja està parlant.
2: Doncs no! No, perdoni, amb l'alfombra vermella no hi va haver cap problema. Però perdoni,
5: vostè qui és?
2: No, home, no. Que... No, és que...
5: Vostè qui és?
2: Calma. Perdoni, que estic una mica nerviós. Sí, no, mai al mitjà de comunicació.
10: Qui és vostè?
2: La primera vegada que vaig a un medi de comunicació. Jo sóc el responsable... No, calli!
10: Sóc el ajudant de l'responsable, jo.
2: Jo sóc el responsable de la instal·lació de la catifa vermella de l'aeroport d'ahir.
10: Amb mi conjunt.
4: Sí, jo sóc el Narcís i és el Dau.
2: Jo em dic el Dau. El Dau Alfombra.
4: El Dau Narcís.
2: Mestre artesà, catifaire d'alfombres i felpudos a l'Ibaba. A l'Ibaba. Nen, no cal que parli sobre meu. Perquè semblem idiotes.
8: Que no som res.
2: Estem a Igualada, tenim allà els nostres...
4: Igualada.
2: De. Que tenim allà els nostres quartells generals. I bueno, vendem a tot el món, eh? Vull dir, som una empresa internacional, una multinacional. Vendem a Andorra, Sevilla, Mallorca, a tot arreu. Necessitin una catifa, un
4: felpudo. Fica-li l'acudit, aquell.
2: Sí, home, a quin acudit?
4: Acudit aquell que fica.
2: Bueno, aquella, bueno.
4: Fica-li l'acudit.
2: Ja són dos que van amb una vespa.
4: Sí,
2: jo dic. I a la Miscau.
4: No, aquest no.
2: A la Miscau.
4: Aquest no, la vespa.
2: A la vespa? Què diu? Bueno, és que, perdoneu, que he portat...
10: Escolti, Audal.
2: Ara sí, si agafes un ajudant, que és una mica retardat, doncs te donen...
10: Calli!
2: No, perdoni.
10: Vostè era el responsable d'instal·lar la catifa vermella, aquella que va donar uns problemes en el moment...
2: No, és que li nego la major, li nego la major. No,
4: nega-li la major.
2: Li estic negant la major. Amb la catifa no hi va haver cap problema. El problema va ser amb l'avió, i l'idiota que va posar les escales aquelles amb rodes, que se'ns ha perjudicat a nosaltres, que som una empresa que portem més de 100 anys fent felpudes. Per favor.
10: Si es calma, ens podrà explicar què va passar exactament. No parli sobre meu.
2: Un prestigi. No li permeté.
4: L'avió va passar l'avió.
2: No, el que va passar, si se'm permet d'explicar... Tinc oportunitat d'explicar-me, sisplau.
10: Sí,
2: és que em sembla inconcebible...
10: Si l'està interrompent el seu treballador.
2: És igual, aquest nano desgrava. Deixeu-lo. És que em sembla inconcebible que en una cosa així les coses es facin tan malament. Perquè si a mi em diuen que fiqui una alfombra vermella, que han de que no tinc posades jo alfombra vermella, que les poso sense mirar, d'adofàcil, que ens quedés per mi d'adofàcil vermella. Que no n'havia ni escalinata. El difícil és quan has de posar una alfombra vermella i hi ha una escalinata. Llavors has de seguir l'escalinata. Has de seguir l'escalinata. Però havent-hi un pla, tot pla, no tenia cap dificultat.
10: Clar, no hi havia secret.
2: I a mi em diuen que fiqui una alfombra de pa des de la porta de l'avió fins a l'aeroport.
10: Vostè la posa.
2: Jo tinc suficient experiència d'alfombres per ficar una alfombra vermella de l'avió fins a l'aeroport. Perquè no soc discapacitat com el nano aquest que he posat avui, que ja me'n penedeixo d'haver-lo portat.
10: Estàs tirant el micròfon a terra. No toquis coses que no saps per què serveixen.
2: No vull poder dormir, però nosaltres hem posat catifes vermelles a les millors gales del món. A la gala del Mundo Deportivo, qui es pensa? Vostè qui es pensa que posa la catifa a la gala al món deportiu.
10: Ah, va ser vostè.
2: A la gala del millor xutxo de Girona.
10: Sí.
2: A la gala de la Corpo, la vostra. L'altre dia que vau fer una gala, també, ja sé què.
10: Vostè va posar...
2: El Premio Planeta.
10: Les moquetes...
2: Tot
10: ho posa vostè.
4: Va pagar l'avió, saps?
10: Molt bé, molt bé. Però què va passar ahir?
4: És que
10: m'està explicant...
2: Mira, li està dient el nen aquest tonto. Digue-li. Va, amb tantes ganes que tenia.
10: És fill seu, en Narcís?
2: Sí. Sí, però no m'ha agradat mai. Jo sempre l'he rebutjat.
8: No, està clar.
2: Tinc aquí. El que va passar és que l'avió del papa va sortir tard de Madrid.
4: Va passar més tard.
2: I aquí tothom estava nerviós. I diuen...
4: Sergis?
10: Narcís, està parlant el teu pare. Calla un moment.
2: Aquelles imatges lamentables, perquè jo admeto que és lamentable.
10: Sí.
2: Que és lamentable el que has de veure. Però quina mena... Si tu has de posar una catifa que va d'un avió d'un avió. A un
10: de 10 minuts que m'està dient el mateix.
2: Jo, em diuen, posa la catifa, i jo dic, però encara no arriba l'avió.
5: Tu ets tonto o què? Tu ets tonto?
10: No, jo no. Jo no, jo estic intentant...
5: És que... molt fàcil.
2: Audal arranca l'alfombra, Audal torna a ficar l'alfombra, ara un metro cap aquí, ara un metro cap allà, però clar, jo al final ja deia, bueno...
5: Audal, tens una senyora mirant-te darrere.
10: No, és una...
2: Què és aquesta senyora?
10: És una fotografia, és una imatge congelada, Narcís.
5: Audal.
2: Treballo amb els meus operaris, que tampoc és que siguin només, només els llapisos més esmolats de l'estat.
5: Jo estava allà posant les dides, vas anar a dir, ostres, i sembla que només ho deixo més baix.
2: I després, clar, no encaixava, s'havia de fer un tros més. Ves a buscar, una tros de catifa.
10: Per què s'havia de fer un tros més?
2: Perquè el tio de l'avió no li va donar gana de fer la maniobra.
5: Per què l'ha acudit, papa?
2: Bueno... Això, tu saps...
10: Merci.
2: Ja, tu ves, sabeu un cargol.
10: Sí, explica'ns l'acudit.
2: I el cargol de Dapa.
5: De Dapa.
8: Jo en sé un també, eh?
10: Sí, ja només pot parlar l'Armínia.
2: Parli de senyor. Veure,
8: un
2: parli de
8: un
2: senyor.
8: Negre a la neu, sabeu què és?
2: Ai, ai, ai, aquest serà bo. Aquest serà bo, aquest serà bo.
8: Un blanco perfecto. No. Ah!
2: Aquesta senyora està... Me'l
8: van explicar l'altre dia, escolta. Déu,
10: la veritat, jo
5: em sembla que...
10: Jo he escrit una mica
5: que,
10: de guió...
5: Em sembla que el nen m'ho dirà. Diu, no me jodas, diu, no, ni me jodas ni me jodas.
8: Ah, ara l'he agafat.
2: M'has entès o no? Que diu, no me joda, no me joda.
5: Ni me
2: joda, ni me joda, ja.
10: Tot el matí seguint tota la informació del papa per fer
2: bueno,
10: el guió.
2: Jo els hi deixo targetes d'alfombres i felpudos a l'Ibaba, d'acord? Perquè...
10: Bueno.
2: Nosaltres som impecables.
10: No m'agafis el braç. No,
2: però la imatge que vam donar espero que hagi quedat netejada.
8: Deixem... On dormirà Santa Edat al lloc.
5: Sí, bé, Cavallol, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, com estàs? Com esteu? Bé.
5: Bé. I tu?
8: Alterada, no? Alterada clar, per la vinguda imminent de la màxima autoritat eclesiàstica, no? Sento com una mena d'excitació, no?
5: Jo, espiritual, jo també la sento,
8: no?
5: Sílvia.
8: Una excitació
5: jo també la sento.
8: Clar, que esdevé física, no?
5: Mira.
8: Joel, em tremolen les
5: cames.
8: No
5: em diguis Joel, Sílvia, perquè perdo els papers, eh?
8: El cor em batega amb força. És tan exquisita, el papa.
5: Tu sí que és exquisita, sí,
10: exquisita, eh?
5: Sílvia.
8: Oh.
10: Però ei, has baixat només per veure el papa, eh?
8: Jo pel papa baixo fins on cal.
10: Ei, ei, ei.
8: Vull dir que sí que l'hagués baixat.
10: Has baixat a Barcelona, has baixat a Barcelona.
8: Sí, sí, sí.
5: Ha
10: anat a Montserrat,
5: hem trucat.
10: Bueno,
8: si l'hagués baixat fins a Amposta, doncs també baixo, no?
5: D'acord, d'acord, d'acord.
8: Qui pot mantenir-se al marge quan la màxima representació
5: de
8: la cristiandat a la Terra, la màxima representació de l'amor, no? Que és bellesa, no? Bellesa.
10: Audal, li està caient la baba.
8: Bellesa com...
2: Perdoni, aquesta senyora és molt guapa.
8: La llum del matí,
5: mira,
8: no?
5: Molt guapa, TV3, ara que s'ha acabat la Montserrat, ara...
8: Sobre la pell, no?
5: Amb la Núria Soler, que està a Montserrat.
6: Aquests dies a Barcelona i que culminarà aquesta tarda a la Sagrada
5: és que fins
6: Família.
5: Ara no, no...
6: És la segona vegada que un papa visita el monestir, aquest monestir benedictí, i a més ho fa en l'any en què se celebra el mil·lenari d'una vida monàstica ininterrompuda durant aquests
5: mil anys. Ja,
6: els moments sembla
5: que
6: fos significatius...
10: Hi ha un senyor darrere que està recollint.
6: Aquest matí, molt intens, ha passat fa poca estona, de fet, quan el papa s'ha col·locat davant la figura de la Moreneta, ha venerat la Verge de Montserrat mentre l'escolania cantava de fons el Virolai. I després el pontífex ha sortit al balcó de la plaça on ha saludat els feligresos que feia moltes hores que l'esperaven.
5: Sí, clar.
8: Mira.
13: Germans i germanes, bon dia. Gràcies.
8: Està parlant en català.
5: Armini en català.
8: Sí.
13: Por haber recibido a tantas personas de otros países.
8: Ya está.
13: Porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
8: Bueno.
6: Avui és un d'aquells dies de grans ocasions, així ho han viscut també les 8.000 persones que s'han traslladat fins aquí, que han volgut viure de primera mà aquest moment, tots acreditats, tant sigui comprant entrada com amb invitacions o acreditacions perquè formaven part de les 400 persones periodistes que avui han seguit aquest acte des de...
8: Fa molt bé, aquesta noia.
5: Sí, bueno, és una itàlia.
12: Un bar a la Núria Soler, madre mia.
6: Per les 12 del migdia, com estàs?
12: buena profesional, lo hace todo, vamos.
10: No té per què comentar res, vostè.
12: Espectacular, una muchacha espectacular. Jo quan la veo...
10: Quins coneixements té sobre el món de la comunicació com per fer una valoració d'aquesta connexió?
12: Hombre, jo el TN Comarca, madre mía.
9: No, ni TN Comarca ni res. No sé per què li estem donant sempre veu en aquest...
12: TN que maca, li dic jo.
9: Sí.
12: TN que maca.
10: Bueno, és igual.
12: Madre mía.
5: Ho hem de deixar aquí, per cert, que són les dues, sí.
9: Sí, que ràpid.
5: Arriba l'Òscar Fernández des de Montserrat per explicar i resumir tot el que ha estat d'ací la jornada del matí.
9: Que compri mató. No sé per què venen mató a Montserrat.
5: Sí, però no n'hi ha, perquè ho han retirat les parades perquè pogués entrar la gent. I després especial tarda amb Francesc Garriga per seguir tot el que vagi passant al llarg de la tarda. Per tant, gràcies per la confiança. Adéu-siau.
8: Adiós, adiós.
12: Molt bé, moltes gràcies.
8: Molt bé, molt maco ha quedat, eh?
14: El Papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
15: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
14: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el Papa Lleó XIV, dinant entrepans en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el Papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
5: És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí el Papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
14: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El Papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
16: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
17: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
16: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
18: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
14: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
5: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
14: Barcelona, Anna Escura.
19: Els fets han passat a les 10:10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
14: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
5: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
14: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
20: Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats, encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
14: I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
5: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
14: com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
14: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
1: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmai. Repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de l'ACB i avui juga la penya contra el València. I el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
14: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Doncs aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del Papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre, tot això degut a un robatori de coure.
14: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalano, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalano us ofereix el temps.
14: Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
14: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol. La temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
23: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental. I de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
14: Gràcies, Francesc. Bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó 14 dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
24: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat, dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un Papa mòbil de dimensions petites, arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel Pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
25: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
24: Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al Cambrils. Ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
25: Gràcies a Catalunya per haver recebido a tantes persones de altres països. perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
24: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó 14, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
14: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
0: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres paraigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
2: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
3: Agafa el cremallera a las 6, sí, porque digo, això estarà, serà una bogeria, si no.
4: Yo soc de Perú y sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, por això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
7: Jo crec que hasta que sigue mare o que en casa o alguna cosa serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
0: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
11: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
26: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim.
27: I ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
28: Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure-la així tan de prop, pues, molta il·lusió.
0: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure'l marxar.
14: La visita del papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
29: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV.

0: a comprometre's a que totes les víctimes de pederastia a Montserrat seran reparades.
1: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
2: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians-1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos, a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó 14 ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Ha encaixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
4: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
5: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
3: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
6: No existe, pues, ninguna situació que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
3: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era a la presó i vinguéreu a veure'm».
2: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
7: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
8: Se'n para amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia al conjunt de la societat i al conjunt de l'Església Catòlica.
7: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
8: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
7: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
2: Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó 14 s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital, ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
10: Des de la una.
11: Jo a les 9:30.
12: Jo a les 11:30.
13: 5 hores.
14: Cerramos.
10: Per al papa!
9: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar.

0: Barça. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel Pontífex, no només perquè és de la congregació dels Agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
1: Montserrat al matí, al convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
2: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil. S'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobre tot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
3: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
4: Jo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
5: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
2: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
1: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
6: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
6: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
1: D'aquí a 10 minuts seran 3:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
8: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
9: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb descripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i s'ha efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
8: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026. L'últim, el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
10: Catalunya migdia.
11: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
13: Hola.
14: Hola.
15: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
20: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
21: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
22: Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto al foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
23: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants i, més greument, a través de repetides violacions de l'alto al foc.
22: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
1: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Duchrow.
3: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
0: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
13: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
0: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
1: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
14: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
24: Evidentment és espantós perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
25: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
14: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els afrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
26: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
14: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar a ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
1: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijó li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijó, cada sessió amb un to més dur, ha preguntat al president espanyol.
28: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
27: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà sí, però el 2027.
28: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
29: Si quiere jugar a las siglas,
2: Pregunte primero quién es M. Rajoy.
27: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el Papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijóo en tota la seva carrera.
4: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
2: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
27: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
1: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
5: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios. Porque si no, es que no da, es que no da. Yo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
1: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
6: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
7: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar. Tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
6: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
1: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
3: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
8: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
9: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
3: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
1: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
12: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
1: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil, és un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
10: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
1: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat de el papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredir d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí, de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya Migdia.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Leire Díaz, bon dia.
18: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
16: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
18: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
19: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
16: Jordi, bon dia.
20: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
21: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
16: Que té la penya! Què passa?
23: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
29: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Gené. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Porta Txelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comèdia Francesa és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
29: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comèdia Francesa.
1: Doncs això, la Comèdia Francesa, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat, i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
2: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
4: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
2: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
4: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
2: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Code Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Insitu Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
1: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
13: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista, i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família, va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
22: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Quan ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
14: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
17: Catalunya migdia.
1: Amb uns minuts de retard, des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
5: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián. Ramon Salmurri.
6: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per al futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu: després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a tomb del comunicat del Real Madrid: aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, se'ls va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona? Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. El Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
5: Doncs el Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
7: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant Josep Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquella és de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se del Benfica. Un post a Instagram: ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
5: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol. 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions. I una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
5: Tenim situada ja al lloc, tot
3: sí,
5: bé?
3: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
5: Molt bé, serà un mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
3: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim mundial de tots dos. Com a mínim, així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo. I en tots dos casos afronten el seu últim mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pujan ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada la signatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites. Amb ella ha guanyat una Eurocopa, però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial. El supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamine, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamine Yamal, Gilberto Moras i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
5: Doncs la Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
15: Catalunya Migdia.
8: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
9: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
11: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
12: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Bataven?
24: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
25: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
26: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
27: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
28: Ostres, Pedrín!
27: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi van aparar el teu avi.
28: Encara estic païnt. Ploraré molt.
26: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
31: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
30: I amb productes del territori.
31: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: Vinga, va, comencem!
31: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
5: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu als play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
4: Sí, però d'un a 0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a dos partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan y Marcos.
10: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
4: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
5: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
4: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
13: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque el Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
5: Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de la CB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
4: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació, per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre comentes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve, doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustín Duval.
5: I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa, David Ubach.
16: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Hafnar per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora, Elena Ruiz.
18: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
16: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora, doncs, que també atorga opcions al seu equip.
18: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional, i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
16: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, la 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
5: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
19: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
20: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal.
0: Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
19: Doncs satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
5: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, tot costa per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenim l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
1: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
7: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredissa. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital complet tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
6: Més qüestions. L'USTEC demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'USTEC, en declaracions a 3CAT Info.
8: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, però no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
6: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid, i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
14: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que pueda hacer que haga.
6: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
9: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants de la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
11: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
12: El Consell Rector, sí. Ningú.
11: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
12: Nosaltres, jo, pagès.
17: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
12: Sempre seria ell.
17: Ell a qui es refereix?
12: Lo gerem. Ferrer.
9: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3, en tot cas ho torno a dir perquè és aquesta l'hora ara mateix, en directe des de Montserrat, davant de la Basílica, però ens acompanyen des d'ara i fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
17: Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
1: Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
17: Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a la... De pas a la Sagrada Família vinc a Catalunya Ràdio.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
21: Hola, molt bona tarda.
1: Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí.
21: No, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
1: Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
22: Molt bona tarda, Òscar.
1: Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
22: No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
1: Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí a Montserrat fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que havia tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb papa mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb papa mòbil, donen aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
23: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?
23: Mira, ara quan passen 100 minuts de les 3, des de Catalunya Ràdio us podem explicar de fons de l'organització que ens diuen que està tot bé, que el papa aquí internament a Montserrat ha complert amb tot el que estava previst en el programa i que ha tornat a Barcelona i que no hi ha hagut cap incidència greu. Això és el que us podem dir a aquesta hora. Per tant, és la informació que tenim del per què el papa hauria marxat prèviament i a priori doncs, amb això que us estem explicant.
1: Això lligaria amb la imatge, és a dir, la imatge de la sortida no ha estat una sortida precipitada, a correcuita o com si hagués hagut algun problema, sinó que ha estat una sortida molt tranquil·la en un cotxe negre amb els vidres tintats però amb les finestres baixades. El dels seients del darrere hi anaven el papa Lleó XIV i Joan Josep Omella, el arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat. Els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa
23: precipitada. Exacte.
1: No?
23: Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fi estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una relació probablement molt més solemne amb el papa mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs, fer tres quarts del mateix aquesta sortida.
1: I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
2: Digues. Disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
1: Sí, sí.
2: També perquè ningú s'espanti.
1: No.
2: És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I per tant el dinar és ràpid. I normalment quan dines allà, i entenc que ha anat així, després del dinar doncs, hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai de trobada amb la persona en què has anat, o amb els monjos o el que sigui, i aquesta estona doncs, jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant. Però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
1: Sí, sí, sí. I ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement
2: factor,
1: de normalitat.
2: I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitja horeta a Sant Agustí, tampoc passaria res perquè la gent a hores d'ara de les 3 ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.
1: Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
2: que siguessin tota barallat.
1: Sí, exacte. Que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informació, si és que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres, i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme i mossèn Samuel, què us ha semblat les imatges que heu pogut veure tu, Jordi, en primera persona i aquí en directe, i la Carme i el mossèn Samuel en distància d'aquí de Montserrat?
2: Mira, una impressió que he anat traient aquests dies, hi havia una cosa que es deia en el seu moment, i ara parlo de fa uns anys, però tornaré, però es deia molt que el papa Joan Pau II se l'anava a veure perquè era així més espectacular, més espectacular.

0: sin altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa, anem per bon camí, i per tant és bo, doncs, que se senti recolzat.
1: Carme?
2: Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.
3: I ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. Amb la presó m'ha encantat. Molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, eh? Però ella estava allà absort, no?
0: Pues, bé, però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
1: No l'ha fet.
3: El del Covid...
0: No, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu i amb el papalló no va tindre.
3: És molt tímid, és molt reservat.
0: No és de tocar, no.
1: Una de les imatges segurament aquí ha estat, d'una banda, aquesta pregària del papa, just davant, allò cara a cara, davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra, en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia, anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava, doncs, llegint la lletra de tot plegat.
0: Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
3: I un català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2,
2: Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
3: La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer, i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
1: Ara mateix passen uns segons d'un quart de quatre de la tarda, som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat, amb la tranquil·litat, diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica. Ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina, i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citlalín Ulloa, bona tarda.
4: Hola, què tal?
1: La Citlalín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet, per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què, 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
4: Sí, sí. Así es, sí.
1: Com has viscut la presència del papa aquí a la muntanya de Montserrat?
4: Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home, que és un pacificador, no?, d'entrada, i bueno, que contenta, no?, també molt, molt contenta de veure tanta gent, no?, tanta gent jove, de totes les edats, no?, feliç, un ambient de molta alegria, de joia, sí.
1: La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en aquests actes del papa aquí a Montserrat?

0: Bueno, en realitat avui hem anat de Sant Pere de les Puelas i nosaltres juntes avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim. No, no. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
1: Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al Papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
0: I tant. Sí, per mitjà del bisbe, Xavier.
1: Bisbe de Sant Feliu, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Sí, que tenim.
1: Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
0: Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per al poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que bueno, que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No?
1: Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
0: Sí, no? que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada, no? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social, no? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè fa falta, no? Fa falta que algú digui, bueno, necessitem això, no? I necessitem desarmar, que no hi hagi armes, no? En el món. De fet, nosaltres, la rajola que li vam regalar és aquesta frase, no? Per una pau desarmada i desarmante, no?
1: Doncs és la Citlalín Ulloa, és monja benedictina del monestir de Sant Benet, aquí a tocar, de la Basílica de Montserrat, i que han tingut aquesta possibilitat de fer-li entrega d'aquesta rajola. És una tradició en aquesta ordre, en aquest monestir, que feu rajoles d'aquestes, i per tant heu volgut fer-li aquesta al papa.
0: Sí, sí, fa 70 anys sí que es fan.
1: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitjà i bona tarda.
0: Gràcies.
1: Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat, molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada. És a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
2: Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja, a veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després la resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i en una situació de pobresa molt bèstia, i en aquest context els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort, alguns marxen, ell opta per quedar-se, I en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçala i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans, i de fet hi ha una fotografia del mateix Prebost, del Perú dels anys 90, recollint signatures, que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Clar, jo quan veus una mica el perfil de això, estem parlant del Papa, en aquell moment potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència, perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient, que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital, brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
3: Creu allò que diu, és, per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant doncs tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
4: Nosaltres tenim l'esperança de que alçant la mirada també escolti les que alcem la veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del Papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el Papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneïm Catalunya per tota la gent que ha rebut, no? Parlant dels immigrants, se'ls ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona el que diu el dreure bàsic, no?, de la dignitat humana. Jo crec que tot això s'ha de plasmar a la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen, per lo que sigui, també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
3: Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
4: I
3: sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
4: Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
2: Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema sobretot és que això ha de ser un procés.
4: Però és un procés ja de 21 segles,
2: cada vegada,
4: que no és curt,
2: És que ja anava a afegir. Un procés que costa, que va molt més lent del que tothom esperaria, però que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest Papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest Papa és de la CUP.
4: No, que estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa. Però, que veiem canvis substancials, no.
2: No, però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic. És a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren? M'ho contestes tu, no?
4: A veure.
2: Les dones, doncs ja
4: no
2: està.
4: No cal ni contestar-ho.
2: Llavors,
4: no?
2: ell ja ha passat aquesta experiència.
4: Sí. Obvi,
2: i després, amb la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
4: Molt lluny.
1: És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas. No es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre, però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
2: Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere i els canvis que pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt vent, molt pesat, molt feixuc i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
4: Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Hinojés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, del 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc a poc.
2: Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, eh? Perquè
4: sí,
2: aquí hi ha coses que ens demanen evidents.
4: Mundial. Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé, quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia i s'anula completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Una mica trist.
1: De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
2: Jo és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo ni del que jo mateix he dit.
1: No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és, entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat. I, per tant, havia triat uns bisbes, diguem-ne, que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant, no? I d'aquí, segurament, neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no a un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
2: Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè amb bisbes no t'ho diria tant. I sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prebost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és per dir-ho així, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prebost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt amb perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un conco i escolti, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica la festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
1: Perquè a més nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però clar, això és mundial, i si tu tires molt la corda cap a una banda, hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
2: I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes integristes de l'Església Catòlica Americana que en algun moment es plantegin fer el salt, és una cosa que fa uns anys no se'n parlava. I ara no dic que hagi de passar, però les coses quan es comencen a parlar és que potser de vegades un dia passen, i amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa, que prové d'aquest país, doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi el mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
3: Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas, és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau al pacificador, podria ser, no? Lleó 14 al pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
4: Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu, de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat, i a l'Església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? És que no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
2: Però és que no, tu estic... És que
4: no, a veure, és per posar-vos un exemple,
1: contra,
4: no?
1: Sembla que estiguis en contra d'això, no?
4: Lo que estic dient és que és molt gros,
2: però,
4: no?
2: Però
4: com
2: sí
4: deia la Pepa Torres l'altre dia.
2: Però
4: perdona,
2: si que tinguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també et diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
4: I tant, és que és el que compartim ara, no? Lo que deia la Pepa Torres l'altre dia, és com de dir, el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir, és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple?
2: El que passa és que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, aquella famosa frase del papa Francesc, que l'Església va dir en castellà, que en l'Església acabemos todos,
4: però
2: que
4: no
2: ella
4: todos.
2: Està posant més l'accent a l'Església, hem d'anar junts.
4: Perfecte.
2: Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que el vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havia gent... Allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en l'ambient, la gent, olorem una mica de quin peu calça en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. També diré que cridaven més els d'un color determinat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent i amb el grup de, diguem, proper al personal que amb qui vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem en lloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això també és un paper que fa el papa en aquest sentit.
4: Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió, també s'ha d'estar, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important, primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important. Però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, celebrant els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe bahai, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
1: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papamòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava doncs, també netejant els vidres.
2: Era dona.
1: Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar. Era una dona de la neteja.
2: No,
1: sí, sí.
2: Compliques més. O sigui.
1: No. Ja anava, estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres, amb
4: almenys
1: altres temes.
4: Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant la
1: neteja. No, aquesta imatge ens l'hem estalviat. Sí. Com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família.
4: Ah,
1: jo crec que aquesta tarda podem assegurar, jo crec que podem assegurar que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge, que també va ser molt, molt polèmica.
4: Esperem que no.
1: Insisteixo, des d'aquesta basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
8: Per picant?
7: Què havia de ser, si no?
8: Però què va ser?
7: Apendicitis. Operat d'urgència.
8: Ostres.
7: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
14: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
15: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
16: Ostres, Pedrín!
15: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí... i van a parar el teu alt.
16: Encara estic païnt. Ploraré molt.
14: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb la seva, amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada de Família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó XIV molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
18: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
1: Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del Bisbat de Sant Feliu. El Papa no ha amagat que ell, amb Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
3: En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I...
2: A més, és el teu bisbat.
3: Bueno, és el... Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
1: Sí, aprofundint en això, és a dir... Els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu, per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per prebost tingui aquesta simbologia?
2: És que aquí hi ha dos factors, més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món, i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país, perquè només amb Itàlia hi omplia dos volums. Per tant, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial, que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat, es troben amb una imatge de la Mare de Déu de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
4: Sí.
2: Perquè és la imatge que, diguem, a l'època barroca es va traslladar, sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és l'ambaixador del Brasil que li va regalar, crec que era el Pau VI, una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
3: I la nostra no és negra, és morena.
2: Sí, però mira, però aquí també hi ha una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, però si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és dir, que es podria plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la devoció ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
3: I la moreneta ja ha quedat per sempre. Sí,
4: ja seria molt diferent.
3: I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
4: Una negra catalana.
1: Aquest viatge del Papa a l'Estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix Papa des del faristol, a més, al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per tant, un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques, potser, a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar, doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que no ha de sorprendre venint d'algú de l'Església, però sí que fes aquestes referències a l'eutanàsia i a l'avortament precisament en un Congrés dels Diputats en què s'han aprovat lleis a favor de totes dues coses, doncs també va ser força significatiu. Aquí a Catalunya, en canvi, té un accent molt més social, menys polític, tot i que, evidentment, hi ha algun acte polític, però la presó, el convent de Sant Agustí, venir aquí fins a Montserrat, és potser més social, i després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
3: Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no?, aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
2: No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema a la cartera que es diu beatificació del venerable Antoni Gaudí. Home, en principi això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el papa ho ha vist en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés doncs pugui tirar endavant finalment.
4: A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
3: I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió social tan forta, A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
2: Però falta Canàries, eh?
3: Per això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort, i s'ha negociat molt fort, i també diria que ahir a la vetlla una dimensió social també forta, els testimonis, aquesta reivindicació que va fer va ser realment emocionant, el tema de la salut mental, perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, gent plorant a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat, i ell també d'aquí, doncs, jo crec que per aquesta part és molt important també, la salut mental, el tema de la violència de gènere,
4: i després
3: també va sortir aquell noi, no?, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real, no és una avalanxa, però és real, la gent s'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, no?, a la nostra existència, que no sigui només consum, no?, i capitalisme. La Rosalia.
2: En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs el veiem més com un dogmatisme, que ja venen els que del papa, que ens ho ha imposat tal i qual. Però estem en una paradoxa on en el context actual la veritat és un valor en alça, perquè ara, quan obrim el telèfon, ja no sabem què és veritat i què és mentida. I ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podia tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
4: Amb això va l'encíclica, no?
3: I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, no? Amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir rebent el Papa, doncs aquest vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, no? Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí, no?
4: Anem per aquí perquè realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, no? Això és molt trist i molt lamentable.
1: Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem doncs al Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del Papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
17: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
17: És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha, perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat, els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge, on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
1: Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del papa, l'emoció anava creixent i llavors anaven sentint aquests esclats de crits de visca el papa o ja esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45. D'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, no, Albert?
17: No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
1: ràpid,
17: minuts.
1: Perquè els he vist sortir sí. D'aquí de Montserrat. A les
17: doncs
1: dues
17: Mònica Martínez Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
1: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papalló 14, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
19: Hola, molt bona tarda, Òscar.
1: Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
19: És un entremig, eh? Ja. I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies, doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever. Són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta per... Volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... És un formiguer i contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
1: Sí, sí. És això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i, per exemple, ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i, per tant, el turista habitual de Montserrat no hi era, i, per tant, la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir, en la prèvia d'aquesta visita del papa. Per tant, òbviament, aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí, amb el papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
19: Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí, als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà des de Sant Agustí amb un cotxe negre tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Coros canviarà amb el papa mòbil i farà un recorregut que serà realment no serà molt llarg, serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires. Unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí, bàsicament, el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per fer el seguiment del papa. a Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf, jo vinc d'allà, i la veritat és que no han reixit aquestes pantalles cap dels dies que hi han hagut aquí. Mira, et porto un testimoni, és una noia, la Maria, és colombiana, i m'ha explicat això.
20: Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y nos encontramos con toda esta información.
1: Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
2: A tots. Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui, eh?
1: Bé, home, un cop a l'any...
2: Això és la pot anual.
1: Ah, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent, i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafen el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les 2.
21: Unya migdia.
22: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
23: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
24: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
25: Un altre cop el teu amic al nostre sofà al llit.
26: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
25: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
27: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
28: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
29: Tota comunitat necessita un cor.
30: Un cor? Per què?
29: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
30: I reforçar la identitat?
29: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
30: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: Catalunya migdia.
31: Evitem el soroll.
32: Ens allunyem de les estridències.
31: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
32: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
33: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
31: Un informatiu sense presses.
32: Per donar context als grans titulars.
33: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
34: Catalunya Ràdio.
35: Som 3CAT.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.
1: A reveure, fins una...

avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música, que millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

baby, please don't go. She's blown out and bad. She's done it. If you leave me now, the kiss will be si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust,

0: Misty, Boyden. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.
1: Tot

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All over the rainbow.

0: El Més enllà d'on hi ha l'Iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'Iris, lluny de tot, està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu,
0: molta sort. Endavant, eh?
1: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No deuria estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: perdó.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal. O, senzillament, has de dir, truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, esclar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema. Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Oh. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Ai, que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas, doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema, The Heart Asks Pleasure First, el cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per... en simultani per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res... aquí tens una segona oportunitat. Pots... és que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora. No, David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Heart of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Carles. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada. Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Umberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, m'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Con la radio.
2: Cocodril Club amb Albert Mallet.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià. És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Lonely Living Boy in New York, que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York, y que España va ser cara B de l'èxit Cecilia en single al 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: gràcies per la teva proposta. Des de Llavaneres, amic Carles Serra, prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots, per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista, potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables, o potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comella, el Parellador i jo.
2: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc o mil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felicia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Felice. Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felice.
0: Música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felice.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però, esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Que, bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Combreguin en una mateixa celebració.
2: Potser podem tenir, en aquest cas, com ritus o similars, el dels precedents, el de l'any 2010, en aquest cas, quan va venir el papa Benet XVI aquí mateix, a la Sagrada Família. Segurament es van viure també moments de multitud i moments molt similars, però, de fet, pocs.
1: Nosaltres ens ho mirem des d'una... Quina planta és això, Arnau? Una setena planta? És un àtic. És que és un àtic, ara no sé quants pisos tenim, ara els contarem, però a peu de terreny hi ha la Cèlia Forment, que és entremig d'aquest públic, ara està a dret veient com el papa ultima els detalls abans de repartir la congregació. Cèlia, què veus?
3: Doncs sí, és aquesta cerimònia que s'estén a la platea, als peus de la façana del naixement, on les 4.000 persones que han tingut accés a aquest accés VIP segueixen l'homilia a través de les pantalles gegants que hi ha habilitades. Tota la missa s'està seguint amb absolut silenci aquí baix i participen posant-se dempeus, responent les pregàries quan toca. Ara fa uns minuts desenes de persones s'han agenollat per pregar i recordem, durant la tarda els fidels se'ls ha repartit un llibret amb un missal inèdit. Ells el poden anar seguint també tota la cerimònia per escrit i tenen unes espelmes que serviran per l'espectacle final. Encara no sabem exactament per què. Mira, ara arriba el moment de donar-se la pau. Veiem aquestes 4.000 persones dempeus, donant-se les mans. Veurem quin efecte, dèiem, aquestes espelmes que també tenen, quin efecte d'il·luminació simbòlica té al final, perquè és en aquesta façana, la façana est de la Sagrada Família, per on està previst que Lleó XIV faci aquesta sortida a l'exterior.
1: De fet, el que estem veient ja és gent sortint de la Sagrada Família, algunes persones que entenc que han format part del ritual i que ja van agafant posicions perquè quan acabi aquesta celebració, el que deia ara la Cèlia, prendrà tot l'interès l'exterior de la Sagrada Família amb un espectacle que ja sabem que hi haurà drons, veurem exactament què fa, i un espectacle on aquestes llums que s'han repartit, aquestes pulseres, aquestes espelmes que té el públic, gairebé com si fos un concert de Bad Bunny, doncs aquí la funció serà similar, evidentment adaptada al tipus de celebració.
2: I ara veiem també, no, pel passadís, com les religioses venen amb l'Eucaristia per començar amb aquests punts de distribució.
1: Ah, això són els punts de combregar.
2: Sí, sí.
1: Porten com una mena... Sabeu quan els turistes van a fer els tours per la ciutat amb una mena de banderoles?
2: Això deu ser a nivell organitzatiu perquè la gent identifiqui que són ells on poden anar a rebre la comunió.
1: Doncs sí, ara es despleguen per la platea, això suposo que també ho veu la Cèlia, tota una sèrie de persones, van de dos en dos, un aguanta el pal on s'indica que aquí es reparteix la comunió, i l'altre, doncs, persones religioses, en aquest cas pràcticament tots són dones, com a mínim
2: sí, els dones i alguns diaques aquí, també veiem.
1: Alguns diaques que es van acostant i que repartiran la comunió gairebé que per sectors de públic, Cèlia.
3: Sí, van sortint en fila índia. Aquestes parelles, pel que jo puc veure, sembla que estan formades per una persona voluntària i llavors veig ara tres capellans. Abans ha passat també algunes germanes. Són persones vinculades a l'Església però que van acompanyades amb aquesta persona voluntària que aguanta un panell que té a dalt un cercle amb el símbol de la Sagrada Família i van desfilant en fila índia per col·locar-se en els extrems d'aquesta platea i sembla que ja van agafant lloc perquè el públic pugui sortir de les files on estan col·locats de manera pràctica per arribar en aquests panells i començar a prendre a fer la comunicació.
1: Veiem també com surt ja la premsa acreditada de dins l'Església, per tant, això ja indica que sí, que efectivament d'aquí poca estona s'acabarà la missa i l'interès serà ja un espectacle amb la benedicció de la Torre de Jesús. Això és el que està passant en directe per Catalunya Ràdio, per 3Cat Info. Us ho estem explicant des de l'exterior de la Sagrada Família, amb ulls de tot arreu i també des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
4: Efectivament, aquí les 9 i 4 minuts amb Teresa Sala, que ens podrà explicar perquè la façana del naixement Renaixement, des d'on veurem aquesta inauguració de la Torre de Jesús, està encarada cap a l'est, però no és pas al punt de la creu, diríem. No està l'església orientada, l'altar orientat cap a l'est, sinó que és aquesta entrada lateral a la façana del Renaixement. Per què ho va pensar així, Gaudí?
5: Per què ho va pensar així no ho sé, però en tot cas, la façana del Renaixement és justament on millor s'expressa el que volia ser la Sagrada Família, és a dir, és realment doncs el moment, diguem, espectacular de la vida, i està dedicat doncs a Jesús i als seus pares, no? Aquesta imatge sacra també de la família, que era en certa manera en l'època era molt important, perquè doncs la societat estava organitzada a partir de la família, no? I per tant aquesta reivindicació doncs de la nativitat, no? És jo crec que és el més destacable, no?
4: Veurem que és aquesta façana que no és tan elevada, que totes les figures estan com més a prop de terra, o de l'experiència de la persona que hi entra, no? Amb tota la intenció, també.
5: Sí, perquè és l'encarnació de la matèria, no? Llavors emergeix de la terra i hi ha doncs aquest registre també propi de la terra, doncs de Catalunya, de la Mediterrània, de tot el que representa el Nadal, i també la part sacra amb l'arbre de la vida, no?
4: Clar, és que ho tenim apuntat aquí. El 1905, el poeta Joan Maragall ja diu la Sagrada Família és un monument a la identitat catalana. Vull dir que sempre s'ha associat molt més enllà de la pròpia fe, no? Com un missatge fins i tot polític, en aquest cas, no? El que apuntava Joan Maragall.
6: Després sembla ser que, pel que fa a aquesta orientació, que no és exactament de llevant i ponent, sinó que està una mica inclinada, el que passa, la culpa és una mica de l'Eixample. Mm. És a dir, l'Eixample ja està inclinat d'una manera que no és nord i sud i est-oest, sinó que segueix la línia del mar, que no és nord i sud, i per tant, les persones que havien, abans de Gaudí, planificat la Sagrada Família com a basílica, l'havien ajustada a la quadrícula de l'Eixample. Mm. En canvi, després, quan el Lluís Domènech i Montaner fa l'Hospital de Sant Pau, sí que diu, no, perdoni, farem nord i sud, que tothom sàpiga on és el Llevant i el Ponent i el nord i el sud, i a més, doncs, a veure, també farem l'Avinguda Gaudí, de la manera que pugui connectar el temple amb l'hospital, no?
5: Sí. Tornant a Maragall, jo crec que Maragall és la persona que millor entén, no?, que Gaudí, doncs, igual que fa l'elogi de la paraula viva, doncs és la pedra viva, i de fet aquesta defensa del temple l'any 5 és molt important i una mica representa aquesta imatge que Francesc Pujols després recollirà, no?, de la monstruositat del que representa el temple, eh? Sí. Però d'altra banda, doncs és en positiu, és a dir, aquesta monstruositat que al final ens identifica, no?, com a pàtria o com a Catalunya, no?
4: Teresa Sala, us he d'anar acomiadant a tots vosaltres perquè entrem en la recta final, encara queda una hora i mitja ben bé de programa, però anem encarant-nos ja cap en aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Carles, Jordi, Lola, moltes gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies.
4: I en aquest moment de la missa i d'aquesta exhibició del que és al final la Sagrada Família per Barcelona i la figura de Gaudí. Que vagi molt, molt bé.
6: Ens n'anem en pau.
4: Ara, vinga, Francesc.
8: Jo anava a dir mig quart de 10 de la nit. Es comença a fer fos mica a mica i ara sí ja la gent desfilant en aquests punts de congregació, Emili, amb aquest procés que pot durar una bona estona perquè, tot i que hi ha molts punts, també hi ha molta gent que fa cua.
2: Exacte, sí. De fet, és com dèiem, que segurament s'allargarà una mica més del compte. També veiem a l'interior, no?, com encara hi ha gent que està combregant, que està rebent la comunió. De fet, l'últim també serà el papa qui rebi la comunió. I després, quan s'acabi tot aquest procediment, el que hi haurà seran les, per anar tancant la celebració, hi haurà també paraules del cardenal Joan Josep Omella, també la benedicció del Sant Pare, del papa Lleó XIV, i també hi haurà un dels diaques que han participat de la celebració, mossèn Armand Camang, que en aquest cas serà qui també tanqui amb una de les proclamacions de la missa, i també, Francesc, hi haurà el cant del Virolai. serà important també abans de que acabi aquesta celebració al camp del Virolai.
1: Tot i que la celebració no s'acabarà aquí, s'acabarà la missa, s'acabarà el que passa dintre, però fora encara ens esperarà un dels plats forts i segurament un dels plats que més recordarem al llarg dels anys, aquesta benedicció de la Torre de Jesús i l'espectacle contigu que es podrà viure.
2: I si veus també, Francesc, que hi ha la cortina, de fet s'ha d'obrir també
1: una placa
2: commemorativa, exacte, amb el nom del papa Lleó XIV, amb la referència a la seva estada avui aquí, a Barcelona, a la Sagrada Família, i també amb referència als dos papes que han passat per aquí, com va ser Joan Pau II, Sant Joan Pau II, l'any 1982, i el papa Benet XVI, l'any 2010, com dèiem.
1: La gent combrega a la Sagrada Família, tot es va posant a lloc, nosaltres posem ordre.

0: Marc Güell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tenim, aviam, a aquesta hora?
1: Doncs mira, hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. Ha passat a les portes d'una comissaria de la Policia Nacional i a uns 200 metres del crim els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor que ha fugit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest tiroteig a la lluita de bandes criminals. Notícia també d'aquest vespre. Han rescatat amb vida la submarinista que havia desaparegut al migdia al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió, tot i que aparentment es troba en bon estat. El company de la noia és qui ha alertat els serveis d'emergència i s'ha muntat un ampli dispositiu per localitzar-la. De la crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat a la seva xarxa social que les forces navals nord-americanes han permès sortir de l'estret d'Hormuz 200 vaixells comercials, entre els quals hi ha nombrosos petroliers. Trump assegura que el mes passat va ordenar una missió secreta a l'exèrcit per permetre el trànsit de tota aquesta flota comercial i que ara ho pot confirmar. Hores abans, Trump ha amenaçat l'Iran d'un nou atac i la pressa per arribar a un acord de pau.
2: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
1: A Irlanda del Nord, presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home ahir a Belfast. El cas ha generat una onada de violència la nit passada que ha estat atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de partits i la mateixa família de la víctima, que continua hospitalitzat i ha perdut un ull, intenten calmar els ànims. El primer ministre, Keir Starmer, s'ha mostrat contundent.
3: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I també destaquem a aquesta hora que la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica aquest expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost fins a l'any que ve, però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola reprengui llavors perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. I pel que fa als esports, Sergi Andreu, què destaquem?
4: Doncs mira, està jugant la penya, el Joventut juga aquesta hora a la pista del València, el seu primer partit de play-off de semifinals a la Lliga CB. La sèrie és el millor de 5 partits, la penya té el factor pista en contra. De moment, el tercer quart perd només d'un punt, 62 a 61. D'altra banda, avui es juga la tornada de la segona semifinal del play-off d'ascens a primera, parlem de futbol, entre el Màlaga i les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0 a 1, de moment, amb empat a 0 al marcador. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. Males notícies, perquè a la primera semifinal el Sant Andreu ha quedat eliminat davant del Ferencváros hongarès, ha perdut els penals després que el partit ha acabat amb empat a 11, i ara està en joc el partit de la segona semifinal, també en presència catalana, entre el Mataró i l'Olympiacos.
5: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Un minut i arribarem a un quart de 10 de la nit. Ens arriba el so en directe de l'interior de la Sagrada Família, on s'està fent celebrant aquesta missa que donarà pas d'aquí uns minuts, no gaires ja, el que és serà el clímax de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, fent compliment, per tant, d'un dels desitjos que havia expressat Antoni Gaudí ara fa més de 100 anys. Recordem que avui fa justos 100 anys que va morir el genial arquitecte. Estem vivint una jornada excepcional des de les 4 que us estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info per la visita de Lleó XIV a Barcelona. Hi ha una vessant de la figura del Papa que encara no hem posat sobre la taula en aquestes últimes hores, i és el seu paper com a, al final, com a cap d'estat, és a dir, sense exèrcit, sense poder econòmic i al capdavant d'un estat minúscul, el Vaticà que manté encara una capacitat d'interlocució, diríem que global, que supera tot sovint la de molts governs. No? Ens plantegem quin paper juga avui el Vaticà, la Santa Seu, en aquest ordre mundial. Té capacitat real d'influència? Autoritat moral? Ha canviat alguna cosa en els últims anys? En fi, i com encaixa tot això en aquest pontificat de Lleó XIV i en un moment en què sembla, perquè en parlem tot sovint, que estem com en una nova era on hi ha molts codis que sempre hem considerat que estaven allà i que respectàvem i que hi havia un marc d'actuació més o menys comú, amb un, doncs ara hi ha uns lideratges que sembla que se'ls carreguen. Bé, ens acompanya Manuel Manonelles, ell és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, expert en geopolítica i governança global. Benvingut.
6: Encantat d'estar aquí.
0: Has pogut seguir alguna cosa de la cerimònia,
6: sí,
0: d'avui?
6: Tot el dia, bàsicament a través de pantalla i anant-ho comentant de tot tipus de mitjans d'aquí i d'allà.
0: A mi, exacte, perquè ara m'has dit que vinc de participar a TV Canadà o Ràdio Canadà?
6: Sí, la CBC News, és a dir, la TV pública de

0: miraré en doncs ja veurem.
1: Clar, aviam, posem això sobre la taula. Quines eines té de poder realment el Vaticà, no? En un món que tan evidentment dominat per grans estats i interessos econòmics, el Vaticà, el Papa, quin paper continua jugant?
0: Tu has dit molt bé quan feies la introducció, Vaticà Santa Seu. Aquí el que pesa no és el Vaticà. El Vaticà és un continent, és com un got, que es va crear amb els pactes del Laterà el 1929 per gestionar una cosa molt més gran, que és el concepte de la Santa Seu. Hem de tenir en compte que la Santa Seu és un dels subjectes de dret internacional públic més antic que existeix en el món. I que, com a tal, està reconeguda per més de 180 països del món. No? I, per tant, és el continent d'una cosa sui generis, sobretot, jo no sóc del sector de dret internacional, però això els encanta, els que són del sector. És sui generis perquè, per una banda, és un dels subjectes més antics, però no és un subjecte normal, no? Perquè, en el fons, el que fa és... va vinculat, doncs, al lideratge espiritual, no? Al voltant, en aquests moments, les estadístiques parlen de 1.453 milions de catòlics, clar que són tots els catòlics els que estan batejats, no? I segurament no tots els batejats se senten del tot catòlics, no? Però, per tant, hi ha una quantitat immensa de persones que formen part d'aquesta comunitat, però que, a més, estem parlant, des del punt de vista pràctic, i això la comunitat internacional ho reconeix, estem parlant de l'entitat proveïdora de salut més gran que hi ha al món, de l'entitat proveïdora d'educació més gran del món. Només d'universitats de matriu catòlica n'hi ha 1.500 al món. A Catalunya n'hi ha 12 universitats a tot Catalunya. I estem parlant d'un dels principals actors en cooperació al desenvolupament a nivell internacional. No? Per tant, hi ha moltes vessants que fan que la Santa Seu, que normalment coneixem com a Vaticà, perquè està al Vaticà, diguem-ne, la seva seu, tingui una projecció internacional molt important, que en aquest cas se suma a la idiosincràsia de l'actual Sant Pare, i en un context internacional absolutament desmuntat...
1: desajustat, no?
0: Fins i tot ens trobem una situació surrealista on actualment el defensor de la veritat científica és el Sant Pare, enfront del negacionisme científic, que és el líder del país més important del món, perquè qui defensa la veritat científica, que és el canvi climàtic, i qui diu que s'ha d'actuar contra el canvi climàtic és el Sant Pare, i en canvi el líder del país més important del món diu que no existeix el canvi climàtic quan la ciència sí que ho diu, no? Això ho trasllades uns segles cap enrere i dius, aquí ha passat alguna cosa, no? I també crec que hi ha aquest lideratge ètic i moral del Papa Prevost, que jo fins i tot... no, és que hi ha un abans i després... jo crec que ell no buscava, diguem-ne. Ell no buscava un enfrontament amb Trump. És Trump que va buscant l'enfrontament a tot arreu.
1: Ah,
0: no?
1: Deixa'm situar, hem parlat també amb la Gemma Morató justament d'això, d'uns primers mesos. És un papa que s'està estrenant encara, fa tot just un any del seu pontificat.
0: Però Déu-n'hi-do,
1: aleshores, amb ella dèiem, no?, uns primers mesos en què no el sentíem, no? Fins que... fa aquestes intervencions en què s'entenen, lògicament, com una oposició a algunes de les idees de Donald Trump, no?, dels moviments...
0: Jo diré d'una altra manera. Ell les feia, les intervencions. Una altra cosa és que li fessin cas o no. És a dir, de l'anàlisi del primer any, ell fa més de 400 apel·lacions a la pau. Més d'una apel·lació per dia. I sí que hi ha un moment que hi ha un xoc, perquè aquest Sant Pare, quan és elegit, ell adopta unes formes diferents del papa Francesc, una mica més conservadors en aquest sentit. Ell ho fa no perquè sí, perquè ell, un dels grans reptes que té, és la possibilitat d'un cisma dins de l'Església Catòlica inspirat pels sectors més ultraconservadors. El senyor Steve Bannon, el famós assessor aquell que no es dutxa del president Trump, sí, o que dona l'aspecte que no es dutxa i que li va fer guanyar les primeres eleccions, ell està promovent un cisma a l'Església Catòlica perquè vol separar l'Església Catòlica més conservadora dels Estats Units d'aquesta església que se li va de les mans, no? I, per tant, ell fa tot aquest revestiment, diguem-ne, més tradicional de la que feia el Sant Pare, també per recordar a tothom, no sou tan catòlics, no sou tan defensors de la tradició, doncs aquí el successor de Pere sóc jo, no? I, per tant, ell, hi va haver aquest primer temps, que, esclar, veníem del Papa Francesc, que allò era un festival diari, no?, i que ens ho passàvem molt bé, no?, i que hi havia molta complicitat en aquella forma disruptiva de parlar. Ell va venir un primer moment de tranquil·litat, però quan ha començat a parlar, escolta, vull dir, és que ahir va parlar de feminicidis. Ahir a l'estadi de Montjuïc. Quan aquí, en aquest país, en aquest estat, hi ha molts partits polítics que neguen l'existència d'un feminicidi. I ell està portant el debat a la frontera i es troba en un context, és el primer papa de la història, que és nord-americà, els americans tots contentíssims, pensant-se que ara ja teníem el nostre, i de cop i volta ell es quadra davant de Trump.
2: El cardenal Omella, que conclou la missa.
3: La seva visita a la nostra terra
1: amb això, per tant,

0: Queden ja pocs minuts per a de missa, Francesc, Emili?
1: Sí, exacte, sí, sí. De fet, hi haurà el cant del Virolai i la preparació per sortir a l'exterior.
2: Doncs a punt per escoltar aquest Virolai, que també serà un moment molt interessant. Mentrestant, deixeu-me saludar també a l'Oriol Serra, que és el nostre corresponsal als Estats Units. Oriol, bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tots, com esteu?
2: De fet, ja podem anar canviant cap al Bona Nit aquí a Barcelona. Estàvem parlant molt ara d'aquest papa, un papa nord-americà, i que sembla que té la disputa amb Trump, a vegades velada, a vegades no tan velada, i fins i tot no sé si tu has detectat aquest debat entre qui és el nord-americà més popular, si Trump o si el papa, i si hi ha una mica aquí també de disputa.
3: Clar, el nord-americà més popular entre els nord-americans és evidentment Donald Trump. Aleshores, el que sí que és veritat és que s'ha anat guanyant l'antipatia dels catòlics als Estats Units a pols els últims mesos, és a dir, a partir sobretot doncs, de l'aterratge del papa Lleó. Un dels moments clau, el recordareu, va ser la imatge de Trump simulant que era Jesucrist, publicada a la seva xarxa social, una imatge creada amb intel·ligència artificial que el mateix Trump va acabar esborrant. Abans encara havia justificat que no pretenia semblar Jesucrist, sinó un metge que baixava a la terra a curar els malalts. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim que l'espiral ara ha sigut constant. Aquesta picabaralla, podríem dir, entre el president del país i aquest papa nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, i unes crítiques que han augmentat des dels sectors, jo diria que més conservadors del catolicisme aquí als Estats Units. Primer de tot per la guerra a l'Iran, però també per la política migratòria. Recordareu la separació de famílies de migrants amb l'ús de la violència per part dels ICE a Minneapolis, una imatge que evidentment als catòlics doncs, els va ofendre profundament, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient aquests atacs de Trump per contrarrestar les crítiques del papa, un Trump que tornava a ofendre els catòlics amb atacs directes, acusant el papa de ser dèbil contra el crim, també acusant-lo de ser terrible, textualment va dir terrible per a la política exterior, per alimentar l'esquerra radical. Suposo que també se li va posar malament, de fet va ser una acció-reacció al moment de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro, una captura que el papa també va criticar, i a partir d'aquí doncs, hem anat veient com Trump anava perdent suports entre aquesta església catòlica, que crec que també és important subratllar que representa un 21% de prop d'un 22%, de fet, de les persones creients en aquest país, és a dir, el 22% són catòlics, estem parlant de 70 milions de persones aquí als Estats Units. Penseu que el protestantisme és el doble, és gairebé el 45%, i bé, aquests suports que dèiem que anava perdent Trump a partir d'aquesta guerra, entre cometes, amb l'Església Catòlica, fins i tot per part del bisbe Joseph Strickland, que va ser un dels implicats en la campanya electoral donant suport a Trump.
2: Però em sorprèn, Oriol, que em diguis que és més popular Trump als Estats Units que el papa. No té molts més detractors Trump que el papa als Estats Units? És a dir, la figura del papa no és una figura molt estimada, obertament siguis o no trumpista?
3: Una cosa és la popularitat i l'altra cosa és si té detractors o no. És a dir, detractors de Trump n'hi ha moltíssims. Ara bé, el papa, recordo, no?, que 22% de catòlics als Estats Units, evidentment per a moltes persones el papa és indiferent, no els interessa la figura del papa. Ara, a nivells de simpatia, evidentment, doncs, Trump es troba en un moment de simpatia absolutament pel terra, i aquesta veritat des del punt de vista doncs, del suport potencial electoral també està caient en picat per altres motius. En aquest cas parlem més de la guerra de l'Iran, parlem d'aquesta inflació disparada, del preu de la benzina que ja frega els $5 al galó, és a dir, els 3 litres i mig de benzines ja són més de $5, és més del doble que fa 2 mesos, i això doncs, ha anat desgastant a Trump a mesura que han anat passant les setmanes i els mesos. Però evidentment, és un país on hi ha moltíssimes persones de fe. De fet, les persones no adherides a cap religió són un 21% de la societat nord-americana. La resta, per tant, doncs, siguin catòlics, siguin protestants o siguin d'altres, diguéssim, vessants del cristianisme, te les pots trobar molt creients. Mira, el cap de setmana passat parlava amb una gent de Guatemala i El Salvador amb passaport nord-americà, i em van reconèixer que van estar a punt d'abandonar el país si guanyava Kamala Harris pel fet que Trump era doncs, crític amb l'avortament i que els feia molta por que Kamala Harris doncs, pogués introduir lleis que defensessin els drets LGTBI, drets dels transsexuals, l'avortament, etc. No? Per tant, veiem aquest dibuix de molts ciutadans d'aquest país religiós.
0: Ui, ara hem perdut la connexió amb l'Oriol, però fixa't aquí, Francesc, en Manel volia afegir alguna cosa, oi?
4: Sí, a veure, jo crec que és important que també entenguem que, o sigui, hi ha molts més protestants a Estats Units que catòlics, però els protestants estan dividits entre esglésies, entre els luterans, els anglicans, els diferents vessants dels pentecostals. Com a grup, diguem-ne, coordinat i organitzat, l'església més gran que als Estats Units és l'església catòlica, amb 70 milions de membres i que, a més, són particularment importants en els swing states, és a dir, els famosos swing states que sempre comentem, que són aquells estats que determinen qui guanya o qui no guanya les eleccions presidencials. Curiosament, és on hi ha un percentatge de vot catòlic més elevat i, tradicionalment, el vot catòlic també és un vot molt swing. És a dir, en els últims, tradicionalment havia sigut demòcrata, en els últims anys ha anat fent el canvi i, per tant, és on veiem una major mobilitat de vot, no? Per tant, aquest enfrontament de Trump, perquè ha sigut Trump que ha anat a buscar l'enfrontament amb el papa Lleó XIV, doncs realment ha generat molta preocupació a les seves bases, ha generat moviments, ha fet moviments com el seu secretari d'Estat, no?, que anés a fer una visita a la Santa Seu intentant, doncs, de recuperar aquesta situació i, per tant, no és menor aquest enfrontament i, a més, hem de tenir en compte, no?, que...
2: Atenció, perquè a la Sagrada Família s'entona el Virolai.

0: Ara veiem els reis d'Espanya que també han fet una salutació, no sé si es diu així, Emili, a l'altar, i entenc que els primers en sortir seran els reis i després anirà sortint la resta d'autoritats.
1: Tota la comitiva d'autoritats civils i polítiques, i just després també tots els preveres, els sacerdots i cardenals, arquebisbes que han participat de la missa, sortiran a l'exterior per, en aquest cas, veure l'acte final.
0: I mentrestant sona el virolai.
2: Ha entrat cap a la sagristia perquè, segons sembla, es traurà també la casulla que ha portat durant la missa, i d'aquí a breus instants sortirà per la façana del naixement, on hi haurà, després d'aquesta missa que ja s'ha acabat i que veiem, doncs, ja tots els bisbes i els preveres que van baixant de dalt de l'altar major, doncs es farà aquest moment, doncs, tan important també com és la inauguració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Moment culminant d'aquest viatge de Lleó XIV a Catalunya, i que demà ho han recordat aquí el cardenal Omella fa uns instants, i que demà continua cap a les Canàries del Papa, és a dir, avui dorm aquí a Barcelona però demà continua cap a Canàries.
3: Efectivament.
0: No, anava a dir que ja veiem sortir les primeres persones de l'Església, sí. Per tant, això comença ja encara la recta final.
3: Doncs sí, aprofitem aquests minuts, aquest viatge que continuarà a les Canàries amb força missatge social, parlant d'immigració. Volem agrair al Manel Manonelles que ens hagi acompanyat també amb aquesta lectura més internacional del paper del Papa com a, en fi, una de les peces indispensables del tauler geopolític. Gràcies, Manel, que vagi molt, molt bé. Passen 3 minuts ja de 2:15 de la nit. Home, i com aprofitarem aquests minuts. Àlex Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com estàs?
4: Estic bé,
3: sí?
4: Però amb moltes ganes de dir algunes coses, també.
3: Algunes coses, oi?
4: No. La veritat és que jo no sóc creient i, per tant, a més, critico molt a l'Església, sí, Catòlica per moltíssimes raons. Respecto profundament a totes les creences i, per tant, em sembla molt bé que tot això que s'ha fet, sobretot si les persones que han assistit i han participat són creients de debò. Això és una cosa que m'agradaria estar segur. O si és un acte social, i llavors ja entrem en una altra dimensió. Mm. I vull fer un dos comentaris només.
3: Vinga.
4: De posada en escena. Un és un comentari que he sentit abans sobre el tema de si la Sagrada Família és molt bonica o lletja. Això són opinions personals que, evidentment, tothom té el dret a expressar. En qualsevol cas, és una obra mestra arquitectònica, això seguríssim, i amb un sentiment religiós que a mi m'agradaria que estigués present, perquè això que acaba de passar ara és una cerimònia religiosa. Per tant, jo he sentit parlar molt d'espectacle, això és la platea, hi haurà... I ho entenc, perquè estem vivint en un món on tot això funciona d'aquesta manera. Però, en realitat, m'hauria agradat autèntic recolliment, silenci, concentració i oració. Se suposa que això és el que ha de passar. I sí, a mi m'agradaria molt sentir algun dia les campanes de la Sagrada Família, les llargues campanes, sí, que penjaran a l'interior de les torres, i, per altra banda, menys falocentrisme. Ja. Aquest campionat sobre si és l'església més alta del món, a part de fer els Jocs Olímpics més grans, sí, del món, és una cosa que jo crec que està molt sobredimensionada en una societat on encara el tenir-la grossa és la cosa que més importa.
3: Escolta'm, és interessantíssim, però és que tenim el temps que tenim i l'hem d'aprofitar perquè parlem de la teva matèria, que és el cinema, no?, també.
4: I el teatre.
3: I el teatre.
4: La posada en escena, espectacular.
3: Molt bé. Escolta'm, podem passar per alt, no podem deixar de passar per alt, una estrena molt oportuna a les cartelleres d'aquests dies, La Luz.
4: Casual. La Luz és una pel·lícula que ve a ser els domingos d'aquesta temporada, parla dels abusos sexuals en el si de l'Església. A mi m'hagués agradat una església més valenta a l'hora d'encara que el Papa s'ha pronunciat, però que dugués les ordres, perquè mana ell, i jo a vegades penso que l'organització té un poder infinit perquè realment aquest tema s'abordi amb més decisió i tallant en sec tot. És una bona pel·lícula, té problemes de guió, en algun moment no crec massa com reacciona el personatge, i la gran interpretació d'Alberto San Juan mereix que l'aneu a veure.
3: La proposta que poses sobre la taula. Anem al tema que ens ocupa també. Sí. Que és veure com gaudir, no sé si la Sagrada Família s'ha representat mai al cinema.
4: Doncs sí, s'ha representat, ja no parlarem de les pel·lícules sobre Gaudí, tot i que jo sempre defensaré l'obra mestra que van fer amb Gaudí, i que era una representació com si fos un documental d'època de la vida del personatge. Però jo us he de dir que sí, que sí. Jo he anat a la Sagrada Família acompanyant a una directora, Susan Seidelman, que va dirigir Madonna buscando a Susan desesperadamente, a visitar la torre. I vaig pujar amb ella als esgraons de la torre més antiga de la Sagrada Família. Vaig arribar traient el fetge per la boca, això ja està dit, i és admirable com ella va filmar la Sagrada Família en aquesta pel·lícula, una senyora americana visita la ciutat. He de dir que també vaig viure una experiència mística visitant la Sagrada Família amb Goldie Hawn i el seu marit, Carl Russell, i em van preguntar si es podien comprar apartaments en aquelles torres tan precioses. Sí, directament. Ah, sí? Directament. O sigui, es pensaven que era un edifici amb apartaments.
3: Sí, sí, que no era pas una església, no? Tan exòtica la veia.
4: La pel·lícula de Susan Seidelman és Tardes de Gaudí. Us puc parlar del reportero, del Miquel Àngelo Antonioni, amb Jack Nicholson i Maria Schneider, la protagonista de L'últim tango a París, passejant-se pel terrat de la Pedrera, que, per cert, té molt a veure amb la façana de la Passió, perquè tota aquesta criticada obra de la façana de la Passió té molt a veure amb Alexander Nevsky d'Eisenstein i reflecteix perfectament el que les xemeneies de la Pedrera de Gaudí sí, ja imposaven també com una certa estètica que s'ha incorporat a la Sagrada Família. He de dir, no hi ha catedral del món ni església monumental que s'hagi començat i s'hagi acabat amb l'autor a davant. I, per tant, passaven un, dos, tres segles, començaven romàniques, continuaven gòtiques i acabaven barroques. Tinc raó o no tinc raó?
5: Totalment.
3: És així, oi, Teresa?
5: Totalment. Sí, sí. Ja podem afegir que el Manuel Guerga va fer una pel·lícula, Gaudí.
4: És la que volia dir jo, si l'ha de Gaudí.
5: A mi em sembla que és una pel·lícula sensacional.
4: Obra mestra.
5: I molt ben documentada, i a més fa tot un seguit de el que es diu en castellà guinyos amb la història del cinema, no? Amb el Carles Cavaller fent de Gaudí.
4: I he de dir que hi ha una pel·lícula que us la recomano, que la busqueu per internet, que la trobareu, que és una pel·lícula desconegudíssima, una de les més antigues de la història del cinema català, que es conserva, La reina jove, basada en l'obra de Guimerà, que va interpretar Margarida Xirgu, i es va rodar sencera al Parc Güell quan feia només 2 anys que l'havien acabat, i està tota rodada allà, no hi havia ni la sargantana encara posada. O sigui que és un testimoni històric brutal, brutal. I per acabar, Angoixa, la pel·lícula de Bigas Luna, pel·lícula de terror estrenada a Sitges, que és molt curiosa, perquè la casa terrorífica on viuen els protagonistes és 2 edificis de Gaudí. Per fora és la Torre Bellesguard. I per dins és la Casa Vicenç. I, per tant, és una mena de poti-poti de 2 èpoques arquitectòniques diferents de Gaudí, però que creen un clima realment esgarrifós, perquè tal com està il·luminada la fotografia de la pel·lícula, això és així, no?
3: Ja, juguen amb aquest efecte, doncs, sí. amb tota la intenció. Mm. Doncs, escolta'm, unes quantes recomanacions que, com sempre, ens apuntem al Gorina, que sempre ens acompanya al Catalunya Nit els dijous. Jous, avui és dimecres, estem fent un extra avui aquí, amb aquestes propostes d'alguna manera vinculades amb Gaudí i la Sagrada Família, aquest temple que està en el centre, digues.
4: Últim. El primer papa que va ser filmat en la història va ser Lleó XIII, que precisament és el papa que va inspirar Lleó XIV a adoptar el seu nom. Per tant, busqueu aquestes imatges que existeixen i que són un testimoni brutal, i és el home viu més vell que vivia a la Terra i que va ser filmat en aquella època.
3: Àlex Gorina, una abraçada ben forta. Gràcies. S'està enfosquint el cel. 9:15 de la nit. 20 minutets i arribarem a les 10. Francesc Garriga, començo a veure molts, molts moviments aquí a l'entorn de la Sagrada Família.
0: Sí, de fet, ja s'està omplint el que seria la llotja d'autoritats. Ara mateix una llotja d'autoritats, Emili, molt blanca. Entenem que són els...
1: L'eclesiàstica.
0: Tota la part eclesiàstica són bisbes i gent de la... l'Església Catalana, no?
1: Exacte, de l'Església Catalana i també de la resta de l'Estat i alguns, fins i tot, de la resta del món que han volgut ser presents avui en aquesta missa especial de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, del, com diuen, el genial arquitecte, l'arquitecte de Déu.
0: Els que encara no han sortit són les principals autoritats polítiques, ni els reis d'Espanya, ni el president del govern espanyol, ni el president del govern de casa nostra, ni tota la resta de convidats, i, evidentment, tampoc ho ha fet el papa. Ara el que sí que hi ha aquí, Cèlia Forment, que ets a baix, a peu de pista, absoluta expectació per veure, per fi, tota aquesta gent que fa estona, hores que són aquí, veuran per primera vegada ja cara a cara el papa.
6: Han obert les portes, han començat a sortir els bisbes, els cardenals i els preveres amb cerimònia cap a aquesta zona que podríem dir que és com una grada habilitada on al mig hi ha aquesta butaca, la seu del pontífex, i tot el públic s'ha aixecat i hem vingut tots fins aquí ben bé a peu d'escalinata. Hem quedat una mica encaixats, encapsulats, però tothom està tranquil, hi ha aquest absolut silenci, alguns crits de visca el papa, i com a comentari, com a curiositat, n'hem sentit un de visca el Barça.
0: No sé si estava confós, perquè les són dues síl·labes, hi ha dues as, però no és ben bé el mateix, perquè aquest és del Madrid. El que també veiem a la nostra alçada són ara sí tots els balcons pràcticament amb gent, veïns, curiosos. El de sota de casa nostra, el de sota on ens hem instal·lat, doncs vam veure una quarantena de persones, és un senyor balcó, ja ens agradaria tenir-lo, però és que al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça, tots els balcons absolutament ocupats, balcons, terrasses, finestres i tot pendent d'aquest últim acte, perquè aquí encara ens queda la benedicció de la torre i l'espectacle posterior, a més el descobriment, ens deia abans l'Emili, d'aquesta placa que tindrà un record pel papa actual i pels anteriors que han passat per la Sagrada Família. Per tant, aquesta expectació màxima va sortint amb comptagotes ara ja gent de la Basílica, i per tant, en qualsevol moment entenem que faran acte ja de presència a les principals autoritats perquè es pugui dur a terme aquesta celebració final. Veiem més il·luminada ara que abans la creu de dalt de tot de la torre. Abans potser amb la llum solar no es veia il·luminada especialment, però ara que ja sí que comença a ser una mica fosc, doncs ja sí que s'hi veu.
7: Perquè si hi ha la transmissió ara hi ha tot l'espectacle i tal. I
0: sentim de fons el Vicenç Lozano, que entenc que de seguida el saludarem. Gemma Bonet, què està fent el papa ara mateix?
2: Doncs sí, ara el papa s'ha anat a treure tot el que és la casulla que ha portat durant la cerimònia de la missa, aquesta casulla daurada tan especial per a una ocasió, aquest color daurat que és un color que també Gaudí ha posat en la Sagrada Família en diversos punts, perquè és el color de Déu, és com la divinitat, no? És un color que es vol aproximar a Déu, és el que ens explicava fa uns dies també l'arquitecte Jordi Faulí, que aquests artistes que han anat intervenint, els artesans en aquesta Sagrada Família, doncs també s'ha volgut posar aquest color daurat com a símbol de la divinitat, i és un color que també han portat avui el papa en la seva indumentària. Ara s'ho està traient per posar-se algun altre tipus de vestimenta.
0: Mira,
2: i
0: ja veiem
2: estarà
0: sortir,
2: tot a punt.
0: Ara sí que ja veiem sortir des de la nostra posició, costa de determinar entre la posició i la il·luminació, però sí que sembla que són ja autoritats que surten de la Sagrada Família, perquè encara són dins tots, no, Gemma?
2: Encara, jo ara des d'on soc no ho puc veure bé, però encara n'hi ha uns quants. De fet, hi ha moltes persones que no es podran bellugar de dins de la basílica. De fet, el públic en general ho haurà de veure per les pantalles.
0: És a dir, a dintre de la basílica sortirà... hi ha també pantalles.
2: Sí, efectivament. Dins la basílica hi ha pantalles perquè el públic en general no pot sortir fins que s'hagi acabat tota la cerimònia, també la benedicció, i per tant, doncs, la gent no es pot bellugar. Els que sí, com ha explicat la Cèlia ara fa uns instants, s'han mogut, són doncs, les diverses autoritats eclesiàstiques, els bisbes, els cardenals, els preveres, els diaques que s'han assegut a la grada que s'ha habilitat expressament per aquesta ocasió i des d'on podran veure, doncs, des de primera fila i des d'un lloc excepcional, doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús que farà el Papa, que també ara sí que el veiem ja que està
0: ara
2: sortint.
0: Ara sí.
2: Veieu, s'ha canviat, ho expliquem, ja s'ha tret la casulla de la que ha fet servir per la missa, que era aquesta casulla daurada que explicàvem, i s'ha tornat a posar la mosseta vermella amb una estola també brodada amb fils daurats, amb l'escut del Vaticà a banda i banda de l'estola i amb la creu pectoral daurada al damunt de la mosseta vermella. Per tant, també vestit amb la vestimenta tradicional, però que ja és diferent de la que ha fet servir durant la missa. I ara el papa
0: sortint de la Sagrada Família, obrint micròfon, Cèlia Forment, perquè haurem de captar el moment en què aquestes 4.000 persones que són a fora esperant vegin que surt el pontífex, que veig que agafava velocitat de creuer, però s'ha...
6: El que acabem de veure també és que surten les autoritats polítiques encapçalades pel president Salvador Illa. Aquí al públic hi ha hagut alguns crits de fora, fora, i altra gent, altres fidels s'han girat i els han dit ara no és el moment. Llavors,
0: per tant, tenim ja totes les autoritats assegudes, Cèlia?
6: Des de la meva visió veig Salvador Illa i està dret.
0: Dret a on?
6: És a sobre l'escalinata, als peus.
0: És a dir, està esperant que surti el pontífex de l'església.
6: Correcte, sí.
0: Molt bé. Tenim aquesta visió nosaltres també. El papa és a punt de sortir perquè el veiem ja encarant a la recta final i el que també veiem són molts membres de l'Església que intenten donar-li la mà amb un bany de masses.
1: Un bany de masses.
0: Bastant,
2: sí, són seminaristes, no sé si preveres, no, Emili, segurament? Molts
1: sí,
2: dels
1: exacte,
2: que...
1: sí, sí. I algunes famílies, no? I també amb el gest de beneir els...
0: Ara sí,
1: els,
0: ara sí que, Cèlia, el papa de Roma surt per les portes i es produirà l'esclat a Sagrada Família.
6: Sentim els crits del públic que ja comença a aixecar tots els mòbils, veuen com el pontífex encapçala aquesta comitiva, s'apropa cap a les personalitats polítiques, Salvador Illa, Pedro Sánchez, li obren el pas, segueix avançant, tenim poca visibilitat des d'aquí baix ara mateix, però
0: el
6: veiem
0: papa
6: que el
0: de Roma
6: pontífex...
0: que s'acosta a una tarima i en aquesta tarima s'adreçarà a tothom.
6: Ara sí.
0: Aquest és el moment en què el papa saluda a les 4.000 persones, el papa que fa una salutació amb simpatia, mirant els dos costats, al davant seu té tota la gent de l'església que formarà part de la llotja presidencial, si es pot dir així, i als dos costats té ara la resta de públic i s'ha girat ara el papa, s'ha encarat cap a la Sagrada Família, Emili, i mira cap al centre i dirigirà unes paraules al papa ara.
1: Exacte, abans de fer la benedicció, just abans, es dirigirà a tot el públic que des d'aquí fora, des dels exteriors, ha estat seguint la missa, la celebració.
0: Ho fa, però, mirant
6: comencen
0: cap a la Sagrada
6: alguns
0: Família.
6: Càntics.
8: Germans, mejor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist. Us beneïm, Senyor, Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de creare il mondo vau constituir i vostri figli, Gesù Cristo, come principi e figli di tutte le cose, e per mezzo d'Egli, amb un designio admirabile d'amor, vau elevar l'umanità fins a vos, per misteri della sua morte e resurrezione. Ora te supplicamos e derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde unidos a Cristo viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos, que va a iluminar el vostro servant Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del ciel. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
0: Doncs aquesta és la benedicció. El papa ara mateix que procedeix a llançar l'aigua beneïda.
1: Els ritus de l'aigua, de la benedicció.
0: I,
1: per tant, quedarà oficialment beneïda.
0: Doncs ara mateix ja podem donar per beneïda la torre de Jesús de la Sagrada Família després d'aquest discurs del Sant Pare, amb més presència del català de nou que de castellà. Ara crits de visca el papa.
6: El públic, i hem vist com beneix també el públic amb crits de visca el Sant Pare.
0: La imatge ara és del papa de cara a la creu, de cara a la creu, amb el bisbe, amb el cardenal Omella al costat. Els reis d'Espanya el flanquegen, també el govern de Catalunya, la figura del president Illa. I ara el papa, en principi, baixarà les escales i s'acostarà cap a la seva posició per l'espectacle de llums i de drons i de més sorpreses que ens han anat explicant les últimes hores, i també de molta música, Emili. Hi haurà molta música també en aquest espectacle.
1: Exacte, música i sobretot aquesta llum, llum que al llarg del dia també es pot veure quan entrem a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Doncs ara es farà també com una emulació del que aquesta llum, aquesta lluminositat que va projectar Antoni Gaudí, també es pugui veure ara a la nit, quan cau la nit.
0: El Sant Pare que s'acosta a la cadira que té col·locada al centre, just enfocada cap a la torre, cap a l'església, cap a la Sagrada Família, mirant-la en primeríssima fila, una cadira blanca. Al seu costat veig que també hi ha unes altres cadires, per tant entenc que també el cardenal Omella és possible que...
1: Sí, com a cardenal anfitrió també estarà al seu costat, juntament amb els reis, no?, d'Espanya.
2: Sí, a l'altra banda hi ha el bisbe Rebelli, que és el mestre de cerimònies, sempre l'acompanya quan surt de Diego Rebelli, Monsenyor Rebelli, l'acompanya sempre quan va a alguns viatges, i és qui està en tot moment al seu costat en aquesta missa, i també ha estat durant la missa, i ara també en aquest acte de la inauguració, doncs el papa està flanquejat pel cardenal Omella i pel bisbe Rebelli, i després a l'altre cantó, doncs les autoritats civils, com són els reis d'Espanya i el president del govern espanyol i el president del govern català.
0: Ara impressiona aquest silenci absolut que només trenca la música,
1: els cants.
0: No? Uns cants inicials d'aquest espectacle, que tindrà, doncs, això, molta música i també llums. Aquestes llums que, a Cèlia, la gent té una mena d'espelmes que s'aniran il·luminant a mida que l'espectacle avanci.
6: És una part d'aquesta sorpresa final, que veurem aquest espectacle lumínic. El que ara sí que fa el públic és, sobretot, aixecar els mòbils. Tenim el pontífex amb una... Aquesta grada que s'ha instal·lat, el públic pot accedir-hi directament, és a dir, la gent que està a primera fila el veu a escassos 2 metres. Aquí sí que respecta molt el silenci, i la imatge és aquesta, de braços amunt i tothom enregistrant el moment.
0: Aquest és el silenci de la Sagrada Família.
1: I ara amb la interpretació, sí, de fet, sí, és la interpretació del Santus, Santus, Santus, abans de que comenci el que és l'espectacle ja pràcticament final de la celebració.
0: Aquesta cançó és una lloança a la Santíssima Trinitat, invocada per Gaudí en els mateixos campanars de la façana d'aquesta Sagrada Família. Per tant, aquesta vinculació entre l'Església i l'home que avui, ara fa 100 anys, va morir, el Papa dret, com la resta de públic, escoltant aquesta cançó, aquest Sanctus, Sanctus, Sanctus.
1: Hem vist que ha estat una celebració molt cantada.
6: El que ha canviat molt també és la il·luminació. Aquesta façana del naixement és la primera façana de la Sagrada Família que li toca al sol quan surt al matí, perquè és la façana est. I sempre teníem com aquest contrallum molt il·luminat, on el públic estava ben il·luminat. Ara amb la foscor hi ha un foco que enfoca únicament el pontífex i el públic està en absolut, en absoluta foscor.
0: I ara s'apaguen els llums, s'apaga la il·luminació de la Sagrada Família i comença ara sí l'espectacle final. I comença amb més música. Tres espelmes que porten tres joves, tres nois...
2: Tres escolans.
1: De l'Escolania de Montserrat.
2: I aquestes espelmes semblen, doncs, també amb aquestes formes gaudinianes, no? Aquesta forma recta, no. Sempre amb corba, amb moviment. I són també, doncs, tres llums amb forma gaudiniana.
0: I una llum que batega. Fixa't que no és una llum estàtica, sinó que és una llum que batega, que va sincronitzada de forma seguida.
2: Doncs sí, de fet...
3: És un disseny, si m'ho permeteu, que s'ha fet expressament per l'ocasió i justament agafant la forma que tan singular ha fet les estructures de columnes de Gaudí, passant d'una forma quadrada a fent-la girar fins a acabar en una forma rodona, oi? Circular, oi? Tinc aquí la Teresa Sala sempre per reforçar aquesta idea, eh? És molt gaudinià, això.
5: Exactament, sí, sí. I molt simbòlic alhora, no?
3: Són uns llums que s'estan activant i que s'activaran en els pròxims minuts per ordre de l'organització. És a dir, no són uns llums autònoms, sinó que d'alguna manera jugaran un paper molt important en els pròxims minuts, que tindrà un gran efecte visual.
0: I apareixen ara encara més espelmes. Teníem aquests tres primers escolans amb aquestes tres primeres espelmes, però darrere seu, de l'interior de la Sagrada Família, en van sortint més i, per tant, això s'omplirà d'aquestes espelmes que bateguen amb aquesta forma tan gaudiniana.
1: Com deia el Papa a la homilia, no? Amb aquesta imperfecció, no? Imperfecció com és la vida, com és el dia a dia, la bellesa de la imperfecció, que ara veiem amb tot aquest reguitzell d'escolanets que van sortint de la Sagrada Família.
0: Gemma.
2: Sí, anava a dir que el fet que dius que batega, i és que també Gaudí va deixar, això sí que va deixar escrit, que aquesta torre que volia, que la torre de Jesús, que la creu, perdó, de la torre de Jesús, fos una creu refulgent, que brillés i que tingués unes certes vibracions, deia. Doncs aquestes vibracions s'han volgut traslladar d'alguna manera a la creu, posant-li ceràmica, forrar-la tota amb ceràmica, amb rajola, que és una rajola que brilla amb la llum del dia i també després, doncs, hi ha una il·luminació, doncs, durant la nit també, i d'alguna manera aquesta lluminària, aquestes làmperes o com vulgueu dir, espelmes que porten els escolans de Montserrat, bateguen també perquè és aquesta vibració de la qual sempre parla Gaudí, que doni vida, que doni palpitacions.
3: Dos minuts, minut i mig, i arribarem a les 10 de la nit. Saludo aquí també a la meva dreta, a Vicenç Lozano. Com estàs?
9: Molt bé, bona nit.
3: Company periodista, expert en tot el que envolta el Papa i el Vaticà, i seguint també ara amb atenció aquest moment que serà culminant, que és el de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja ha passat, és l'espectacle associat i que jugarà molt, molt amb la llum. Ara estem veient aquest lloc on estan aquests escolans, se'n diu Ferradura. Ells obren amb aquestes posicions aquest espectacle que durarà, ens diuen, uns 10 minuts. Penseu que d'aquestes llums que s'estan activant, Francesc, n'hi ha 10.000, s'han repartit entre les persones. que són fora, però també entre les persones que són dins encara de la Sagrada Família, que continuen aquests milers.
0: I ara ha canviat la il·luminació, els escolans aquests han perdut la llum que els enfocava directament, ja només queda l'espelma donant-los llum, i la música, fixeu-vos que també comença a agafar una altra presència, mentre veiem imatges en pantalles d'aquesta creu il·luminadíssima, com dèieu, ara amb aquesta il·luminació extra que fa que encara brilli més. I ara s'encenen per primera vegada les llums que té el públic, com batecs. Són llums que tenen forma d'espelma i que s'encenen i s'apaguen de forma progressiva, mica en mica. En principi, el ritme d'encesa i apagada anirà creixent i s'anirà sincronitzant. De fet, totes aquestes llums estan sincronitzades per sectors i ara es van il·luminant mica en mica també el ritme de la música. S'encenen, s'apaguen, s'encenen per sectors, ara fan pampallugos a una banda, pampallugos a l'altra, el ritme d'aquesta música. Cèlia, no sé si el teu sector s'estan encenent gaire.
6: Sí, voluntaris han donat la indicació que aixequessin aquestes espelmes, tothom té la seva mà aixecada amb l'espelma i la gent se sorprèn perquè no sap exactament en quin moment s'encendrà, no? I hi ha com reaccions de sorpresa i alegria quan s'encén. Ara mateix estem a les fosques, però ja tornem a estar encesos.
3: És que tota aquesta cerimònia, aquest espectacle, s'ha portat amb molt de secretisme, és de l'estudi de l'Igor Cortadellas i, lògicament, hi ha moltes sorpreses. O sigui, aquí no pot marxar ningú, perquè ara no passaran coses boniques. És un espectacle molt pensat, molt treballat i que s'ha de sortir també perfecte, però ja es veu i es intueix i entenc que
0: Francesca de la teva posició també. Comença a il·luminar-se lentament la Sagrada Família, perquè de cop ens l'han apagat tota, estava apagada tota amb el joc de llums del públic, i ara comença a guanyar llum als vitralls. Veiem els vitralls il·luminant-se.
1: Els vitralls i l'entrada també de la Sagrada Família, no? Amb aquesta llum blanca que surt, que projecta cap a l'exterior, i tot els vitralls, com diu en Francesc.
0: S'encén, s'apaga, ara s'ha apagat, ara s'encén, i això és un diàleg entre l'exterior i l'interior de l'església. Veiem els vitralls que s'encenen, que és dins, veiem abans el diàleg amb els llums de fora que també s'anaven encenent, aquest sol orgue que ens va il·luminant, i mica en mica la llum va pujant. S'està pujant, ja la tenim a les torres, gairebé a la punta, però encara tenim apagada la creu i la torre de Jesús, que serà l'últim que s'encendrà per visualitzar que ja està beneïda i que ja té aquest punt culminant.
1: És com un joc també amb tot el lema d'aquest viatge, no? Alcem la mirada, doncs alcem la llum, de mica en mica alcem aquesta llum que ens projectarà fins a la torre de Jesucrist.
0: Ara s'han encès també els llums que tenien a forma d'espelma a dins la Sagrada Família. Hi ha joc entre dins i fora. S'encenen els llums dels vitralls, s'encenen les il·luminacions de la façana, s'encenen els llums en forma d'espelma a fora, ara s'encenen a dins, i amb aquest ritme musical, aquest crescendo que va agafant la il·luminació de la Sagrada Família, ara encara amb un focus més fort, i ara, en aquest moment, es produeix la il·luminació de la torre, però torna a marxar, és una cosa...
3: Fixa't.
0: No.
3: Això
0: és
3: la sala creuer, que és ben amunt de la torre, on hi ha l'Orquestra Simfònica del Liceu tocant en directe aquesta música que estem sentint. Ben amunt, alçats a uns 60 metres d'alçada respecte al terra.
0: La música que sentim que surt de l'església i es va il·luminant amb pampallugues de forma progressiva, encara no la tenim del tot il·luminada, però sí que tenim el públic amb l'espelma ja encesa, a l'interior la música sortint des de dalt de tot.
1: Imatges impressionants.
0: I ara ens enfoquen la torre, ens enfoquen la creu, i amb aquesta música es comença de nou a il·luminar des de dalt de tot, amb la resta de llums apagats. Tenim la Sagrada Família absolutament a les fosques, només s'hi veu llum a dalt, a la creu. I ara apareixen els drons a l'altra banda de la Sagrada Família. S'aixequen una munió de drons que volen significar la figura de Gaudí, que observa des de la distància com s'il·lumina aquesta obra que va dissenyar, que va pensar fa tant de temps. La creu ja està il·luminada i els drons que simbolitzen Gaudí Aquí els tenim ara, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
1: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
0: És espectacular, és un Gaudí molt reconeixible, que es mou, que ha mogut la cara cap a un costat, és una figura que ara es gira i que de seguida s'enfocarà, entenem, cap a la Sagrada Família per viure ara sí ja el moment definitiu. Un Gaudí que ara veiem que somriu, que es bossa un somriure, que acompanya d'aquesta música. El veiem dibuixat al cel de Barcelona, no gaire lluny d'on som, a uns quants metres de la Sagrada Família, i ara s'hi dibuixa un primer l'amor, després la tècnica. Antoni Gaudí. Els drons dibuixen aquest text
3: amb la seva lletra, amb la seva lletra de puny.
0: I de la mateixa Sagrada Família en surten coets, castell de focs arran de Sagrada Família, fa un efecte molt espectacular,
1: coronant totes les torres,
0: fent gairebé el mateix moviment de les torres en forma de coets i il·luminant a batzegades. Surten des de dins mateix, de la Sagrada Família. Sí. I aquest és el so,
1: el joc pirotècnic
0: de la pirotècnica. I d'aquesta manera, amb el fum dels coets, amb els aplaudiments del públic, havent vist un Gaudí en forma gegant, observant, tenim ja la torre il·luminada, la Sagrada Família ja està amb el seu punt màxim, la creu de Jesús, la torre de Jesús, amb un gràcies tornat a formar amb drons, i amb el Sant Pare veient-ho en primera fila, aplaudint. La torre de Jesús ha estat ja inaugurada pràcticament de forma oficial.
1: De forma oficial, i tot i que és l'exterior, només recordem que fins al 2028 no serà transitable, perquè encara s'han de fer a l'interior, s'han de fer obres i adequacions, però sí que ja aquest primer pas de la inauguració de l'exterior d'aquesta torre de Jesucrist. I ara ja, Francesc, la recta pràcticament final de l'acte.
0: Doncs el Sant Pare, que s'ha aixecat ja de la seva cadira, i per tant això, ara sí, Agnès, sembla que ha arribat ja al seu final amb aquesta, mai més ben dit, traca final amb la pirotècnia sortint des dels mateixos budells de la Sagrada Família.
3: Mira, Francesc, si avui fa 100 anys que va morir Gaudí, fa 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, Antoni Gaudí va dir: la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de 4 braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat. 100 anys, 4 mesos i 19 dies després s'ha fet realitat el somni d'un mestre, d'un geni, que ens dona a la ciutat de Barcelona tot el simbolisme de la Sagrada Família amb aquests 10 minuts que acabem de veure, que han estat brutals. Un espectacle de llum, de música, d'un alt valor simbòlic del que és la llum, d'aquesta alçada que té la Sagrada, de la Sagrada Família, i que té un simbolisme ara que va molt més enllà d'això.
2: Descobreixen una placa, ara el Papa...
1: La immortalització de la seva estada a la Sagrada Família.
2: Exacte, amb aquesta placa que ara mateix descobreix el Papa Lleó, al costat de l'arquitecte director, Jordi Faulí, i també del president de la Sagrada Família.
0: El Papa fa allò tan típic d'estirar una corda,
1: una placa descoberta,
0: per fer caure aquesta tela. 10 de juny de 2026, glòria i lluança.
2: En recorda el pas de...
0: És que ens ho treuen, ens treuen la imatge, sí. I no arribem,
3: no arribem a llegir-la.
0: Llegir-ho sencera, no. Entre que no hi veiem gaire i que ens ho treuen ràpid, no ho podem llegir.
3: En tot cas, és la tercera placa d'un papa que hi ha en aquesta Sagrada Família. Hi ha la de Ratzinger de fa 16 anys i la de Joan Pau II l'any, si no parlo malament de memòria, 1982.
1: Correcte.
0: Doncs aquí sí que ja es dona ara per acabat, no? amb el descobriment d'aquesta placa que deixarà constància per sempre del que hem viscut avui. I el que deies, Agnès, aquests rajos de llum que deies que sortirien de la torre més alta, els podem veure, són molt visibles des d'aquí. De cada punxa de la creu, doncs ens surten uns focus que entenem que, vist des de certa perspectiva, dibuixaran aquesta creu al cel que sortirà des del bell mig de la ciutat de Barcelona.
3: Sí, perquè s'entén que aquesta il·luminació ja és la natural prevista per la creu, no?
0: Sí, tot i que pel que dius és només en dies especials assenyalats.
3: Ell va dir, la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de quatre braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat.
0: Mira, em diuen que hi ha oients que ens estan escoltant i que a Barcelona, oients de Barcelona, que ens diuen que veuen des de casa seva aquesta nova il·luminació, aquest nou raig de llum que avui els ha aparegut i que, per tant, donen fe que sí, que des de lluny, des de prop, ens sembla que es veu, però des de lluny també es veuen aquests rajos de llum que avui s'estrenen amb la inauguració oficial i definitiva d'aquesta Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: I no oblidem també que podem veure molt ben il·luminats aquesta hora també les altres torres, que són més baixes, però les torres dels quatre evangelistes i també la Torre de la Mare de Déu, que és la que té l'estrella al capdamunt. Per tant, l'estrella amb la Mare de Déu i els quatre evangelistes, que també són dels més alts de la Sagrada Família, i la més alta, òbviament, la Torre de Jesús, que avui ha beneït el Papa Lleó.
0: Ara escoltarem el Vicenç Lozano, que també té una perspectiva molt interessant de tot el que s'ha vist, perquè donem per tancada la visita a Catalunya, però deixem passar abans per la Cèlia Forment, que ara entenc que ja podràs parlar amb algun dels assistents que estan marxant, a veure si han quedat extasiats, si els ha semblat poc, molt, o com ho han vist, Cèlia.
10: Ha estat un gran moment, la gent eufòrica s'ha abraçat amb aquesta música que ressonava a tota la platea. Hola, perdoni, com ha estat aquest moment?
11: Muy bien, muy bien.
10: S'ha emocionat?
11: Mucho.
3: Sense paraules.
0: Molt d'intensitat, eh? A veure si trobem algú una mica més loquaç, Cèlia, va.
3: Tan sota l'impacte d'aquest espectacle meravellós, meravellós.
12: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Bé, reaccions.
1: De fet, ara la gent comença, no?, en estampida.
11: ¿Cómo lo hemos visto? Perdón, si no te oigo. Muy bien, ha sido genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
10: Com heu viscut aquest efecte a la música, amb les espelmes que té a la mà? Què significa? Tot.
13: Quan ens han encès la llum, nosaltres teníem els llums que s'encenien i així s'han participat tot a la llum de la creu. Hem disfrutat moltíssim. Ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
10: Molt bé.
0: Doncs és la Cèlia Forment, des de peu de Sagrada Família. Ara nosaltres veiem perfectament doncs la sortida, bastant ordenada.
1: I dels bisbes, també.
0: Sí, els bisbes que entren dins la Sagrada Família. Entenc que es quedaran allà una estona per poder...
1: Per canviar-se, també. Sí.
0: Ah, clar, perquè no venen així de casa, no? Es canvien aquí.
1: Han de fer el canvi de... de vestuari i segurament fer potser una última salutació al Sant Pare abans que marxi. De fet, ara ja han començat també totes les autoritats civils que ja també marxaven.
0: Doncs sí, això és el que ara... tenim aquí.
2: Sí, ara travessaven la basílica, és a dir, tornaven a entrar a la basílica, passaven pel creuer central i aleshores abandonen el recinte per la façana de la Passió. És a dir, allà és on hi ha els cotxes també de les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i abandonen tot el recinte de la Sagrada Família per la zona de la façana de la Passió, que és la contrària on hi ha, de la que hi ha tota la gent ara mateix, el públic, que és la del naixement.
3: Efectivament, és la del naixement. L'hem comentat aquí, tenim la Teresa Sala i també tenim el Vicenç Lozano. Primer de tot, Vicenç, aquest espectacle que hem vist i que marca molt a la ciutat, però marca molt també el Papa Lleó XIV, eh?
14: Ens ha deixat esmaperduts. Ens hem senyalat tu i jo, Agnès, la pell, perquè era gallina de piel, com deia el Johan.
3: Sí, efectivament. Això d'alguna manera, clar, sí, genera una mena de comunió molt més enllà del que un pugui creure, no? Però genera...
14: Hi ha una frase,
3: no sé quina frase dius tu, però hi ha un moment com d'esperança, de comunitat, que dius, bé, potser la Sagrada Família representa, que és una cosa realment de la comunitat, que no fa només una persona, sinó que passa un segle, 140 anys, i continua en marxa, diferents generacions, una darrere l'altra que ho va veient.
14: No, volia destacar una frase que ha sortit amb els dons, una frase d'Antoni Gaudí, que diu: primer l'amor, després la tècnica.
3: Sí.
14: Per què? Perquè això entronca directament amb l'encíclica que fa una setmana va fer pública, doncs, el Papa Lleó, l'encíclica Magnifica Humanitas, sí, on doncs, intenta dotar la intel·ligència artificial d'una ètica i d'una moral que ara no té i que ha d'estar al servei de la humanitat. Sense condemnar, en absolut, vull dir, els avenços de la tècnica, diu que és una eina, vull dir, realment extraordinària, sempre i quan serveixi per beneficiar la humanitat i per fer que aquesta humanitat i que l'home no perdi les seves facultats en funció, diguéssim, de l'existència d'aquesta eina, que està en molt poques mans i, per tant, l'ètica i la moral serà l'ètica i la moral de determinats personatges que no s'han significat precisament per ser massa ètics i massa morals, perquè van, doncs, fonamentalment al guany econòmic.
3: És una encíclica que marca també aquest primer any del pontificat de Lleó XIV, que ara, a més, té aquesta altra imatge, que és la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, imponent aquí al centre de Barcelona. Em diuen que hi ha una altra torre a Barcelona que també està fent llums, Francesc. No sé si hi ets encara... O potser no.
0: Mira, ara... si no, hi soc. D'acord, d'acord. Una altra torre que està fent llums.
3: Sí, ara t'ho dic, la torre Agbar de Barcelona, em sembla.
0: És que la torre Agbar, tenim visió de la torre Agbar?
3: Nosaltres potser no la veieu.
0: És que no la veiem des d'aquí. Des de casa sí que la veig, però des d'aquí no. I, per tant, això no t'ho puc confirmar.
3: Doncs em sembla que hi ha torres que també s'estan afegint a la causa. En tot cas, ara, si podem explicar-ho, l'Albert Prat és qui ens ho feia saber a través de la línia interna, direm. Ara, quan es connecti, ens ho explica. Què li falta en aquesta Sagrada Família per ara continuar endavant? Vull dir, queda tota la façana de la Glòria, no?, en la qual ja s'està treballant amb els veïns, a veure com s'ha de resoldre. Teresa.
5: Això és tot un tema, però jo crec que jo ara em quedaria amb aquesta comunió fraternal, no?, que va més enllà de moltes de les coses, doncs, que puguem, doncs, comunicar o expressar, no?, aquesta comunió fraternal. I ha estat apoteòsic, no?, aquest esclat de llum. La llum és justament un element essencial en l'arquitectura de Gaudí, i la llum és immaterial, no és material pròpiament. El que queda, doncs, ho anirem veient, perquè encara queden molts anys per veure com avança, quin procés es fa, i veure també, doncs, com queda l'entorn, no?, del que és el monument en aquest cas.
3: La Sagrada Família s'ha d'acabar?
5: Clar, jo crec que sí, que ja, tal com estem, ara ja és que seria absurd no acabar-la, no? I, per tant, sí, jo espero encara veure.

0: treballant ara perquè això sigui possible, no? Vull dir que sí, sí, amb internet, amb totes les noves tecnologies i també, evidentment, amb els materials, no?
1: Els materials que també són diferents, sí. Més fàcils de treballar, potser?
0: Diferent. Jo crec que cada època té també la seva materialitat i, per tant, el seu repte, no? I ja era un repte en el món gaudinià, perquè a mi m'agrada parlar de que és un treball col·laboratiu. Gaudí necessita, com tota obra arquitectònica, un equip de col·laboradors important, no?
2: I molt probablement Gaudí no havia somiat mai que estigués acabat de la Sagrada Família i que ell ho veiés, no?
0: Jo penso que era una
2: moltes
0: utopia.
2: Moltes obres a Gaudí, de sí. fet, són inacabades. Eh?
0: Sí, sí, era una utopia, un somni, no? Un somni. Com s'ha vingut a dir, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Perquè sobre Plano li falta la façana de la Glòria i amb això ja s'acabaria? És molt, que és molt. És totes les torres sí. que van sobre aquesta façana, l'escalinata, etc. Però no sé si amb això ja quedaria culminada.
0: Bueno, en principi sí, però vull dir que és molt, que no és una cosa senzilla. Vull dir que encara queda. Ha culminat, diguem, la part més alta, no? I, per tant, doncs ara caldria acabar tot el que és el perímetre.
1: Clar. Efectivament. Hi ha artistes que estan treballant en fent una proposta, un d'ells és Miquel Barceló.
0: Sí. Sí, sí.
1: Què en sabem d'aquesta proposta? Se sap alguna cosa?
0: No ho he seguit de prop. Sé que no és exclusivament el Miquel Barceló, que hi ha...
1: Són diversos, sí.
0: Són diversos artistes, però havent vist el que va fer a la Catedral de Mallorca, jo crec que estaria molt, molt i molt bé doncs, que hi hagués una intervenció d'en Miquel Barceló, no?
1: Que hi deixés també la seva petjada. Ara sí podem saludar l'Albert Prat. Hola, Albert.
3: Què tal, Agnès? Bona nit.
1: Bona nit. Dèiem que ara de sobte hi havia una altra torre a Barcelona participant d'aquest festival de llum.
3: Sí, la Torre Agbar, ara mateix tota tenyida de blau i unes grans lletres que van circulant, on s'hi pot llegir el lema d'aquesta visita papal, alça la mirada, va donant la volta també per reconèixer aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família. De fet, són molts els veïns, els curiosos, que s'han enfilat fins als terrats dels edificis de l'Eixample, doncs per veure aquesta il·luminació de la Sagrada Família, aquests focs artificials i també aquesta projecció inèdita amb drons on s'ha pogut veure no només la cara de Gaudí, sinó també una projecció d'aquesta màxima que l'arquitecte compartia amb els seus col·laboradors, primer l'amor, després la tècnica.
1: Clar. Aquesta frase, Teresa, cada vegada que l'hem pronunciada, tu senteixes amb molta, molta convicció. Quina lectura li dones, no? L'entenem, però quin és el valor d'aquesta frase?
0: Jo crec que és molt important en el cas de Gaudí, no? Perquè és aquesta transcendència, no? De l'obra, no? I el que representa també el temple, perquè doncs Gaudí fa cases, però el temple és un contínuum al llarg de tota la seva vida, que sap que està fent una arquitectura per al futur, no? I per tant, doncs primer l'amor, evidentment, fins i tot amb com treballar, no? L'amor pel treball, pròpiament, per l'ofici, no? I després la tècnica, i evidentment la tècnica hi pesa molt, no? Vull dir, no farem contraforts com feien els gòtics, farem un tipus d'arquitectura orgànica i tot el procés, doncs, és molt interessant, no?, perquè a partir de la inspiració de la natura, doncs, fa un salt endavant, no?, amb aquesta innovació, aquesta originalitat, aquest buscar unes possibilitats que fins llavors no s'havien utilitzat. Mm.
1: Podem connectar amb l'exterior del temple de la Sagrada Família, amb la Cèlia Forment, perquè aquí això es va buidar, no, Cèlia?
4: Es va buidant, ara surten tots els assistents, el públic que era dins de la basílica i som amb un pare i una filla. Bona nit.
5: Bona nit. Bona nit.
4: Com ho heu viscut?
6: Molt bé, molt emocionant. Estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
4: Heu pogut participar activament d'aquest moment de les espelmes, amb aquesta llum, la il·luminació de la creu, com ho heu viscut?
5: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
4: Haver-ho fet junts, pare i filla, què tal?
5: Sí, és un moment molt íntim. Jo crec que ho portarem al cor tota la vida.
6: Sí.
4: Molt bé, nois, moltes gràcies. Bona nit.
6: Gràcies.
4: Doncs reaccions, tothom el que sí que és un ànim aquí són somriures i gent amb alegria i també emocionada, eh? És com aquest ambient general de satisfacció que van abandonant

0: pels accessos per on havíem entrat. La gent ara, els voluntaris van demanant a la gent que vagi sortint, alguns també amb aquestes espelmes encara il·luminades.
1: Doncs això és el que passa a la sortida de la Sagrada Família. Ja surten també els assistents que s'havien hagut d'esperar a dins del recinte. Els que eren fora pràcticament ja tots han marxat o ho estan fent, i per tant aquest acte que clarament ja s'ha acabat, i per tant serà ara també del moment de fer les valoracions.
2: Efectivament, mira, si et sembla, incorporarem a la conversa en aquests breus minuts que ens queden amb Víctor Gustà, que és vicepresident d'Ateus de Catalunya i és una de les persones que està al darrere també d'aquesta campanya que s'ha anomenat Jo no t'espero. Víctor, bona nit.
3: Bona nit, Agnès.
2: L'estada del Papa Lleó XIV s'acaba aquí, a Catalunya. Després continua amb un missatge també molt social sobre migració a les Canàries, però en tot cas, vista ja la dimensió ara d'aquestes 48 hores, què en penses, què n'has de dir?
3: Doncs jo estic encantat, la veritat, perquè la tensió mediàtica que hem tingut a l'Associació d'Ateus de Catalunya aquests dies ha sigut com mai, la veritat. També t'haig de dir que estic una miqueta desfondat, moltes entrevistes, i dir la nostra, fer una miqueta el contrast, que ja va bé aquesta crítica constructiva. La meva dona la tinc fregida, ella és cristiana ortodoxa i m'ha d'aguantar, així que des d'aquí li envio un petó.
2: Molt bé. En tot cas, doncs, la realitat és plural, diríem, no? La vius a casa i l'hem pogut contrastar també al carrer. Bé, vosaltres heu tingut un missatge també d'on surten els diners d'aquesta visita, perquè hi hem de participar des de l'espai públic, no? Vistes una mica les dimensions, i no només religioses, també d'aparador cultural de la nostra simbologia, i això ha estat carregat de simbologia, no? També cultural, més enllà de la fe i la religió. Manteniu exactament doncs, els supòsits que teníeu en principi abans de que el Papa arribés a Catalunya?
3: Sí, sí, evidentment. Nosaltres vivim, ara parlant ja seriosament, vivim amb absoluta normalitat democràtica, doncs la visita del Papa. Els creients tenen tot el dret a rebre, doncs, el seu líder religiós, celebrar actes, omplir temples o estadis i expressar, doncs, lliurement la seva fe i disfrutar-ho, El que qüestionem no és això. El que qüestionem és que una visita de caràcter religiós rebi un tracte institucional i que, en part, doncs, es sofregui a través de recursos públics, que al nostre entendre, doncs, no corresponen a un estat que hauria de ser neutral en matèria de conviccions. Una cosa és que la societat sigui plural i religiosa, com així és, i una altra és que les institucions actuïn com si una confessió, doncs, tingués un rang especial. Això són els principis de l'estat laic, i m'ha sigut tot molt maco, però sí que hem de dir, i aquest és el nostre punt de contrast, que avui realment, home, no és un dia per presumir d'estat laic.
2: Molt bé. Gràcies, Víctor. Han estat, efectivament, unes hores molt intenses. Vicenç, hem de concloure. Què en penses, com has vist aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el perfil que ell ha marcat?
4: Ell ha marcat el perfil que ja s'esperava, que ja, doncs, jo ja havia definit el llibre de Lleó XIV, Ombra sota la cúpula, que vaig escriure, doncs, el mes de desembre, però ja aventurava una mica, doncs, el que acabaria passant. I realment és el Papa que ha donat una imatge, diguéssim, amb un aspecte certament que pot semblar conservador, però en el fons, vull dir, és un papa reformista, continuista del llegat del Papa francès. Ell l'ha citat constantment. Després hi ha tot l'ús del català, vull dir, que realment ha estat, jo diria que extraordinari. Al final, per sort, doncs, s'ha recapacitat amb aquest tema. I realment la benedicció de la torre ha estat una part important en català, i tota la cerimònia d'avui hi ha hagut més presència potser del català que del castellà. Mm. I el qual em sembla una normalitat absoluta. I pel que fa al missatge, si vols, pel que fa al missatge, vull dir, realment un missatge d'unitat, dels catòlics del món, i un missatge també d'unitat en el terreny de la política, que és el que va donar, diguéssim, sobretot a la visita institucional a Madrid al Congrés dels Diputats.
2: Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies també per aquest apunt. A Teresa Sala també aquí, gràcies per acompanyar-nos, i els apunts en història de l'àrea, arquitectura, i també haurem d'anar tancant aquesta posició privilegiada que ha tingut el Francesc al llarg de tota la tarda. Francesc,
1: Sí, perquè ja fa fresquet aquí, eh?
2: Hauríem d'anar passant, a més.
1: Ja va passant aire i serà bon moment perquè el Catalunya Nit també acabeu d'analitzar-ho, això, amb el Manel Elias, però ha estat una jornada que segur que es recordarà. Ens quedarà aquesta imatge d'uns drons fent la figura de Gaudí, el joc d'il·luminació, la gent embadalida veient-ho, seguint-ho, el seguici d'autoritats, la passejada per Barcelona, la visita del Papa al barri del Raval, la pujada a Montserrat, l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, moltes fotografies que deixarà, que han culminat avui amb la inauguració oficial de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i que hem pogut explicar a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, doncs pràcticament des de tots els punts possibles, des de terrats, des de carrers, des de les muntanyes, des dels estadis i des de l'estudi de Catalunya Ràdio, que és des d'on fem els programes habitualment.
2: Efectivament, aquí hem tingut també una visió privilegiada del tot el que passava, especialment en les últimes hores, aquesta part central de la visita de Lleó 14 a Barcelona. La Sagrada Família és una obra inacabada que segurament doncs, explica també una manera de fer. Fa més de 140 anys que es construeix i per molta gent representa la idea que les grans obres col·lectives transcendeixen una vida humana, que són justament col·lectives, cap de les generacions que l'han construïda a la vista acabada. En tot cas, i més enllà de qualsevol transcendència, és el llegat de Gaudí. La figura d'Antoni Gaudí, que avui fa 100 anys que va morir, s'ha convertit en un dels principals relats culturals de Barcelona. Creativitat, singularitat, connexió amb la natura, innovació i també, en última instància i no menor, espiritualitat. La Sagrada Família és la seva obra més ambiciosa i avui ha quedat coronada de llum, tal i com va expressar el seu desig Antoni Gaudí ara fa exactament 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, apuntant a que hi hauria una creu del de tot que tocaria pràcticament el cel i de la qual en sortiria una creu en forma de raig de lluny. És el llegat de Gaudí a Barcelona i a Catalunya i avui hem pogut gaudir justament d'aquesta cerimònia. Gràcies, Francesc, gràcies a tothom. 30 segons i comença el Catalunya Nit, avui hora i mitja, amb en Manel Elias. Fins ara.

0: A 172 metres i mig brilla a aquesta hora la creu que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món i en l'edifici més alt de Barcelona. Sense superar, així ho va voler gaudir, la muntanya de Montjuïc. La basílica ja era una icona i queda reforçada per aquesta creu il·luminada. Fa uns minuts, un espectacle de drons hi ha fet aparèixer el rostre d'Antoni Gaudí i, finalment, una cita de la seva lletra, «Primer l'amor», després la tècnica. Abans, la Torre de Jesús ha estat beneïda pel Papa en el punt culminant i final de la seva visita a Catalunya. Tant en la benedicció com en l'homilia ha combinat el català i el castellà.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist, y coronada por la creu, misteri de misericordia e de salvación. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt y anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist.
0: Ha estat una jornada llarga i intensa que ha portat Lleó 14 a la presó de Can Brians, a Montserrat i al barri del Raval. Demà Lleó 14 marxa cap a les Illes Canàries.
2: Catalunya nit.
0: Un dia en què, malgrat les mesures de seguretat que comporta la visita del Papa, hi ha hagut un crim al centre de Barcelona, davant d'una comissaria de policia i a plena llum del dia, cap a les 10 del matí. A prop de l'escenari del crim, a la parada d'autobús de Gala Placídia, la policia ha trobat la pistola, un carregador, bales i el casc de bicicleta que portava el presumpte agressor. L'home ha aconseguit fugir. Sentim primer la consellera Parlon en declaracions a Catalunya Ràdio i també el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que, com bé diu, conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana i hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos.
4: Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolerisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
0: Aquests dies una pregunta molt pertinent és quin impacte tindrà la visita del Papa, com a mínim, entre els que més el segueixen i l'aplaudeixen. Pel que fa a la classe política ja tenim resposta. Lleó XIV els va dir això al Congrés.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro.
0: El van ovacionar, aplaudir, i avui ja podem dir que no ha canviat res. Han tornat a la mateixa pica baralla que abans d'aquest discurs.
6: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
7: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones... Ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
8: Com veu Catalunya? Gràcies.
7: La veo bien.
8: Doncs aleshores li fan falta ulleres, senyor Sánchez.
0: I a nivell internacional tenim dos punts d'interès principals i tots dos preocupants. Un és Belfast, amb els aldarulls racistes atiats per l'extrema dreta. Ahir, en aquesta ciutat d'Irlanda del Nord, un refugiat sudanès va intentar degollar un home. Ara està en presó provisional. I el segon punt d'interès és l'Iran. Donald Trump ha amenaçat amb nous atacs al país persa. I en l'apartat cultural, Valentín Roma ha estat nomenat nou director del MACBA. Roma ja havia tingut un càrrec important al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, però en va haver de sortir per la polèmica d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Són les 10 i 35 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. Fa pocs minuts que s'han acabat la missa i la benedicció que el Papa Lleó ha oficiat davant de 8.000 persones. Més de dues hores de cerimònia en presència de les màximes autoritats del país. Era l'acte central de la visita del Pontífex a Catalunya i durant l'homilia ha reivindicat la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat la cerimònia d'avui? Com ha anat aquest acte?
1: Doncs mira, la llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla ara aquesta hora damunt del cel de Barcelona. Un espectacle de llum i de color que ha tenyit tota la basílica fins a arribar dalt de tot de la torre, que projecta ara una llum blanca resplendent per sobre la ciutat. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format aleshores la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Aquest ha estat el moment solemne, sentim-lo ara, en què Lleó XIV ha fet la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El Papa Lleó XIV l'ha inaugurat després d'una missa en memòria de Gaudí celebrada aquest 10 de juny, avui, i és el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu.
3: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: Aquest era, Gemma, un dels missatges que ha dit en aquesta homilia, en aquesta missa d'avui, en memòria de Gaudí. Avui, recordem-ho, feia 100 anys de la seva mort. També hi ha intervingut el cardenal Omella.
1: Sí, efectivament, Manel, aquest ha estat un dels missatges al que ara sentíeu que ha dit la homilia, aquest missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, i després el cardenal Omella, que quan ha acabat tota l'Eucaristia, doncs ha volgut tenir aquest agraïment amb el Papa, que d'aquesta manera, amb la benedicció de la Torre de Jesús, acaba el seu viatge a Catalunya. Sentim Omella.
4: Que Déu el beneeixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres i hermanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneeixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: Un agraïment que, com veieu, ha acabat amb els aplaudiments de tots els assistents i que dona pas a la següent etapa d'aquest viatge per l'estat espanyol, que és la que comença demà. Demà el Pontífex abandona Barcelona i viatja cap a Gran Canària. I divendres l'última escala serà a Tenerife.
0: Molt bé, hem sentit l'arcabisbe, hem sentit el Papa, ara anirem a escoltar la gent, però abans deixa'm dir-te, Gemma, que si el Papa ha tingut una agenda intensa aquests dies, la teva també, déu-n'hi-do, així que sí, moltes gràcies per la feinada. Bona nit.
1: A tu, bona nit.

0: Dèiem que a dintre ho han seguit milers de persones, però també n'hi ha hagut al carrer i hem tingut la Cèlia Forment recollint l'ambient del públic en aquest punt de la Sagrada Família. Cèlia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: No sé si ja han anat desfilant totes les persones que hi havia aquí a la Sagrada Família. Com els has vist?
1: Encara queda gent. Érem 8.000 persones acreditades entre l'interior i aquí al peu de la façana del naixement de la Sagrada Família. I aquest final d'acte ha estat amb aquest fort component artístic, amb molta sensibilitat. Espelmes enceses fent participar el públic amb un joc de llums que ha elevat l'emoció per acabar aquesta jornada amb aquest públic emocionat que ha pogut ser molt a prop del Pontífex.
2: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
3: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
4: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Manel, ara centenars de persones continuen fent fotografies, comenten els moments més destacats de la missa i molts miren cap amunt, cap a aquesta torre i la creu de Jesucrist ja il·luminada, que aquest vespre ha rebut la benedicció del Papa Lleó XIV, com dèieu, en una cerimònia carregada de simbolisme, com aquest pare i filla que ho han pogut viure plegats.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: Aquestes grades exclusives s'han instal·lat davant la façana del naixement, s'han omplert de fidels que arribaven de tot Catalunya, molts vinculats a parròquies, escoles i entitats catòliques. Hi ha qui destaca aquesta força espiritual de la cerimònia, qui es queda amb les paraules del pontífex i qui assegura que el moment més impactat ha estat veure com s'ha culminat la benedicció de la torre.
7: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
8: Un acte superemotiu i important i contenta de poder formar-ne part. Avui estar al mapa és un orgull.
9: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantástico.
1: Durant tota la tarda s'ha anat comentant aquest escenari exclusiu, la façana del naixement, amb aquesta exuberància de formes, animals, vegetació. Ha estat durant tota la tarda com una lliçó visual per tot aquest públic de tot l'univers Gaudí. Ara la sortida dels assistents és tranquil·la, és ordenada. Molts s'aturen encara als voltants d'aquí al temple, els accessos per allargar aquesta experiència que difícilment es tornarà a viure.
0: Gràcies, Cèlia. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs fins ara hem escoltat persones que tenien invitació per ser a dintre o molt a prop d'aquest espectacle que ha canviat l'skyline de Barcelona, el perfil de la ciutat que ara ja es veurà des de molts punts il·luminat per aquesta gran creu. El Papa, per això, ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex, com vam veure ahir, les beneís. Miquel Jarque, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha comentat la gent després que passés el Papa amb el seu automòbil?
10: Doncs, sens dubte, el contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat, en general, que ha passat a massa velocitat.
11: Pues sí, ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
12: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anàvem.
13: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
14: Ha beneït a un nen que teníem al costat.
15: Que era el seu cumple, just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
10: El passeig amb Papa mòbil ha anat acompanyat de mesures de seguretat excepcionals, mai vistes abans a Barcelona ni a Catalunya, amb restriccions a la mobilitat des de feia dies i amb diversos filtres i un perímetre blindat de 9 illes al voltant de la basílica. Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, blanques i grogues, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. que l'han acompanyat fins a la Basílica de la Sagrada Família.
0: Gràcies, Miquel. He sentit que molta gent consideraven que el Papa Mòbil havia passat ràpid, doncs ja veuran el que és el Tour de França i com passen els ciclistes. Això ha sigut com un entrenament. Hi ha hagut parada també al barri del Raval de Barcelona, que s'ha convertit en el moment més íntim de la visita de Lleó XIV a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'aquí ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat, bona nit.
16: Què tal? Bona nit. La parada Sant Agustí no era cap missa, no era cap litúrgia, tot i ser a l'interior d'una església. De fet, Lleó XIV ni tan sols ha trepitjat l'altar, sinó que s'ha assegut en una tarima al davant. Des d'aquí, el pontífex ha demostrat la vocació més pastoral del seu viatge i ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones. Per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
17: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
16: Però el moment més emotiu i més entranyable l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys del barri que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
18: De pequeño quería ser papá.
17: Bé, doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
16: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: I abans de passar per aquí, pel Raval, havia estat a Montserrat. Ho ha seguit la Maria Guixà. Bona nit, Maria.
19: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Amb quina imatge et quedes del que per televisió s'ha vist molt bé? Tu amb quina imatge et quedes d'aquesta jornada matinal?
19: Mira, n'hi ha moltes, però et diria igualment, potser podríem encunyar un terme que seria el montserratisme, eh? Que Papa Lleó s'ha convertit en un militant del montserratisme amb aquesta adhesió incondicional a la Moreneta, que de fet ja li ve de lluny, que no és nova, i que ell avui ha professat de manera pública, més pública mai, dins la basílica després dels Reis del Rosari, en un discurs amb molta més presència també del català del que tots plegats ens esperàvem.
20: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
19: Per tant, un pontífex, un Lleó XIV, que ha fet palesa aquesta devoció mariana, l'estima a la Mare de Déu, i com l'ha posat d'exemple per tal que l'odi doni pas a l'esperança i a la pau. El papa dins la basílica ha escoltat també la salve i sobretot també el virulai per part de l'escolania, i mentre sonava les notes del virulai ha pujat cap al cambril a adorar la Moreneta, ha estat ben bé gairebé un minut en silenci resant davant la Moreneta, i després ha anat cap al balcó on ha posat en valor davant els 8.000 fidels que l'esperaven el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
20: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: Quan ha acabat aquesta salutació al balcó, ha començat la part més privada, més protocolària, dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Maria. Falten 11 minuts per les 11. A Montserrat hi havia molta gent que l'aclamava, però també algú que li reclamava coses al papa. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a l'abadia, Miguel Hurtado, ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes i li ha reclamat això, mesures de reparació.
21: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: La primera parada, però, avui ha estat, i és la primera vegada que passava que un papa visités una presó a Espanya, ha estat Cambrians de camí a Montserrat per escoltar els testimonis de fer dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet, bona nit.
22: Hola, bona nit. Lleó XIV ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era a la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
2: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
3: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
22: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
4: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
22: El papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns: un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Gràcies, Montse. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem de l'Iran i de Belfast, dos escenaris preocupants.
23: Catalunya nit.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som
24: 3CAT.
26: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu: hi ha una taula lliure. Després compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Hola.
29: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
31: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
32: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
31: I amb productes del territori.
32: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: Vinga, va, comencem!
32: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
23: Catalunya nit.
0: Donald Trump ha anunciat una segona tongada de bombardejos contra l'Iran l'endemà que els Estats Units responguessin militarment a la caiguda a l'estret d'Hormuz d'un helicòpter Apache. El president nord-americà, a més, ha assegurat que en l'últim mes la flota naval del seu país ha permès la sortida del Golf Pèrsic a prop de 200 vaixells, entre els quals hi ha molts petroliers. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
33: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, s'espera que aquesta nit hi torni a haver una nova onada d'atacs dels Estats Units contra objectius de l'Iran, eh?
33: Doncs sí, això és el que podem preveure a partir del que ha dit el president Donald Trump. Les seves paraules de seguida comprovareu que incorporen un cert deliri. En pocs segons afirma que a les pròximes hores hi pot haver un nou atac nord-americà contra l'Iran i que la possibilitat d'arribar a un acord és propera.
1: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
33: Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
0: Doncs estarem pendents del que passi les pròximes hores. Gràcies, Oriol, i fins d'aquí una estona.
33: Fins ara.
0: Presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. És un cas que ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics i fins i tot la família de la víctima, que continua hospitalitzada i que ha perdut un ull, doncs la seva família intenta calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com ha anat la jornada a Belfast, breument, Quim?
5: Mira, avui durant el dia la ciutat ha funcionat a mig gas, alguns treballadors han deixat d'anar a la feina per poder ser objectiu dels racistes, algunes escoles han tancat al migdia i el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per prevenir atacs incendiaris com els de dimarts. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforç de la seguretat per aquesta nit i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs que venen de l'extrema dreta. Sentim John Boucher.
6: És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
5: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència després de la nit d'aldarulls xenòfobs que han deixat una trentena de persones sense casa a Belfast.
0: Doncs, Quim, ho haurem de deixar aquí, però pendents també del que pugui passar aquesta nit, eh?
5: D'acord, sí, aquesta nit sembla que se'n publicarà. De fet, les imatges de la BBC mostren camions equipats amb canons d'aigua que intenten dispersar aquells, una minoria, de fet, unes 200-300 persones que llencen pedres contra les furgonetes de la policia.
0: Moltes gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
5: Vinga, bona nit.

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit la previsió del temps la fem a partir d'una cançó que escull la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui?
1: Mira, aquesta cançó és de Tan Sol Jo i es diu Cada Cop Més Sol. Ell fa referència a estar sol, però ho he aprofitat perquè cada cop farà
0: clar,
1: més sol.
0: Ah, tu gires aquí. Bé, bé, ben trobat, ben trobat.
1: Ho hem girat una miqueta.
0: Sí, està bé.
1: Sí, demà tindrem un dia més sol. Al matí pot haver alguns núvols. Podria haver-hi alguna gota de matinada cap al nord-est, potser alguna roïna cap a la façana litoral, molt poqueta cosa. Amb un matí una mica més fresc, demà al matí les temperatures baixaran una mica, i sí que a partir del migdia i la tarda tindrem moltes més estones de sol, i això també farà doncs, que la temperatura vagi pujant. Avui els valors més alts doncs, han quedat una miqueta més curts, sobretot cap al Pirineu, és aquí on ha baixat més la temperatura, però també els valors més alts han passat poc d'aquests 28-29 graus. Demà, una mica més, 30-31 graus, cap a Ponent potser algun 32, i aquesta serà la tendència. Divendres i el cap de setmana cada cop farà més sol i cada cop les temperatures pujaran una mica més.
0: Doncs millor el sol que brilla que no la solitud
1: exacte,
0: no desitjada.
1: Sí.
0: Parlem del sol bo. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimecres 10 de juny del 2026. Dia històric avui per un motiu fonamental que no passa cada dia i en el cas de la Sagrada Família, durant moltes dècades molts varen pensar que no arribaria mai per allò de les obres eternament inacabades. Avui el Papa Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família i la imatge més que qualsevol altra captada fins avui donarà la volta al món 1000 vegades, el dia que es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I Gaudí és, per Barcelona, el que Rossinyol és per Sitges, un referent, un reclam turístic i el Juli Verd que posem a totes les salses per mort de vendre qualsevol cosa encara que hi pugui tenir poc a veure. Sigui com sigui, avui la gran creu de quatre braços, que com deixà escrit l'arquitecte, de dia reflectirà la llum del sol i a la nit, per mitjà de potents focus, projectarà feixos de llum sobre la ciutat, serà beneïda. Mentrestant, abans no arribi aquest moment, els estudiants de batxillerat s'hauran d'enfrontar el segon dia de la selectivitat. Els que agafin el tren hauran de creuar els dits, perquè quan no és un problema de la via, és un problema del complex sistema informàtic que gestiona el trànsit de Rodalies, i en el nostre petit món començarà la Sitges Pride 2026. Festa, espectacle, gresca, però també un vessant cultural i artístic que treu el cap amb força. I l'AFA de l'Escola Miquel Utrillo fa una crida perquè les dues persones que es varen endur felices i contentes al gran llapis que formava part de la decoració de la catifa del cap de la vila, feta per l'escola, el tornin. Nosaltres diríem que la raó fonamental perquè sigui retornat és simple: no s'agafa allò que no és teu. Però l'escola necessita el llapis perquè formaria part del fotocol de final de curs. Ha transcendit la imatge de dues dones, felices i contentes, portant a Colliver el llapis enmig de la multitud. No ho dubtin mai, el món el salvarà l'educació, i sobretot l'educació cívica i l'educació en els valors, aquella que ens estalviaria escenes i situacions tan vergonyants com aquesta que denuncia l'AFA de l'Utrillo. Però sembla que hi pot haver bones notícies, i avui és probable que el llapis torni a casa.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: I ara poden dir vostès a casa seva, però qui se li acut? I és una pregunta que té una mala resposta. Té una mala resposta. Després ho comentarem, però un consell d'aquests que no valen diners, perquè ho podem donar gratuïtament, per tots aquells que han fet catifa al cap de la vila i per tots aquells que l'han de fer en el futur. Una qüestió que sembla un detall, però el dimoni està en els detalls. Molt important. Quan passi la processó, hi ha d'haver un grup de persones atentes i vigilants per agafar amb rapidesa tot allò de valor que l'entitat que hagi fet la catifa cregui que cal salvaguardar. Perquè si no, al cap de la vila no hi queda res. Nosaltres recordarem en més d'una ocasió, però quan, jo què sé, quan els geganters van fer la catifa del centenari dels gegants, i estem parlant de finals dels anys 90, a Llorenç Baqués patia d'allò més, perquè sabia que un cop passada la processó, allò era la guerra de Cuba, i els centres de flors i els gerros, tot, podia marxar corrents en pes per al deliri d'aquelles persones que tenen una cleptomania amagada i que no saben controlar. Què els diré? Com quan es va posar aquell pessebre tan bonic al cap de la vila amb aquella urna de vidre tot envoltat de poncèties i a l'endemà no en quedava ni una. Bé, doncs això, que hi ha persones que creuen que l'espai públic, bé, com que el pagues tu, el pago jo, doncs puc agafar el que vulgui, puc fer el que em doni la gana. Bé, doncs algú hauria pensar que aquest llapis que formava part de la decoració de la catifa de l'escola Miquel Utrillo amb motiu del 50 aniversari, escolta'm, com que és teu, com que és meu, com que és de tothom, doncs endavant, no passarà res. A veure si el llapis torna, que sí, que ja ho sabem, que és un llapis, que tot fa gràcia, hi, ha, ha, ha. Però no ho fons, com els dèiem, el detall és prou eloqüent. No s'agafa allò que no és teu. Punt. És una qüestió d'educació. Qui no la vulgui aprendre a casa, que l'aprengui a l'escola, però que s'ha d'aprendre. Agafar no només allò que no és teu, sinó a valorar allò que han fet els altres i que els ha costat molt d'esforç. Avui, que en una estona, saludarem el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, que diu obertament en una carta A més, després de la reunió del passat dimecres dia 3 de juny amb l'alcaldessa, regidors i tècnics municipals, que la confiança amb l'Ajuntament està trencada, perquè la institució ha demostrat una insensibilitat profunda, persistent i estructural vers el barri i ha respost amb evasives, dilacions i inacció. Llegim textual. Només accions contundents, visibles i immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. És el que diu la carta dels veïns de la Llevantina, que després comentarem amb el seu president, Carlos Espinós. Avui, que és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per una resolució de les Nacions Unides l'any 2024 per promoure el diàleg, el respecte mutu, la tolerància i la solidaritat mundial. Ai, senyor, avui que s'ha fet clar a 6:15 del matí, clar d'aquella manera, perquè hi ha hagut un petit xàfec, i el sol ha sortit a les 6:19, el sol es pondrà a 9:45 de la nit i es farà fosc a les 9:58. El dia s'allargarà 52 segons, tindrem 15 hores i 5 minuts de llum solar i 8 hores i 54 minuts de foscor. I més enllà del que passi a Barcelona, més enllà del que passi a la Sagrada Família, més enllà de la visita del Papa, que en deuen estar vostès fins al capdamunt, avui ens sembla que feia molt de temps que no sonava el Virolai tantes vegades a través de les emissores de ràdio i els mitjans com avui. Vaja, diríem que feia molt de temps, ni el dia de la Mare de Déu de Montserrat havia sonat tantes vegades el Virolai. Però avui a Sitges comença el Pride 2026. El Pride comença avui dimecres i s'allargarà fins al proper diumenge dia 14. Avui dimecres, desfilada de mascotes a partir de les 8 del vespre, el pregó del Maglari a les 9 i aquesta nit el tribut a Roxette al Village del Pride. Avui el tribut a Roxette, demà Boy Band Revolution, divendres Shakira, Amy Winehouse i Rihanna, el dissabte Cher, Ricky Martin i Lady Gaga, i el diumenge la desfilada a partir de les 4 de la tarda. Però com els dèiem a l'inici del programa, més enllà del que és el Pride festiu o el Pride de l'espectacle, treu amb força el cap el Pride cultural i el Pride reivindicatiu. Avui també comença la Setmana de l'Orgull Cultural. Hi ha hagut actes la setmana passada, però pel que fa referència a aquesta setmana, comença avui a 4:45 de la tarda l'espai Joan Tarrida amb aquesta conferència que faran la Montserrat Esquerda i l'Isidre Roset sobre Sitges referent a LGTBIQ+, passat, present i futur en relació a un llibre de propera publicació per Nadal, un llibre de 700 pàgines amb la història LGTBI de Sitges des del 1940 i pocs fins a mitjans dels anys 90. Aquesta és una de les propostes de la Setmana de l'Orgull Cultural, també avui dimecres dia 10. I avui dimecres dia 10, a les 6 de la tarda, els museus de Sitges també saben, s'afegeixen al que és la Setmana del Pride i el mes de l'Orgull Cultural amb, en aquest cas, una conferència, un viatge literari amb l'escriptor i traductor Sebastià Portell. Algunes autories i títols de la literatura catalana LGTBIQ+. Això serà al Museu Maricel a partir de les 6 de la tarda i, com ens diu la nota de premsa dels museus, és un recorregut únic per la literatura catalana LGTBIQ+, de la mà de Sebastià Portell, escriptor, dramaturg i una de les veus més destacades del panorama literari actual. A través d'una selecció d'autories i títols imprescindibles, descobrirem textos que han donat veu a la diversitat afectiva i identitària. Serà avui a partir de les 6 de la tarda al Museu Maricel. Actes, per tant, que tenen a veure amb tot aquest Pride que encetem avui dimecres, dia 10. Dos apunts més, perquè en parlarem demà. D'aquí una horeta, a l'Ajuntament de Sitges es presentarà el que serà un nou sistema de control i seguiment del mercat de l'habitatge local a través d'una eina creada per l'empresa Immopúblic, que actualitza constantment l'oferta d'habitatge a Sitges. La presentació la faran l'alcaldessa Aurora Carbonell en companyia de la regidora d'habitatge Carme Gasulla i el Customer Success de l'empresa Immopúblic, Núria Narro. No ens facin dir que és un Customer Success. Podem intuir, però en aquest cas és la denominació del càrrec de l'empresa, com els dèiem, que ha creat, que ha desenvolupat aquesta nova eina per fer control i gestió del mercat de l'habitatge, que es presentarà avui a les 10 del matí a la sala de juntes de l'Ajuntament i de la qual en parlarem demà. I avui els estudiants de batxillerat i cicles formatius, segon dia de la selectivitat, a hores d'ara, la prova d'història i història de la filosofia. Després ja tot aquell munt d'optatives, bé, en fi, avui hi ha anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultures llatines, matemàtiques, biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria. Evidentment, tot depèn del que hagi escollit cadascú. Segon dia de la selectivitat que acabarà demà, dijous 11 de juny. En l'agenda d'aquesta setmana, avui parlarem també amb altres escoles que presenten cooperativa, perquè demà, dia 11 de juny, en el marc del Mercat dels Dijous a Can Robert, a partir de les 9 i fins 12:15 del migdia, la Fira d'Emprenedoria, al Parc de Can Robert, les escoles de Sitges, presentaran els seus projectes de cooperativa en el marc del programa Cultura Emprenedora a l'escola. Serà demà al matí, demà que la biblioteca commemorarà el seu 90è aniversari. Avui tindrem un apunt pel record. Recordarem la conversa que mantenia Cira Puig amb la Lolita Mirament fa gairebé 30 anys, el desembre de l'any 97. I esperem la setmana que ve poder també tenir també una conversa amb bibliotecàries que han estat i són de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Demà, però, l'acte del 90è aniversari de la biblioteca, un acte que desenvoluparà sobretot el grup de teatre La Tija a partir del que eren els diaris de les bibliotecàries, una pràctica habitual fins als anys 80 a la Biblioteca Santiago Rusiñol. La Tija farà una lectura dramatitzada d'uns diaris que remunten a 50 anys enrere i expliquen el dia a dia de les bibliotecàries. Com es deia, un acte amb un caire molt teatral, la biblioteca complirà 90 anys el proper diumenge, dia 14 de juny. Demà dijous, que més enllà del Mundial de Futbol, el primer partit del Mundial a les 9 de la nit, des de Mèxic, a les 9 al Prado, l'Arquitecte Prohibit, una obra de Jaume Vinyes, amb música de Marc Sembol i direcció de Martí Torres Maineris, amb Antoni Gaudí de rerefons. Serà demà dijous, dia 11. També demà dijous començarà l'Orgull Crític de Sitges, aquest vessant més crític del Pride, que posa en marxa la gent de l'Ateneu. Hi ha tot un seguit d'activitats a l'Ateneu a partir de demà dijous, dia 11, demà dijous, amb un debat sobre resistències lesbofeministes contra el capitalisme rosa, i de cara al divendres, un taller drac amb Luc Arlequín i el bingo musical amb Ofèlia Dracs. L'Orgull, en aquest cas crític de Sitges, que organitza l'Ateneu. Saben, a la seu de l'Ateneu, al carrer Pau Barraveig, número 16. I de cara al cap de setmana, els tornem a recordar, inaugura exposició Francesc Silloé, testimoni del meu temps, el divendres dia 12 al Miramar. El divendres dia 12, que el retiro, es presentarà Vull ser un bon sitgetà, el show que Sitges potser necessitava, amb Dani Morlà i Reventós. Això serà aquest divendres 12 de juny a partir de 8:15 del vespre. Al cap de setmana, una nova exposició que s'inaugurarà al Miramar, al primer pis, l'exposició de l'artista Jordi Nin, Pell mutant, que retrata espais migratoris de ciutats com Barcelona, Berlín, París i Nàpols. Per tant, dues exposicions al Miramar aquest cap de setmana s'inauguren, la de Francesc Silloé i la de Jordi Nin. Aquest proper cap de setmana també serà el darrer per anar a veure l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge, el dissabte i el diumenge. El diumenge, que es clourà el Corpus, als jardins de l'Hospital, la cloenda de l'exposició de Clavells i del Corpus. El cap de setmana, que també tindrà teatre o retiro, tant dissabte com diumenge, adaptació basada en el mètode Grönholm, una obra de teatre dirigida per Teresa Roig i interpretada per l'alumnat de la secció de teatre adult de l'entitat. Concerts de mitjanit, aquest cap de setmana al Port d'Iguadols, el dissabte, Ramon Miravet, protagonista dels concerts de mitjanit, i de cara al diumenge, per tots aquells i aquelles que vulguin col·laborar en poder finançar la participació de les patinadores sitgetanes de l'artística Skating Cunit al Campionat del Món, que se celebrarà a la tardor a l'Uruguai. Bé, doncs, aquesta és una paella solidària per recaptar fons. Ja vostès pensaran a casa seva, han de fer paelles solidàries per recaptar fons unes patinadores de Déu. que és molt probable que també aconsegueixin el Mundial, doncs sí, la vida és així. La vida és així. S'han de pagar el viatge i, evidentment, les despeses, tot plegat. Paella solidària, el diumenge 14 de juny a les 2, als Jardins del Retiro. Preu per socis, 15 euros, no socis, 17 euros. Venda de tíquets a la botiga Somnis. Això serà el diumenge que es clourà també el 50è aniversari del grup d'estudis sitgetans amb un acte al Saló d'Or del Palau Maricel a partir de les 6 de la tarda. Tot això ja ho anirem comentant amb més detall tant demà dijous com passat demà divendres. Vinga, i uns quants apunts. Abans no parlem amb el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, Carlos Espinós. Primer, aquest assumpte del llapis de la catifa de l'escola Miquel Utrillo. Ahir publicava Marc Macià, que va dissenyar la catifa, i també la gent de l'AFA de l'Utrillo. Bé, aquest neguit, aquesta emprenyamenta. En Marc deia, doncs sí, ens van robar el llapis gegant de la catifa del cap de la vila durant la missa. L'havíem apartat perquè passés la processó i dues senyores àmpliament fotografiades i reproduïdes també les fotografies, les senyores joves, se'l van endur. Aquest element havia de formar part del fotocol de l'escola a la festa de final de curs, com a record d'aquest any del 50è aniversari. Si algú el té, si us plau, ens el torni. Si algú en té informació, agrairíem que ens la doni. Com els comentàvem, sembla que hi ha possibilitats que el llapis torni avui. I no val la pena preguntar res més sobre les causes o les raons del per què dues persones se'n van endur aquell llapis. Si per fer la gracieta, si per no sé què, si bé, pel que sigui. Que torni el llapis i millor que no en parlem més d'un acte tan poc edificant com aquest. El carrer del Rafael Llopart, el torrent d'en Llopart, que millorarà la mobilitat i la seguretat viària. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de millora de la mobilitat i la seguretat viària al torrent d'en Llopart. Els treballs responen a les demandes

en el tram situat des de la cantonada amb el carrer Sant Damià en sentit muntanya, a través de la instal·lació de pilones. Paral·lelament, es reforçarà la seguretat a la cruïlla entre els carrers Sant Damià i Rafael Llopart amb la col·locació d'elements fixos que impediran que els vehicles que s'incorporin a Rafael Llopart envaeixin la vorera, i aquesta actuació permetrà protegir millor l'espai de pas dels vianants i reduir les situacions de risc. Aquesta primera fase inclou també actuacions per reforçar la senyalització i ordenar millor la circulació dels vehicles que surten del carrer de Sant Damià en direcció a Rafael Llopart. S'instal·larà un senyal de direcció obligatòria cap a l'esquerra i es reforçarà la senyalització amb la pintura de les marques viàries i la col·locació d'un senyal d'estop. També es vol millorar la fluïdesa del trànsit i augmentar la seguretat viària a l'encreuament de Rafael Llopart, Isabel Julià i Joan Maragall. Es prohibirà l'accés al carrer d'Isabel Julià als vehicles provinents del carrer de Sant Damià. D'aquesta manera, aquests vehicles hauran de girar obligatòriament pel carrer Joan Maragall. O sigui que els que vinguin de Sant Damià ja no podran tirar pel carrer Isabel Julià, sinó que hauran d'anar obligatòriament pel carrer Joan Maragall. Paral·lelament, els vehicles que circulin en sentit descendent pel torrent del Llopart disposaran d'un senyal de cediu al pas a l'arribada a la cruïlla. Aquesta mesura permetrà donar prioritat als vehicles que s'incorporin al carrer Joan Maragall des del sentit ascendent de Rafael Llopart, contribuint a ordenar la circulació i a reduir els conflictes de trànsit en aquest punt. Les llars d'infants municipals han modificat la configuració dels grups previstos per al proper curs 2026-2027, després del procés de preinscripció, amb l'objectiu d'adaptar l'oferta educativa a la demanda real de les famílies. Les dades de preinscripció han evidenciat una major demanda de places al nivell d'I1 i una menor demanda al de I2 respecte de les previsions inicials. Per aquest motiu s'ha reorganitzat els grups de les dues llars d'infants municipals i s'ha fet una aposta per ampliar els grups d'I1. La regidora d'Educació, Carme Gasulla, explica que aquesta reorganització permet donar resposta a les necessitats detectades durant el procés de preinscripció. I lluny de nosaltres, avui és el segon dia de les representacions de La Cuisine de Ma Cuisine, el darrer espectacle de La Cubana que s'està representant a Gandia. La primera representació es va fer la setmana passada, el dia 8, si no el dia 7, i queden unes quantes representacions més, perquè queda la d'avui, una el dia 12 i una altra el dia 13. És la nova història que proposa La Cubana, una comèdia definida per la pròpia companyia com un melodrama culinari. Com els dèiem, s'estan fent aquestes preestrenes a Gandia. Aquesta és la història de Brigitte, una cuinera que té relació amb Gandia. És una cuinera que interpreta Montse Amat i, òbviament, com es poden vostès imaginar, hi ha un munt d'experiències amb el públic. I aquest és el sentit final de La Cuisine de Ma Cuisine, el darrer espectacle de La Cubana que es presenta a Gandia i del qual hi ha quatre representacions que són les que serveixen a la companyia després per acabar d'afinar l'espectacle. I no marxem de la cuina, perquè la jove de Sitges ha estrenat una nova figura a la colla, que és l'ambaixador de la jove de Sitges, una persona amb projecció mediàtica vinculada a Sitges i que no sigui castellera, però disposada que el seu cor bategui amb el nostre color vi. Des de la colla s'anuncia que l'ambaixador de la jove de Sitges per aquest 2026 és Oriol Castro, un dels tres xefs i propietaris del restaurant Disfrutar, que el 2024 va obtenir la condició de millor restaurant del món. Per tant, Oriol Castro és, des de ja, l'ambaixador de la colla jove de Sitges. I 23 minuts. Sobre la nostra taula, un llarg llistat, una llarga relació que agraïm perquè ens ho posa molt bé, però bàsicament és un escandall de tot allò que ha anat fent l'Associació de Veïns de Llevantina per denunciar, per posar en coneixement de les autoritats i en especial de l'Ajuntament la situació del barri, d'alguns dels problemes recurrents en el barri, que ens va comentar també en el seu dia el seu president Carlos Espinós i que de moment encara estan lluny de resoldre's del tot. Tant és així que en aquesta nota l'Associació de Veïns diu obertament que de moment no hi ha manera d'arreglar les

0: coses i com els comentàvem, es diu que després de la reunió del passat dimecres 3 de juny amb l'alcaldessa, regidors i tècnics municipals, la confiança amb l'Ajuntament està trencada, perquè la institució ha demostrat una insensibilitat profunda, persistent i estructural, vers el barri i ha respost amb evasives, dilacions i inacció. Només accions contundents, visibles i immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. Hi ha previst una propera reunió el proper dijous 18 de juny i recordaran vostès si més o menys van estar atents o el nostre resum del ple municipal o varen veure el ple municipal que el senyor Carlos Espinós, el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, va intervenir a l'apartat de pregs i preguntes amb una intervenció molt crítica que va propiciar després aquesta trobada que va tenir lloc el passat dimecres amb alcaldessa, regidors i tècnics de l'Ajuntament. Carlos Espinós, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
0: Poques coses s'han arreglat, no?
1: Molt poques. I de fet, l'Ajuntament, en la trobada que van tenir a la Llevantina la setmana passada, sí, va portar ell un document, i en aquest document es veu molt clar que no han fet gairebé res.
0: Aquell document definit com el Pla d'Actuació i Millores del 2026-2027? Que d'alguna manera l'Ajuntament, diguem-ne, ha fet públic amb això, amb aquest, parlant d'un pla d'actuació i millores, una trobada que va servir per escoltar els veïns i veïnes en el marc de la ronda de reunions que es manté, i l'Ajuntament feia valer en aquest document que s'incorporen noves mesures destinades a reforçar la seguretat a l'urbanització, la instal·lació de càmeres lectores de matrícules, els accessos
1: correcte
0: de la Llevantina, aquest document, Sí.
1: Aquest document.
0: Esclar, per situar-nos una mica la qüestió, diríem que hi ha, o com a mínim, entre tots els problemes que han assenyalat els veïns de Llevantina, problemes que, com ens diu el document que ens veu enviar, porten un any, diguem-ne, sent reclamats amb tot un seguit de reunions, cartes, etcètera, etcètera. Hi ha fonamentalment, diríem, un problema de circulació, de gestió del trànsit, i el problema del mirador, que és també un altre dels que preocupava molt els veïns i que va propiciar que fa, si no recordo, dos o tres caps de setmana els veïns intentessin precisament, fins i tot, barrar el pas al mirador perquè n'estaven tips del que estava succeint allà. En la vostra intervenció al ple veu dir també en veu alta i veu apuntar una pregunta molt contundent dient, bé, el dia que passi alguna desgràcia, qui es farà responsable d'aquesta desgràcia que els veïns ja anem assenyalant que pot succeir? Després de la vostra intervenció al ple, què va passar? Quina reacció va haver? En aquesta reunió que van tenir amb l'Ajuntament, quin balanç en van fer? Veritablement no em van treure massa clar, no s'ha generat prou confiança?
1: No, perquè la confiança que nosaltres tenim en aquests moments a l'Ajuntament és nul·la. La situació no és una situació que estem vivint des de fa un any, no. És una situació que s'arrossega des de fa molt més temps. Des de fa un any i mig és el moment en què nosaltres com a associació vam començar a demanar a l'Ajuntament que prengués les mesures adients per millorar el barri. Dins d'aquestes mesures hi estava el tema del mirador.
0: Sí.
1: El tema del mirador, com nosaltres hem explicat en moltes ocasions, genera un trànsit alié al barri,
0: sí,
1: i a més aquest trànsit és un trànsit incívic, aleshores puja, circula a moltíssima velocitat i fent un soroll insuportable. Això a nosaltres ho vivim tots els caps de setmana, tots, sense falta. És més, fa dos o tres setmanes quan nosaltres vam intentar barrar el pas del mirador,
0: sí,
1: evidentment vam avisar la policia local i els Mossos d'Esquadra i van venir allà. En el moment que van començar la nostra actuació, van veure com els vehicles anaven arribant i ells mateixos els anaven desviant una altra vegada cap a fora. Per tant, no és un tema que nosaltres diem. Ells ho saben, Nosaltres ho hem reclamat en moltíssimes ocasions i l'han vist, i el veuen allà, i l'han desviat. Clar, què passa? Hi ha excessos de velocitat, hi ha molt soroll a altes hores de la matinada, i aleshores es generen riscos. Això per la part del mirador. Riscos que ja s'han posat de manifest. En una de les pujades al mirador, un cotxe venia amb excés de velocitat i es va encastar contra un mur que el va tirar avall. Li hem presentat vídeos a l'Ajuntament en els quals hi ha cotxes que entren derrapant a les curves. Li hem presentat vídeos a l'Ajuntament de veïns que ja estan desesperats i a les 4 de la matinada s'hi enfronten els motoristes i li diuen, oi, ja està bé, marxeu d'aquí, això és insuportable. Clar, en aquest enfrontament el que té les de perdre és el veí. La meva dona un dia baixava un cotxe a tota velocitat i evidentment li va cridar l'atenció. Davant nostre el cotxe va frenant sec, li va dir a la meva dona sí, i va arrencar derrapant. Davant meu va passar això. Va arrencar derrapant.
0: Si no recordo malament...
1: Aleshores, tota aquesta cosa, nosaltres avisem d'això, però això és el tema del mirador, eh?
0: Sí, sí.
1: I evidentment, l'increment de velocitat que s'ha generat a la Llevantina ve generat perquè s'ha canviat el sentit únic. Per tant, el tema del canvi al sentit únic, que està justificat en un increment de la seguretat, per un costat és cert que millora la seguretat i evita que els cotxes es trobin de front i càpiguen molt més la calçada, però per altra banda incrementa i molt més el risc, perquè ha augmentat moltíssim la velocitat i no hi ha cap tipus de control.
0: D'acord, ha augmentat moltíssim perquè, és clar, qui puja aleshores sap que com que és sentit únic no tindrà cap problema en aquest sentit, no? No en moc del mirador, perquè quan us vam tenir, quan vam parlar amb vostè també el darrer dia a la ràdio, ens veu plantejar, i no sé si d'alguna manera això va poder ser motiu de converses o no, els veïns parlaven de si hi hagués la possibilitat, com a mínim en un horari determinat, de poder tancar el mirador, l'accés als vehicles, i per tant que d'alguna manera en hores concretes en aquest mirador no s'hi pogués accedir per evitar totes aquestes situacions que plantejàveu d'incivisme en aquest indret. Això es va poder plantejar, i algú que hagi donat als veïns des del punt de vista dels cossos policials una solució a aquest incivisme?
1: No hi ha cap solució a aquest incivisme. Ara, no. Primer ens han dit, no es pot tancar el mirador. Perquè el mirador és el lloc, no es pot tancar el mirador en horari nocturn.
0: D'acord.
1: Vull dir, Per què? Pues no es pot tancar el mirador al tràfic rodat, evidentment, no al tràfic, no a les persones caminant.
0: Sí, està clar.
1: En horari nocturn, perquè resulta que els vehicles han de poder donar la volta. La veritat, és que els vehicles donen la volta al mig del carrer. Però, bueno, és cert que des d'un punt de vista de legal, els cotxes han de poder arribar al final, donar el tomb i baixar.
0: Sí.
1: Això és cert. Per tant, diuen el mirador, no es pot tancar. Bé, a l'última reunió que vaig tenir jo amb els tècnics de l'Ajuntament, em van dir, bueno, però es podria posar una prohibició, no un tancament físic, d'anar al mirador, visitar el mirador en horari nocturn. Evidentment, amb aquesta prohibició, que ja és un element dissuasori, després tens les accions sancionadores pertinents a aquells que incompleixin la normativa establerta.
0: D'acord. És a dir, el mirador no es tancaria, però hi hauria un senyal de prohibició que impedís l'accés al mirador en un determinat horari nocturn. Aquesta era una de les solucions, d'acord?
1: Sí.
0: Deia.
1: Bueno, l'altre dia es va dir que tampoc posaria la senyalització corresponent a aquesta prohibició.
0: I això?
1: Bueno, de moment no tenim solució pel mirador. Clar, al final dona la impressió que la solució del mirador la tinguem que aportar nosaltres. Nosaltres som els sofridors. Les solucions les ha d'aportar l'Ajuntament. perquè hi ha desolucions. El que manca és la voluntat de buscar-les i implantar-les.
0: Però us van donar algun argumentari pel fet de no col·locar tampoc el senyal de prohibició?
1: No.
0: No.
1: Que no es podia tancar el mirador pel motiu que acabo d'explicar.
0: D'acord.
1: Perquè els cotxes havien d'accedir-hi per fer el tomb.
0: D'acord. És a dir, per la mateixa raó per la qual no es pot tancar el mirador, tampoc es pot col·locar un senyal de prohibició.
1: No. Aleshores ens van dir que sí que posarien un lector de càmeres mòbil, un lector de matrícules,
0: sí.
1: Mòbil, no es van dir mòbil, vols dir fixa, perquè com tu tens allà una prohibició d'aparcar, pues si poses un lector de matrícules d'entrada i sortida, pues veuràs qui entra al mirador i qui surt i qui si està aparcant,
0: sí.
1: I posen-se les sancions. Ens van dir mòbil, com que mòbil? Si nosaltres el problema és el tenim tots els caps de setmana, de moment mòbil. Però la qüestió és que després d'un any i mig continuem sense fer res. Aleshores, que tinguem una reunió aquí a l'urbanització per veure els problemes i vingui l'alcaldessa,
0: sí.
1: I manifesti que vol escoltar els veïns i porti els regidors i porti part de l'equip tècnic i el que ens digui és que s'han de buscar solucions i que les buscaran, realment no genera cap confiança. Nosaltres necessitem que facin coses.
0: Perquè d'aquella reunió del dimecres passat, què en van treure els veïns, senyor Espinós?
1: Una altra reunió.
0: Ja. La reunió del proper dijous, dia 18.
1: Correcte.
0: D'acord. Però voleu dir que com a compromisos, el compromís de poder aportar solucions, però res que es pogués concretar, voleu dir?
1: Bueno, està manifestat, pues, bàsicament, això, el document Pla d'Acció i Millores,
0: sí.
1: Aquest document de Pla d'Acció, sí, sí. Inclou tota una sèrie de millores.
0: Uh-huh.
1: Però, ara mateix, li he de dir que en una reunió del febrer d'aquest any,
0: sí.
1: Que vaig tenir jo amb els tècnics, aquestes actuacions ja estaven identificades.
0: Aquesta reunió del febrer en què, com ens dieu, es parlava de la revisió del creuament Corts d'Aragó Corral d'en Fals, la senyalització per restringir l'accés al mirador, sí. L'estudi de reductors, sí. De velocitat, l'adequació del mirador, la revisió, sí. Del mobiliari Creu Roja, sí. Les càmeres, sí. Lectores de matrícula, sí, voleu dir que tot això ja estava exposat en el seu dia.
1: Claro, és clar. I resulta que ara estem al lluny i el que s'ha fet, i ells ho reconeixen en el seu, document,
0: sí.
1: És controls de policial, controls policials, neteges periòdiques i manteniment i millora de l'espai verd. O sigui, han tallat les herbes del carrer Creu Roja. O sigui, per tant, això que està en aquest full que posa aquí,
0: sí.
1: Són tota una sèrie d'accions que es van acordar quan es van reunir al febrer. I l'únic que s'ha fet és ha millorat o s'ha incrementat els controls policials,
0: sí.
1: La seguretat viària,
0: això vol
1: les
0: dir...
1: netelles periòdiques de l'espai, i s'ha tallat la gespa al carrer Creu Roja.
0: A partir del primer que ens comentàveu, el fet que hi hagi més vigilància policial ha tranquil·litzat els veïns? Hi ha tant incivisme a la zona del mirador com hi havia? S'ha tranquil·litzat tot una mica?
1: No. S'ha tranquil·litzat. No. De fet, tot això va esclatar perquè hi ha un vídeo d'una veïna, bueno, i tenim dos vídeos gairebé consecutius,
0: sí.
1: Un d'un cotxe que entra derrapant en una corba, i una altra d'una veïna que surt i s'hi enfronta als motoristes i els diu ja està bé, marxeu d'aquí, són les 4 de la matinada. I esteu passant en les motos aquí a tota velocitat i no podem ni descansar. No és una qüestió de risc, ja és una qüestió de descans. Això va fer esclatar una altra vegada la onada de protestes contra la inacció, l'oblit de l'Ajuntament vers la Llevantina.
0: Per tant... és clar, és que al final de la vostra carta, del vostre comunicat, del vostre informe, és tan eloqüent i tan gràfic que poca cosa hi ha a afegir. Només actuacions contundents, visibles, immediates, no anuncis, no calendaris, no powerpoints, poden començar a revertir el dany causat. Per tant, haig d'entendre que abans de la reunió del dia 18 esperaríeu que passés alguna cosa de ferm, alguna actuació de ferm vinculada amb el que els veïns ja han reclamat manta vegades, no?
1: Clar. Home, això seria lògic,
0: sí.
1: Però ja li asseguro jo a dia d'avui
0: que no
1: abans de la reunió del abans de la reunió del dia 18 de juny no passarà res de res. Mm. Perquè ja hem vingut aquí, hem fet la reunió amb els veïns, ens hem cregut o s'han cregut que s'han rentat la cara, però no ho han fet, i continuem igual.
0: Esclar, us hauríem de preguntar, doncs, davant d'aquesta situació i d'aquesta manca de confiança evident que té el veïnat, aquests problemes com es poden arreglar?
1: Jo no tinc la resposta. Si ells no hi posen la voluntat de fer accions immediates
0: uh-huh.
1: per resoldre els problemes urgents que tenim al barri, aleshores l'únic que queda és esperar a que vingui un canvi de govern, que espero que n'hi hagi un canvi de govern a les properes eleccions, i el proper govern sigui més sensible a les problemàtiques que hi ha a la Llevantina.
0: Entenc que els problemes són, ras i curt, els que ja vàreu exposar en aquesta carta del 23 de febrer del 2026, aquella llista de problemes bàsics que ja vàreu exposar en el seu dia?
1: Sí,
0: sí, eh?
1: Sí, sí. Els problemes estan...
0: Són aquells i són els d'ara, són els d'abans, són els que ja veu comentar en el seu moment.
1: Sí, són els de sempre.
0: Són els de sempre.
1: Són els de sempre. O sigui, comencem pel tema del mirador, que evidentment és un tema que està molt... O sigui, és molt sensible per a nosaltres.
0: Sí.
1: Després seguim amb el tema d'infraestructures, pavimentació, voreres... cablejat aeri...
0: Uh-huh.
1: Clar, tot això està lligat. Quan nosaltres tenim... L'altre dia van venir dones i homes a la reunió que van exposar directament a l'alcaldessa, li van explicar clarament que han de baixar amb els carritos, amb els seus fills, amb els cotxets
0: sí.
1: i els carritos, per la calçada, perquè les voreres són intransitables. Tornem al mateix, perquè al final tot està lligat. Resulta que posen el sentit únic dient que s'incrementa la seguretat. Pues bueno, les persones grans, les dones mm-hmm. amb cotxets i nadons, els nens petits han de caminar per la calçada amb cotxes que circulen pel costat seu a més velocitat que abans.
0: Per mort del sentit únic i d'aquesta... Sí, sí. I d'aquesta claro. Sensació que genera de poder anar a més velocitat perquè saps que no vindrà ningú de cara.
1: Uh-huh. Exactament.
0: D'acord.
1: Aleshores, infraestructures, un altre problema. Transport, transport, un altre problema. Recollida de residus, un altre problema.
0: Uh-huh.
1: Són els problemes que ja estan identificats. Aquests problemes estan enquistats. Aquests problemes porten anys aquí. I, sincerament, l'actuació d'aquest govern, que porta 8 anys al govern, els ha empitjorat. No els ha millorat, els ha empitjorat. L'única actuació destacada d'aquest Ajuntament ha estat el canvi de sentit doble a sentit únic de circulació. Vale, d'acord, ja he explicat, el sentit únic de circulació...
0: Uh-huh.
1: ha millorat la seguretat des de la perspectiva de que ara els cotxes ja es poden distribuir millor en un carril
0: uh-huh.
1: per circular i un altre espai per aparcar. I, evidentment, t'estalvies les inseguretats de trobar cotxes de cara. Cert. Però la implantació està malament feta perquè resulta que com es pot incrementar la velocitat i no hi ha elements de control de velocitat,
0: d'acord.
1: Pues aleshores resulta que per un costat augmentes la seguretat, i és cert, però per altra la disminueixes i molt. Clar, això ho hem explicat,
0: uh-huh.
1: i ho he explicat un munt de vegades. De fet, ho he explicat tantes vegades que ho van dir abans de que s'implantés el sentit únic de circulació. Vam avisar i van dir, si això ho fas així, generarà més problemes que solucions.
0: Però en aquest
1: després, a més, hi ha altres coses. Hi ha un creuament generat d'aquesta implantació que és crític, que és entre els carrers Corts d'Aragó i Corral d'en Fals. És un creuament en el qual hi ha cotxes que tenen, quan arriben al creuament, tenen dos miralls, han de mirar als dos costats. En un dels miralls tenen un angle sec. Però sí, és que a més dels miralls, a l'hivern, a primera del matí, estan plens de rosada i simplement no s'hi veu. I els miralls, totes les tardes de l'any a la posada de sol, just el sol està darrere dels miralls,
0: enlluernen
1: i no s'hi veu. Vale? Per tant, això és un tema que ara sí que diuen que resoldran, bueno, intentaran resoldre d'alguna forma. Això els van dir, abans de que s'implantés el sentit únic de circulació.
0: Per tant,
1: i torno a repetir, admetent que el sentit únic incrementa la seguretat, per altra banda, la decrementa. I si em pregunta a mi, la decrementa molt més que l'increment que ha suposat el canvi de sentit únic.
0: D'acord. Però entenc, senyor Espinós, que els veïns no estarien tan en contra del sentit únic si s'haguessin propiciat mesures per poder vigilar, òbviament, que la velocitat fos la correcta i que no, diguem-ne, es pogués permetre els accessos a la velocitat dels vehicles que a hores d'ara els veïns han pogut constatar. És a dir, si hagués hagut un seguit de mesures per controlar els accessos de velocitat, el sentit únic no estaria mal plantejat.
1: Correcte.
0: D'acord.
1: En això estem d'acord.
0: Sí. Però és a dir, ja, les mesures que s'han implementat, enteneu que s'han implementat a mitges i per tant no han resultat tan eficaces com era la intenció inicial, i per altra banda hi ha tot aquest reguitzell de mesures que els veïns ja van constatar en el seu dia que s'havien d'aplicar i que de moment no han estat plantejades tampoc.
1: Clar, entre elles hi havia el tema del control de la velocitat des del primer moment.
0: Sí, sí.
1: Des del primer moment.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, la veritat és que és una pena, perquè nosaltres, els veïns d'aquí, estem orgullosos d'estar en el nostre poble, però en canvi ens sentim absolutament abandonats, ens sentim maltractats. La nostra sensació és que al nostre barri no li importa gens ni mica a l'Ajuntament, al govern actual, però gens ni mica. No tenen un desconeixement absolut del que passa aquí i no es preocupen en absolut de saber-ne.
0: Per tant, no, és clar, és que dit així, no tenen cap mena d'esperança vostès en què es resolgui això?
1: No. Miri, jo sóc optimista. Sempre ho he estat. Jo sóc optimista. Per tant, jo vaig a la reunió del proper 18 de juny,
0: sí,
1: amb la idea de sortir dient, ostres,
0: alguna mira, cosa.
1: Aquí, al final, faran alguna cosa.
0: Ja. Yeah.
1: Bé, sí, aquest, jo aniré a aquesta reunió amb un talante absolutament constructiu.
0: Però en el vostre fur intern alguna cosa us diu que...
1: Bueno, al final saps què passa? Que l'experiència repetida, altra... Clar, al final les meves intervencions al ple estan gravades, hi ha una videoacta. Els documents que hem preparat a la Llevantina i hem enviat, els tinc guardats. I a més, un bon grapat d'ells estan registrats. Per tant, quan una vegada dius una cosa, una altra, la següent, més de sis, quan ens molestem en treballar documents, en presentar-los, en presentar alternatives, i al final la resposta és nula, ara li pregunto jo a vostè quina esperança podem tenir de la propera reunió.
0: Bé, us contestaria amb la dita catalana, que gat escaldat amb aigua de tèbia en té prou.
1: Bueno, pues ja està.
0: Doncs ja està. Farem, per tant, una cosa que ens sembla que és el millor que podem fer. Ha quedat de nou constància de la situació a la Llevantina. Si us sembla, senyor Espinós, passat el 18 de juny, us tornem a trucar a veure com estan les coses.
1: Pues, encantat. Jo encantat de parlar amb vosaltres i us agraeixo que em doneu l'oportunitat d'expressar el sentiment del barri aquí a la ràdio.
0: Doncs, passat el 18 de juny, tornarem a trucar al senyor Carlos Espinós, al president de Llevantina, i a veure si d'aquesta llista, que és la llista d'abans, d'ara, que continua sent la llista de reclamacions dels veïns de Llevantina, alguna d'aquestes qüestions té ja data, dia i hora per poder-se aplicar. De moment, queden sobre la taula tot aquest munt de reivindicacions que van ser protagonistes també de la intervenció en el darrer ple municipal del president de l'Associació de Veïns de Llevantina. Carlos Espinós, gràcies una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
1: Adeu-siau.
0: Bé, doncs farem això, passat el 18 de juny, a veure què passa amb la situació a Llevantina, aquest reguitzell de circumstàncies, de problemes que viuen els veïns, amb especial atenció a aquest assumpte del sentit únic de circulació, del qual els veïns no en tenen un esperit especialment crític, però sí que diuen que cal aplicar mesures per evitar els excessos de velocitat. I després hi ha la situació del mirador i aquest desgavell que hi continua. Què tenim per avui? Després del repàs als principals titulars dels diaris, amb en Pito Valera i Carola Fernández, Josep Panyella, hem de parlar de serveis mèdics Penedès. Recorden del centre de serveis mèdics Penedès? En vàrem parlar en l'inici, quan el projecte està a punt de començar, les obres ja estan en marxa, doncs a veure què més en podem dir sobre tots els detalls que també s'han anat donant a conèixer a les darreres setmanes. Després, aquest punt històric, com els dèiem, amb la conversa que van tenir a Cira Puig amb Dolors Miravent, qui va ser bibliotecari durant tants anys de la biblioteca, en aquesta conversa que va mantenir en el programa Encantats de conèixer l'any 1997, Dolors Miravent, que va morir el 2014, i acabarem el programa amb les cooperatives escolars. Avui, les de l'Utrillo, la de l'Escola Mariusó i la de l'Escola Agnès. I amb tot plegat arribarem a les 12 del migdia.

Avui fa 32 anys, un 11 de juny del 1994, que la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges signaven el protocol que possibilitava la creació del Consorci del Patrimoni. El mateix dia es va presentar al quadern La fàbrica de Can Bota, l'obra pòstuma d'Antoni Vigo, que havia desenvolupat tot un seguit de quaderns sobre la història de les fàbriques de sabates a Sitges. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant que avui fa 104 anys que va néixer Judy Garland. Una de les grans cantants que ha donat al cinema, una de les grans actrius, aquí en una interpretació meravellosa d'un clàssic de George i Ida Gershwin, en la versió de Ha nacido una estrella, que va protagonitzar Judy Garland al 1954, al costat també d'un altre dels grans actors del moment, de James Mason. Ella canta enormement bé, tenia 32 anys només quan va cantar aquest clàssic.

L'home que va marxar. Ira Gershwin, lletra, George Gershwin, música. Els germans Gershwin, protagonistes d'una de les cançons més icòniques d'aquesta versió, la del 1954, de Ha nacido una estrella, amb la veu de Judy Garland. Tal dia com avui de l'any 1975, que s'inaugurava la Fundació Miró. Tal dia com avui de l'any 1907, Auguste Lumière presentava a París la fotografia en color. Tal dia com avui de l'any 1752, Benjamin Franklin va fer volar un estel enmig d'una tempesta, demostrant que la llum és electricitat. L'inventor del parallamps ho va ensenyar davant de tothom, doncs podem imaginar com hauria ser aquella nit, amb un estel, llamps i trons, i la descoberta. Benjamin Franklin, que va ser de tot, polític, inventor, editor, científic, diplomàtic i l'inventor del parallamps. Tal dia com avui de l'any 1967 acabava la guerra dels 6 dies. Israel atacava per sorpresa els territoris que havien estat ocupats per Egipte, Síria i Jordània. Tal dia com avui del 1927 que naixia Ladislau Kubala. Tal dia com avui, el dia. Avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i per mort de tot plegat, avui a les 8 es beneeix la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, en un d'aquells moments que ningú fa 30 anys o 40 s'hagués pensat mai que pogués arribar a passar. Segur, perquè com a mínim fins a mitjans dels 80 la Sagrada Família estava allà aturada com una relíquia del passat. I tal dia com avui de l'any 1935 es fundava l'Associació d'Alcohòlics Anònims.

Quina veu més sensacional, Judy Garland, i en aquest any, que en farà 50 del festival de jazz que va portar Ray Charles, avui fa anys, en fa 22 que va morir Ray Charles.

d'aquells memorables festivals de jazz, darrere dels quals hi va haver Josep Vedell, Ray Charles, protagonista amb un petit escàndol afegit, eh? Però en qualsevol cas, un dia per la història. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel i amb una gran visió comercial. Tot això ho tenia Ray Charles, a més d'una ceguesa i a més d'un geni. Genius, Ray Charles, en la majoria de discos. Influït per Nat King Cole, ell sempre ho va dir, i va saber introduir en el blues aquest punt modern, molt modern per al seu moment. Estem escoltant un tema de l'any 62, titulat You Are My Sunshine, i qui acompanya Ray Charles són les Relets.

0: Judy Garland, Ray Charles, qui vulgui recuperar aquestes cançons, aquesta forma de cantar aquests temes, només cal que vagi a les plataformes, posi un cercador, Judy Garland, Ray Charles, i us sortiran un munt de cançons maques per passar el dia. Amb Ray Charles tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Maurici, també Sant Esteri, Sant Rugat, Sant Críspol, Sant Restitut, Sant Primitiu i també Santa Diana. A l'edat de 96 anys, volíem dir, ha mort María Dolores González Martínez de Lecea. A l'edat de 96 anys, María Dolores González Martínez de Lecea. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a partir de 12:15 a l'oratori del tanatori. Repetim, María Dolores González Martínez de Lecea ha mort a l'edat de 96 anys, cerimònia funerària avui a 12:15 a l'oratori del tanatori. Un dia avui, un xàfec cap a quarts de vuit del matí, però poca cosa més. No és que s'esperi pluja, però sembla que tindrem aquest dia, i en fi, 23 graus de temperatura amb un 61% d'humitat. Això és el que ens anuncien les dades de la nostra estació meteorològica i la previsió és que, a la mesura que vagi passant la setmana, dijous, divendres, dissabte, diumenge, les temperatures hauran d'anar pujant. No comptem avui amb la previsió meteorològica, per tant, petita pausa i en uns moments el repàs als titulars dels diaris.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

i dos minuts, segona hora d'aquest matí nosaltres, d'aquest dia rúfol però històric. Què és el més històric? Ja us ho diem perquè si no acabarem fent història de tot. Perquè els papes a Montserrat hi han anat més d'una vegada. Montserrat no ha deixat de ser el que és. Vull dir, avui no, Montserrat no és més que ahir, ni que demà, ni que passat demà. Què és el més històric? Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això. Punt. En el centenari d'Antoni Gaudí, l'arquitecte genial que va morir atropellat per un tramvia tal dia com fa tres dies, o va atropellar el tramvia i va morir tal dia com avui. Aquesta Torre de Jesús, que fa 170 metres i que té aquesta creu enorme dalt de tot, aquesta creu de quatre braços, que mesura 17 metres d'alçada, i Gaudí va deixar escrit en els seus diaris a finals dels anys 20 com volia que fos això, com imaginava aquesta creu, una creu que brillaria amb el sol de dia, d'aquí aquest blanc ceràmic, i que la nit seria un punt de llum per tota Barcelona, i des de la creu en sortirien també uns rajos que il·luminarien la ciutat. Hi ha maquetes, fins i tot, bé, aquelles maquetes dels anys 20, en què tot el que feia referència a la llum era molt protagonista. Doncs hi ha un dibuix, com una maqueta de la Sagrada Família, on es veuen des de les torres uns rajos de llum cap a les cas. Estem parlant de finals dels anys 20. Gaudí sabia que no la veuria acabada. Va haver un moment en què tothom era conscient que no la veuria acabada mai, d'aquí que fins i tot es van fer els blocs de pisos davant del que ha de ser en el futur la façana de la Passió, fins que va haver un moment a finals dels anys 80 en què els japonesos van descobrir la Sagrada Família, i des d'aleshores cap aquí això ha estat un no parar. Per tant, avui, moment important, històric, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Però això serà a partir de les 8 del vespre. Però abans queda encara molt de papa, perquè és que diguin, oi, escolta'm, quan se'n va? Demà. Demà. Demà se'n va a les Canàries. És a dir, que aleshores queda la darrera part del viatge. I la cerimònia a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, aquesta cerimònia de pregària, també amb presència del català, amb alguns temes potents, el papa que va parlar de feminicidis, algunes fotografies també molt, molt cridaneres de l'entorn del papa, el bisbe Omella, els castellers de Vilafranca, tot una barreja de tot plegat, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat cantant Em dones força, els escolans de Montserrat que canten bé Els posis on els posis, però bueno, i avui òbviament veurem moltes més coses abans no siguin les 8 del vespre. El papa protagonista en els diaris, però també altres coses.

0: 10:14, diu La Vanguardia, demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic del Montjuïc. Sembla que ho mesurem amb una balança quant de català hi ha en cadascun dels discursos, si diu bon dia, si diu tal, si diu qual, no sé què, i una efervescència evidentíssima, òbviament, per part dels qui estan acompanyant el Papa en tot aquest camí, tots els fidels que es van aplegar ahir als voltants de la catedral. En Pitu li va cridar molt l'atenció aquesta efervescència de la multitud.
1: Sí, bon dia.
0: Hola, Pitu. Hola, Carola.
2: Bon dia.
1: Hi ha la contracrònica, no? Et comentava també aquest matí que no havia vist les imatges del Papa a l'estadi Santiago Bernabéu i aquella mena de simulacre de partit de futbol amb la narració de Manolo Lama, després aquella cançó que has posat també, aquell...
0: Sí, una mena de rap dedicat a
1: Papa León 14.
0: Papa León 14,
1: unes coses que dius, bé...
2: I Hakuna, aquell grup, no? Aquest grup de música religiosa que causa fervor, té
0: i dona aquella sensació que com que hi ha el Papa, doncs tothom li ha de regalar alguna cosa. S'haurà de fletar un altre avió
2: per regals.
0: Perquè és un escàndol la de regals, la de regals, perquè és que cadascú li entrega alguna cosa. I
2: la de nens que ha petonejat.
0: I la de nens que ha petonejat. Però això ja és un clàssic dels papes, però els regals. És un el Vaticà deu haver... Bé, el
2: que els accepten, se'ls queden? Perquè això és com els reis, no poden acceptar regals. No tinc clar.
0: No sé què fan.
2: No sé què en fan.
0: Estic segur que en algun lloc van a parar alguns d'aquests obsequis, sobretot els més institucionals, vull creure.
2: Aquests sí.
0: A Montserrat li regalaran avui una reproducció del Mare de Déu de Montserrat.
2: Per tots aquests dibuixos que li dona la canalla.
0: Però, esclar, què és fa de tots aquells petits o grans regals que s'arriben a donar en tot aquest recorregut, perquè persona que es troba patapum. Bé, doncs això, que se n'ha fet un tip de venir tot allò que beneïble, i aquest matí a les 12 del migdia el Papa en previsió arribarà a Montserrat després de passar per la presó de Can Brians, on s'hi estarà una mitja horeta, i a la tarda se'n va a la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, en ple Raval, aquella parròquia de la qual n'havia estat rector mossèn Antoni Deulofeu, que diuen, o almenys la intitulen de fa molts anys, la parròquia dels pobres de Barcelona. És una parròquia que dona la vora de 300 i escaig àpats diaris a les persones que viuen al Raval, i després ve la traca final, que és la traca final de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Per cert, tema Papa, molt interessant l'article de Joaquim Luna, avui a La Vanguardia, que es titula Lleó 14 posa Déu de moda, i va una mica lligat amb això que parlaves de l'efervescència, no? D'una mica el que es va trobar, i curiositats que expliquen, per exemple, el diari Ara, la ceràmica amb la que està feta bona part de la Creu de Jesús, i de fet bona part de l'obra de Gaudí, es fa, és catalana, i és una empresa que es diu Comella, Ceràmiques Comella, que és del 1800, són tres generacions de persones, i estan i expliquen com han realitzat i com han estat realitzant totes les peces de ceràmica que s'inclouran, o que s'han inclòs i que formen part d'aquesta Torre de Jesús.
1: Comella, que no Omella.
2: No, Comella, ni Cucurella, ni res, Comella. I m'ha fet gràcia de l'article que explica aquesta història l'Ara, que diuen, perquè clar, han treballat molt per l'obra de Gaudí. Porten molts anys treballant per la Sagrada Família, han treballat pel Parc Güell, és a dir...
0: Com que no hi ha tants artesans amb cara i ulls, doncs és evident que els que hi ha van buscadíssims.
2: Clar, però diuen que se n'alegren que no hagi depengut tot de Gaudí, de l'obra Gaudí, diu, perquè si no ara estaríem amb angoixa pura, perquè clar... Un cop veient ahir de la Torre de Jesús, ja diguem que l'obra de Gaudí ja estaria més o menys finalitzada. Han fet també la Torre Loewe de Japó, és a dir, s'han dedicat a obres molt conegudes i molt rellevants, però doncs que sàpiga la gent això, que hi ha signatura catalana artesanal.
0: Encara tindran feina per això, perquè queda tota la façana de la Passió.
2: Sí.
1: No, és a dir, què queda?
0: La façana de la Passió, que és, diguem-ne, el més complex que queda. Sí. Per tant, la Sagrada Família es pot acabar el 2030, 31, 32, perquè per fer la façana de la Passió s'han de tirar a terra tots aquells blocs de cases que queden just davant. Això és el carrer Mallorca, em sembla que és.
2: Potser la veurem acabada, la Sagrada Família.
0: Potser sí, ara sí que es pot dir. No. Va haver una època, els nostres pares sí que podien dir no ho veurem mai més.
2: No la vam veure acabada.
0: Però ara sí que es pot dir que potser la veurem acabada al pas que va, perquè la Sagrada Família rep a la vora d'uns 5 milions de visitants l'any i el preu per entrar a la Sagrada Família no és un preu econòmic i, òbviament, després de tot això, no cal ni dir que...
1: L'altre dia ho discutíem a casa. Què val entrar a la Sagrada Família?
0: Sembla que com a mínim són 15 euros, 15 o 20,
2: sí,
0: depèn de...
2: Sí, jo anava a dir 20 euros, em
1: jo
2: sembla.
1: Jo tenia en 20 i pico. No?
0: Depèn. Si fas la visita només sí. a l'interior de la Basílica, sí, si visites les torres és un altre preu, si
1: ja,
0: vas...
1: Ja, si
2: diferents... fas pack familiar també és més barat.
0: Exacte, en fi, sí.
2: Depèn del dia i de l'època, l'any també canvia el preu. Per cert, que parlant de diners i temes relacionats també amb protocol, tot plegat, tot aquest muntatge, aquesta gran rebuda, més de 2 milions d'euros que ha costat de la Generalitat per la visita del Papa, molts d'aquests diners, la majoria provenents de la recaptació de la taxa turística i, entre d'altres, destinats a atendre els 2.000 periodistes que han vingut fins aquí a Barcelona. I cosa de protocol curiosa, està onejant a la Generalitat i a l'Ajuntament, a tots els edificis de la plaça Sant Jaume, la bandera del Vaticà.
0: Sí.
2: I això ha estat una petició, una proposta de Generalitat que ha acceptat el govern, però és curiosa perquè no s'ha fet sempre amb totes les visites de caps d'estat important, no es va fer fa poc amb Lula da Silva, no es va posar la bandera del Brasil, ni s'ha fet en moltes altres ocasions. A Madrid no va onejar la bandera del Vaticà aquests dies anteriors amb la visita. Per tant, una cosa curiosa, si passen ara avui per la plaça Sant Jaume, veuran la bandera del Vaticà onejant a tots dos edificis, i és per un tema protocolar i una petició, en aquest cas, una proposta, en aquest cas, de la Generalitat, com a homenatge o no
0: deferència.
2: Sé si homenatge o deferència, sí, exacte, sí. Com a deferència...
0: Aquí Sitges que veuran la bandera també en alguns balcons
1: sí.
0: de cases, eh? Uh-huh. O sigui que veuran la bandera vaticana, la bandera de...
2: Ah, sí? No l'he vista
0: sí.
2: jo.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, no m'he fixat jo amb això.
0: Sí.
2: Haig de mirar cap amunt.
0: Hi ha pista, una com a mínim, una casa d'expandonista. Ah... I la casa
1: del...
2: Que la...
0: doncs això. Aquesta condició que esclar, no passa en cap altre indret. El cap d'un estat és també el cap d'una confessió religiosa, d'una església, i per tant aquí els vasos comunicants hi tenen molt a dir. Bé, avui hi haurà molt de papa, molt, fins ben entrada la nit, per tant, demà més papa, i demà ja veurem el que també molts esperen, perquè hi ha hagut assajos, i els assajos els ha pogut veure el veïnat, sobretot, de la cerimònia d'aquesta nit a la Sagrada Família, perquè, òbviament, la Sagrada Família és, a vegades, una mena de falla valenciana, amb llums que van i venen de colors, pam, pam, pam. Bé, doncs aquesta nit s'il·luminarà, el que està clar...
1: L'espectacle dels drons és avui?
0: És avui.
1: És avui.
0: És avui. Es veu que ha d'aparèixer la cara d'Antoni Gaudí, en fi, que si Gaudí fos viu ja en parlaríem. Però, bueno, és així. Aleshores, ahir va haver problemes amb Rodalies.
1: Vaja.
0: Problemes amb el sistema informàtic que gestiona tota la xarxa de Rodalies. Bé, és un sistema informàtic sofisticat. La Generalitat i Adif culpen Siemens. Siemens fa trens i fa neveres. Fa rentadores i fa... Bé, fa de tot, Siemens, eh? Aleshores, Siemens també fa trens d'alta velocitat i Siemens té sistemes de control per les xarxes de Rodalies. No hi ha massa empreses que ho facin. Bé, doncs ahir va passar allò que a vegades ens passa a casa, però corregit i augmentat. Que fas una actualització, llavors acabes de fer l'actualització. Què passa ara? Que he perdut el driver de no sé què tal. No m'imprimeix ara, no m'imprimeix. I vas allà. Bé, total, que en el cas de Rodalies, quan passa una qüestió d'aquestes, una mala actualització, per seguretat s'atura tot el sistema de Rodalies, no fos cas que en passés alguna. I ahir va haver diverses aturades i la Generalitat i Adif han obert un expedient a Siemens, per tant és molt probable que Siemens hagi de pagar per tot això, l'empresa que no havia trobat encara la causa fonamental del que va propiciar els errors d'ahir. Bé, la vaga de docents, poca incidència en la que definitivament és la darrera jornada de vaga d'aquest curs. Perquè les coses, diguem-ne, que no van anar massa bé, i aleshores els sindicats s'han emplaçat a l'inici del curs que ve per reformular estratègies, en fi, per reformular el que sigui.
2: És que hem de recordar, i això ja està bé que la gent ho sàpiga, que cada dia que fan de vaga els mestres els hi treuen més de 100 euros del salari. Per tant, clar, aquests sindicats, és que jo també no sé en què, o sigui, aquests sindicats que tota l'estona proposen vagues, dues vagues al dia, o sigui, dues vagues setmanals.
0: Sí, sí, sí.
2: Estem parlant de que els professors els estàs dient que cada setmana perdin 300 euros al seu salari. Si en fan diversos mesos es queden sense sou.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, clar, a veure quin mestre es pot permetre fer 10 dies de vaga al mes.
0: I la d'ahir venia, com saben tots vostès, en un marc incert, perquè no hi ha hagut cap altra reunió per desbloquejar la situació d'aquell acord que no va ser avalat pels professors, per els educadors, i per tant ara això està, diguem-ne, en terra de ningú.
2: Sí.
0: I evidentment la protesta és absolutament legítima i segurament els missatges valen també, però la situació actual ha deixat aquesta protesta així molt aïllada.
2: És que potser els professors han de replantejar-se el paper dels sindicats i dels representants sindicals que estan fent aquí, perquè, clar, els estan demanant que perdin molts euros i molt sou per unes vagues que després no acaben aconseguint acords a dalt o no aproven acords, és a dir, no sé, aquí, clar...
0: Per tant, a l'estiu s'han de replantejar moltes coses i al mes de setembre hem de suposar el primer debat, com sempre, la data d'inici del curs, aquest serà el primer debat. I pel mig, perquè encara no se n'ha sentit a dir res, les ràtios, els alumnes per aula...
2: Bé, de les ràtios, l'únic que s'ha sentit a dir és que, no, que continuaran igual. Per tant, que no s'abaixaran, que és una peticions, dels reclams més forts de la comunitat educativa, que s'abaixin ràtios.
0: I afegim alguna cosa més, Carola?
2: Mira, dos, molt ràpidament. Una de Societat que apareix avui a La Vanguardia és un cas realment que amb un final feliç, però que és dur de llegir. I és que Drets Socials ha concedit finalment, després de rectificar, el grau 2 de dependència a una dona que es diu Carme, de 96 anys.
0: Sí.
2: Que és cega,
0: sí.
2: Sorda, té una mala circulació a les cames i camina amb un andador, ha perdut dos dels seus tres fills, un d'ells
0: no
2: que
0: hi havia
2: amb ell.
0: Forma humana de desbloquejar aquesta situació.
2: I es veu que no li concedien el grau 2 de dependència, que és el que, per descomptat, li ofereix molta més ajuda, el que
1: li
2: obre les portes a entrar en una residència, cosa que el grau 1 no li obria les portes a una plaça, a una residència pública, i aquesta dona, és a dir, i la qüestió és que explica aquest article que en la primera revisió que li van fer de grau que va demanar la família perquè li atorguessin el grau 2, el tècnic va dir que la ceguesa no era motiu d'un grau 2 de dependència.
1: Ah, no,
2: home, dic, probablement amb una persona de 20 anys és probable que no, perquè tens molt de marge per adaptar la teva vida, però amb 96 anys i tot el que acumulava aquesta dona, de debò, per sort ha rectificat, per sort...

0: I recomano molt moltíssim...
1: I no les deuries fer a l'autònoma?
0: No, les vaig fer a Vilanova, jo.
1: Els que vam anar a l'autònoma com si anéssim a Lourdes, en tren, a 2:15 de la nit, tornant a Sitges, parlant demà si a les 8 una altra
0: com
1: vegada.
0: Com tanta gent ha fet la carrera allà,
1: I
0: no?
1: Tant,
0: sí, o la fa, fins i tot, eh? No, jo vaig tenir la sort i les vaig fer a Vilanova, com
1: que això no salva
0: ara,
1: res, eh? No. Que, repetim, les paus són molt importants, hi ha molts adolescents que han patit molt aquests dies.
0: Molt.
1: I enmig d'aquest sideral... S'ha pensat poc en això, en tots aquests nois i noies que han d'aconseguir, no és el fet d'aprovar-les, que aprovar-les, com saben, la majoria porten el batxillerat bé i no hi ha problema. És el fet d'aconseguir nota per entrar a la facultat a fer els estudis que volen fer.
0: Això és un drama que cada vegada és més drama, molt més que la nostra etapa. La nostra època no era tan drama aconseguir entrar a plaça. Estem parlant de més de 45.000 alumnes que s'estan examinant.
1: Entre batxillerat i cicles formatius.
0: Exacte, aquests 3 dies des d'ahir fins demà a batxillerat. Aquí un dels problemes que hi ha és la manca de places a universitat pública, la manca de creació a universitat pública. S'ha creat molta universitat privada en els darrers anys, però universitat pública no se n'està creant. Això és un tema de lleis, és a dir, això qui ho decideixen són els governs, eh? Els que aproven, els que diuen que sí, que es creen universitats privades són els governs, i els que diuen que no, que es creen universitats públiques també són els governs. Tot això està fent que les places amb més sortida laboral siguin, i amb menys, us diré, que això ho explica avui La Vanguardia i m'ha semblat interessant, les que tenen més inserció laboral, és a dir, que és més fàcil aconseguir feina un cop feta estudiada la llicenciatura, són medicina, infermeria, odontologia, les tres primeres. Després entren enginyeries, farmàcia més enginyeries, telecomunicacions, tot plegat. Per tant, aquestes serien les que tenen més inserció laboral. Clar, aquí estan les que són més difícils d'accedir, perquè medicina està la nota de talla a 13, una barbaritat. I les que tenen menys, no sorprendrà ningú, són Belles Arts, quina llàstima, eh? Història de l'Art i Conservació i Restauració.
1: Ja està. Veus? No em feia falta res.
0: Les tres amb menys tassa d'afiliació. Que, compte, això després no vol dir que et vagi millor, és a dir, no és garantia d'èxit res, eh? Això són, al final són estadístiques.
1: La nota és baixa perquè un nombre de places disponibles és alt per les persones que ho sol·liciten.
0: Efectivament, eh? Però vaja, que no vol dir això que t'hagis de quedar a l'atur tota la vida i no hi puguis treballar mai. No és així, eh?
1: Però les humanitats. Esports.
2: Julián Álvarez és el nom, vaja, continua sent el nom perquè allò que va dir Florentino Pérez a la famosa entrevista al programa Horizonte, crec, o el Horizonte.
1: Sí, Horizonte. Que faria l'oferta de 150 milions d'euros.
2: De 150 milions a un gran club de la Champions, doncs es veu que aquesta oferta era, sí, de 150 milions per Julián Álvarez, el davanter argentí de l'Atlético de Madrid, que ahir ja va dir que el davanter no està en venda i que, per tant, nanai. No sabem fins a quin punt això forma part de l'estratègia electoral que va fer Florentino, però en qualsevol cas, Julián Álvarez, de moment, continua sent jugador de l'Atlético i ja saben que el Barça hi va al darrere, però no pagarà ni de bon tros aquests 150 milions d'euros. Veurem com acaba aquesta història. El Benfica, que ha confirmat que Mourinho marxa, que el Madrid pagarà aquests 15 milions d'euros per contractar-lo. L'entrenador portuguès ja és a Madrid i podria ser presentat en breu. D'altra banda, la selecció espanyola de futbol femenina s'ha classificat per al Mundial, que es disputarà l'any que ve al Brasil. Va guanyar 1-6 a la selecció d'Islàndia, per tant, Espanya classificada, com dèiem, pel Mundial de l'any que ve al Brasil. El Barça de bàsquet, que va posar l'1-0 a l'eliminatòria a les semifinals de la Lliga Endesa, va guanyar ahir al Palau 100-67 a la Laguna Tenerife. El segon partit es jugarà demà. També al Palau, avui recordem el València Joventut a partir de les 8. Un altre Barça, el d'hoquei, en el seu exili a Blanes, va perdre 1-2 contra l'Igualada i ha quedat fora de la final que disputaran finalment de l'Hockey Lliga, l'Igualada i el Liceo. I un altre Barça, en aquest cas el de futbol sala, va guanyar ahir 5-6 contra Inter Movistar i s'ha classificat per la final. No només s'ha classificat per la final de la Lliga de Futbol Sala, sinó que també ha obtingut el passaport per disputar la Champions de la temporada que ve.
1: 10:23, i ja que la Carola parlava de ceràmica, que sàpiguen vostès si han comprat mai Superglue. Doncs l'empresa que fabrica el Superglue és l'empresa que fabrica també els adhesius que uneixen allò que és perdurable. Avui hi ha un anunci de l'Octite, tota pàgina sencera, un somni fet realitat, arriba el moment... L'Octite Henkel col·labora amb la Sagrada Família en la culminació de la Basílica, on els seus adhesius uneixen allò que és perdurable.
0: És a dir, estem dient que el Super

0: No, si han enganxat la ceràmica amb superglú.
1: No, exactament, però l'empresa que fabrica el superglú és la que també...
2: Ara em venen al cap dues grans marques de pegamento.
1: Ai, senyor. Sí, home, sí, el pegamento i medio.
2: I l'altre?
1: I l'altre...
2: Que era de color groc.
1: El lujo.
2: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Ui, jo soc molt jove.
1: És molt jove perquè va haver un parell de bessons sitgetans que van ser protagonistes de la campanya publicitària d'aquest pagament de lujo. Però bueno, escolta, que ara t'ha vingut aquí un...
2: Sí, sí,
0: batallites.
2: Sí.
1: Batallites, eh? De boomer.
2: Això mateix.
1: Pito, gràcies.
0: Vinga,
1: Carola, gràcies.
0: Adéu.

0: El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendi sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc off! Si veus una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, hit. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Gairebé 2:15 del matí, vam parlar al març del 2025, perquè vam saber aleshores que Sitges acolliria un nou centre mèdic potent. Aleshores no teníem gaire detall i vam parlar aleshores amb les persones que hi eren darrere d'aquest gran projecte, que no eren altres que Serveis Mèdics Penedès i l'empresa immobiliària Vèrtix, perquè totes dues empreses s'unien d'alguna manera per tirar endavant i fer realitat aquest gran centre mèdic, i que del que després hem sabut algun detall més. Algun detall més que vam saber, en aquest cas nosaltres, a través de les xarxes a l'abril d'aquest any passat, d'aquest 2026, quan es va presentar el pla funcional, sobretot aquesta part més dedicada a l'esport i a la part de la recuperació esportiva. I avui el que hem fet és convidar a Josep Panyella, el doctor Josep Panyella, de Serveis Mèdics Penedès, que és qui lidera tot això, per a veure si podem entrar una mica més en detall d'aquest centre que arribarà a Sitges, si les dades no han variat respecte al que ens va dir el 2025, el primer semestre del 2027. Bon dia, senyor Panyella.
1: Hola, bon dia.
0: Les dates continuen sent aquestes? Encara es treballa amb aquesta previsió?
1: No, el primer semestre no, en el segon semestre.
0: En el segon semestre. Segon semestre
1: del 27. Esperem que el juliol, setembre del 2027, doncs estiguem ja funcionant.
0: És a dir, aproximadament d'aquí un any.
1: Això mateix.
0: Aproximadament d'aquí un any. En aquests moments, quina és la situació? Perquè, clar, per allà hi passa molta gent, i tal, el que veu és que en aquell solar, que recordem, estem parlant d'aquella pastilla, aquell solar que hi ha entre la residència Sitges Park i el Sorli, aproximadament, que a vegades saben que hi havia una pastilla, un terreny que jo era de Vèrtix, que van arribar a aquest acord, allà s'hi està treballant. En aquests moments això està avançant a bon ritme?
1: Sí, és el carrer del Camí dels Capellans amb l'Ola Anglada,
0: efectivament.
1: Doncs que és un edifici la planta menys 2, que és pàrquing, i la planta menys 1, que és on estarà el diagnòstic per la imatge, cirurgia ambulatòria, endoscòpia digestiva i regeneració articular. Aquests ja estan al nivell, ja han passat, i ara estan acabant la planta 0, que serà la que dona al carrer, i estan iniciant la planta 1. És a dir, que el ritme de construcció és l'esperat. Sabem que del 15 de juliol al 15 de setembre no pot haver formigueres, sí, ni res, però la constructora espera, doncs, que pugui començar a iniciar la compartimentació a la planta sota un menys 1 i planta, i planta 0.
0: Per tant, diguem que a partir del setembre, no?, començarem a veure ja realment... ja ho estem veient, però ja estarà...
1: Molt amunt, sí.
0: Ja estarà més amunt, molt més amunt, tenint en compte això, que aproximadament en poc més d'un any la previsió és inaugurar, obrir aquest nou centre, del que el doctor Panyella se n'ocupa del contingut, és a dir, del que hi ha d'anar dins,
1: Això mateix.
0: Del continent és cosa de Vèrtix, això,
1: Això mateix, hem fet el disseny i després, doncs, hem adequat els espais a les àrees que estan preparades, i evidentment que és una feina de coordinació. Ells se n'ocupen d'aquest espai, però després el que tenim, esperem estar a l'expectativa que mereix l'edifici i l'expectativa que hem generat aquí a Sitges, doncs a l'alçada de l'expectativa, doncs amb els serveis que es donguin i amb les solucions que es puguin donar als
0: pacients. Anem a això, a l'expectativa. No és pas una expectativa petita ni curta, és força agosarada, no? És una expectativa molt potent que d'alguna manera ens presenta un centre mèdic de referència al territori, que ha d'incloure, doncs, això, centre de recuperació funcional, unitat de cirurgia ambulatòria, rehabilitació mèdica, clínica dental, cardiologia, diagnòstic per la imatge i, a més, docència. Tenia molt clar que sí, a Sitges, és a dir, no sé si la idea inicial ja partia de si mai hem de fer un centre mèdic a Sitges, que entenc que això era una idea que ja devia arrossegar d'anys, sí, no? Tenint en compte que Serveis Mèdics Penedès es mou per el Garraf Penedès i Sitges no en tenia cap de centre. No sé si tenia clar que si a Sitges es feia un centre, no seria un centre petit i allò simplement de consulta i poca cosa més, sinó que si venia a Sitges a fer-ho seria una cosa potent.
1: Bueno, nosaltres tenim experiència amb les àrees de rehabilitació, clínica dental, especialitats, com hem dit, endoscòpia digestiva, cirurgia ambulatòria, regeneració articular I hem fet una cosa diferenciada, que és la recuperació funcional per atletes, i també hi ha en altres àrees que són emergents, perquè no tan sols és donar resposta a les malalties, sinó a la prevenció, i dintre de la prevenció doncs, hi ha tot una coses que venen d'aquí uns quants anys, tota la gent que arribi als 30, 50 o 55 anys, doncs se li obriran unes possibilitats que ara mateix sembla que siguin molt llunyanes, però gràcies a la intel·ligència artificial i després també als avançaments de la ciència, gràcies a tot això, doncs es posaran tota una sèrie de en funcionament tota una sèrie de situacions que farà que la gent, doncs la perspectiva de vida sigui molt més alta que la que ara. Ara estem en 85 anys, però d'aquí a 15 anys estarem parlant de que la gent farà més de 100 anys.
0: Per tant, doctor Bañé, entenc que l'evolució de centres com els que té Serveis Mèdics Penedès és pensar i dissenyar centres, no tant pensar per curar al ciutadà, sinó per prevenir o per evitar que es posin malalts, no? És a dir, va més per aquí la cosa, sí, no? Ja. Diguem que això, aquest és el camí de la salut, del món de la salut ara, no? Entenc?
1: La salut és solucionar els problemes que des del nostre punt de vista podem arreglar, i després és fer tota aquesta prevenció, doncs, que fa que tu puguis tindre més qualitat de vida i per tant puguis doncs, complir anys o amb vida i amb qualitat de vida. I aquest és un repte que tant és per nosaltres com pels pacients o possibles usuaris dels serveis que muntis.
0: Entenc que quan un dissenya un centre amb aquests serveis com el que tindrà Sitges, ho fa després de fer un estudi de mercat, és a dir, això respon també a una demanda?
1: Bueno, clar, és evident. Nosaltres ara mateix el que tenim aquí ho tenim replicat a Vilafranca i a Vilanova. Sí. A Vilanova, pues, pràcticament la cirurgia ambulatòria l'hem oberta el novembre passat i, doncs, i ja tenim una pressió doncs, per poder derivar doncs pacients aquí quan s'obri la part aquesta. Llavors, en certa manera, doncs, és crear aquesta pressió i llavors en lloc de donar hores a dos mesos vista o el que sigui, amb aquesta actuació que farem aquí ja farem que les nostres visites pues, s'escurcin sí. en el temps i per tant podem donar un
0: servei
1: molt més...
0: Quan parlem de cirurgia ambulatòria, per algú que ens escolti ara, de quin tipus de cirurgia estem parlant?
1: Pues,
0: o sigui, entenc que és aquella que no requereix ingrés.
1: Des de traumatologia, pues, sí. podrien ser un canal carpià, sí. pues, una artroscòpia de sí. genoll, d'espatlla, després també doncs, el món de l'esquena, de l'aparato locomotor, són envelliments que es produeixen sí. l'esquena i per tant doncs, arribar a les articulacions i poder-les donar-li doncs desinflamar-les i perquè puguis tindre elasticitat i mobilitat adequada, doncs aquest seria el món de la traumatologia. Des d'oftalmologia doncs podem parlar de
0: catarates
1: coses superficials de l'ull, després també en cirurgia ambulatòria està la part de cirurgia pròpiament dita, que és d'hèrnies umbilicals, hèrnies inguinals, lipoma, diferents històries que es puguin, si tens una lesió maligna, pues, poder-la estirpar i estudiar-la si és maligna o no, lipomes, això serien en quant a la cirurgia. Després amb urologia pues, es pot fer des de pues, coses fins a arribar a la cistoscòpia, que és arribar a la bufeta de l'orina pues, a través d'un endoscop. I després doncs, dintre d'això també hi haurà coses de cirurgia vascular, que són per millorar la circulació de les cames i,
0: sí.
1: i en general pues, nova tecnologia en aquest món que està molt canviant.
0: I a més de tot això, aquest centre de recuperació funcional per a esportistes del nivell, no? com aquest CAR, no? Perquè la gent ens pugui entendre, no? Simulant el CAR que tots coneixem. I clar, aquí l'esport pren una rellevància molt potent, no? És a dir, perquè li doneu no només aquest espai de centre recuperacional, sinó que heu creat tot un equip, no? Que tindrem l'oportunitat també de parlar aquí amb els responsables en el seu moment, però d'alguna manera entenc que també és un reflex de la societat, això, no? És a dir, els centres mèdics com aquest, o aquest centre de referència mèdica que tindrà Sitges, d'alguna manera és un reflex de la societat,
1: bueno,
0: no?
1: Això és un producte diferenciat de la resta aquesta que estem dient de malaltia i de solucionar coses. És que una persona que té una perspectiva, doncs, de voler superar-se i de competir, doncs pugui competir en unes condicions adequades, i això és el que li ajudarà a l'equip multidisciplinar aquest que hem creat ara, que ja està funcionant, i que per tant quan arribi a Sitges ja estarem rodats. I després hi haurà una part de recuperació funcional, que és que l'atleta o l'esportista pues, pugui tornar a competir el abans possible i en bones condicions.
0: Perquè estem parlant d'un centre per acollir qualsevol tipus d'esportista o esportistes d'elit?
1: No,
0: qualsevol tipus d'esportista, eh?
1: Cada esportista pues, tindrà, pues, els que són de futbol, pues, la part que sigui de futbol, pues,
0: d'acord,
1: seran els recuperadors o els fisios seran especialistes en futbol, el que siguin de tennis, pues, serà el que faci tennis, bueno,
0: sí, ja saben que hi ha lesions, lesions, no, que van molt lligades a pràctiques esportives,
1: i llavors,
0: no?
1: I pues, és clar, és una atenció personalitzada amb un especialista adequat.
0: Que aquí al capdavant, entre altres, hi ha el Toni Ponce, aquí la ràdio, sí, estimem molt, perquè per aquesta ràdio ha passat, i ha passat moltíssimes vegades amb en Pitu, cada vegada que guanyava, que era sovint, passava per aquí, i després també hi haurà en Jaume Jiménez, que va ser col·laborador d'aquesta ràdio durant molt de temps amb un espai de nutrició, on justament hi feia molt incís amb la part esportiva també. Tots ells dos estaran al capdavant d'aquest espai,
1: doncs,
0: no?
1: Es tracta d'això, d'incorporar gent que assumi, que ja tingui un bagatge a la zona, que el coneixin, i llavors pues, amb el que fem el potenciem, i per tant doncs, pugui també ajudar altra gent a solucionar els seus problemes o millorar les marques.
0: Hi ha creació de més de 100 llocs de treball, és aproximadament aquesta la previsió? 100 llocs de treball?
1: No tants. Si estem parlant de que són 50 o 60 entre tècnics, auxiliars, sí, fisios i metges, però després hi ha uns col·laboradors que van oscil·lant, que no estaran sempre en la plantilla, i aquests pues, poden ser de 60-70. És a dir, que llavors si sumes una cosa i una altra, potser dona unes 120 persones o alguna cosa així, que és l'equip humà i professional que tindrà SMP aquí Sitges.
0: Un cop inauguri aquest centre, no sé si sentirà que repte assolit. És a dir, no sé si era... Clar, es feia estrany, no?, quan et movies pel territori, al Penedès, al Garraf, perquè per la vegueria, no?, podríem dir, es feia estrany, que és veritat que veiem centres de serveis mèdics Penedès al tot el territori, menys a Sitges, no? I no sé si era com allò, el xec que li faltava al doctor Panyella, no? Dius, a Sitges havíem de tenir, on feia falta un centre.
1: Bueno, no és més perquè li feia falta SMP, sinó que a la gent de Sitges li fa falta un solucions, o un centre que li donin solucions, que la gent tingui confiança en ell, i llavors el repte no estarà assolit, perquè t'estic dient que la medicina canvia molt a curt plaç. Els anys 30 serà una cosa que ara mateix tindrem accés a unes coses que ara no tenim accés, a l'any 35 molt més accés a altres coses que ara no tenim, i per tant el repte de la longevitat, que es diu,
0: sí,
1: pues és molt alt, i detectar lesions abans de que sigui massa tard és un objectiu. I bueno, doncs el repte mai podrà dir-se que està assolit, perquè
0: que aquesta és feina garantida pel seu sector, perquè clar, sí, cada volem viure més, la ciència ens està permetent viure més i millor, per tant aquest sector és feina garantida, ara ho dèiem amb les notes de tall i amb les carreres de més inserció laboral, la número 1 medicina, la número 2 infermeria,
1: el número 3 odontologia.
0: Efectivament, que també hi haurà servei dental.
1: És una passió que té la gent per la salut, perquè atrau molt. El que passa que s'ha d'entrar en el sector amb ganes i amb voluntat de donar servei, i de veure si una persona que tingui ganes de donar servei en el sector de la salut té les possibilitats molt altes de triomfar en la vida i que estigui content, i que no és cada vegada que fas un repte, doncs és una obra, no? És com ho faig, com arribo, com disfruto de tot això, però no pots dir que ja s'ha acabat, sinó que tens que continuar.
0: És evolució constant.
1: Has d'anar fent equips, i llavors doncs, aquests equips que siguin productius, que satisfacin les necessitats dels pacients, i després sortiran noves necessitats. Vull dir, és un no parar.
0: Trobar professional sanitari qualificat, això serà també un gran repte, perquè en la pública ens ho comenten habitualment, no? Que els hi costa, que està costant trobar professionals per diferents motius, no? No sé si també passa en el sector privat concertat.
1: Això és a tot arreu.
0: A tot arreu.
1: El que passa que nosaltres no tan sols fem consulta mèdica, sinó que el que té fa una activitat extraordinària o quirúrgica, doncs pot complementar-la amb nosaltres, i llavors també estem estudiant amb possibles aliances amb hospitals i amb situacions que tu puguis derivar pacients perquè s'ingressin, i llavors pues, la visió de la jugada no és tan sols la consulta, és de proximitat en allà on estem donant el servei, que tens el diagnòstic per la imatge, que pots solucionar coses als pacients, i després doncs, seria aquesta altra diversificació dels nostres serveis amb espais que puguin donar tractaments pel càncer, tractaments de ginecologia que requereixin un part, temes de cardiologia, temes que necessiten ingressar les persones i que tenen un altre, i llavors és connectar els nostres serveis amb una visió molt més àmplia. Això també ho estem treballant.
0: Per tant, que diem que no sigui un espai aïllat que treballi en solitari, sinó que treballi connectat, no? Amb altres, entenc, amb altres centres.
1: I llavors, pues, esclar, la visió de reclutar professionals amb una visió molt més àmplia, no és que sigui més fàcil, però és més atractiu, però professional.
0: És a dir, que puguin ser, que puguin anar i venir, no? En funció també, entenc, de la demanda, de la necessitat, no? Que puguin ser treballar doncs, a altres centres, no? Però que en determinat moment, dies, etcètera, puguin atendre també aquí Sitges, no? És a dir, no necessàriament en exclusiva, no? Pel centre. Entenc que funciona així. Un apartat també que entenc que és novetat i no sé si és força habitual o no en aquest tipus de centres, és que inclourà una àrea de docència sanitària, no? És a dir, aquí també us centreu justament en això, en la formació universitària, no?
1: Bueno, anem a veure, això és un apartat que ha costat tancar. I llavors...
0: Pues, per què? Per què ha costat tancar?
1: Bueno, perquè les universitats és complicat que surtin dels seus llocs, i llavors pues, requereixen molta paciència. I després vam trobar que la formació professional, però la planta aquesta que havíem destinat a fer docència, doncs pràcticament és massa petita per poder-ho fer. El repte de fer un campus SMP per formació professional existeix i l'estem plantejant, però no serà en aquest espai.
0: D'acord. Per tant, això no serà Sitges?
1: No, tenim que fer una cosa més ambiciosa, també.
0: D'acord.
1: No pots fer unes dues
0: aules... Amb una planta petita no n'hi ha prou,
1: no,
0: entenc, eh?
1: No, perquè requeriments d'ensenyament són alts, i després aquests convenis amb les universitats, encara que s'han estudiat inicialment, estaven... No s'han materialitzat.
0: Però s'ho guarda per això? S'ho guarda
1: el
0: calaix?
1: El campus SMP de formació professional és una realitat...
0: Que vol fer-la al territori, també?
1: A dos anys vistes tindrem informació d'això.
0: Al territori? Penedès-Garraf?
1: Sí, clar.
0: Més Penedès que Garraf?
1: Més Penedès que Garraf, sí. Ara mateix sí.
0: D'acord, més Penedès que Garraf, eh? Doncs ja ho saben, eh? Ja podem... No, em sembla interessant, tenint en compte que tants estudiants, és a dir, la demanda d'estudiants de Medicina, Infermeria i Odontologia és elevadíssima, la nota de tall cada vegada també és més alt, perquè les places, diguem, universitàries no van creixent amb la demanda, i això és aquesta nota de tall, es posa molt difícil.
1: I després, doncs, fer una formació professional, doncs et permet ja tindre uns crèdits per entrar en una carrera universitària.
0: Efectivament. És a dir, estem parlant d'un grau, és a dir, de possibilitat d'una docència, no?, o d'una
1: formació professional de grau,
0: exacte,
1: superior.
0: Exacte, de grau superior, efectivament.
1: Després,
0: que després et permet accedir a la llicenciatura, o etcètera.
1: De la universitat, sí.
0: D'acord. Llavors, ja saben, que els, ara, exacte, que els estudiants poden triar fer batxillerat si volen encara fer selectivitat i després una carrera universitària, d'altres opten per graus, graus de formació superior en aquest cas, que s'expandeixen per tot el territori i, molts, i moltes vegades això els serveix de pont després.
1: Correcte.
0: Per accedir a la universitat i se salten, diguem, són dos anys que, i se salten la universitat. Ai, la universitat, la selectivitat.
1: Per tant, nosaltres... com
0: però dos tenim... anys a més de molta pràctica, perquè aquests graus estan molt enfocats en la part més pràctica, justament.
1: 300-400 hores de pràctiques, que per, la, per una part pues, et serveixen tu de cara a donar una imatge de servei, de que et preocupes per la joventut, i llavors pues, és una cosa que no abandones des de que, pràcticament des de que fas esport, el treball, i després estàs preparant aquella persona doncs, perquè la segona fase de la seva vida doncs, pugui adquirir tota una sèrie de satisfaccions i que pugui arribar a completar les seves il·lusions de la seva vida i després enllaçar-ho en la tercera fase aquesta, que seria la de la longevitat i entrar, doncs, ens estem preocupant pràcticament de la vida d'una persona.
0: Com ha canviat la medicina en això? En molt pocs anys, és a dir, la meva sensació és que cada vegada anem al metge per coses més diferents respecte a 20 anys enrere, no? Abans anàvem molt quan ja teníem un dolor molt agut o, no? És a dir, i ara és anem molt a l'inici, són com molt més preventius, no? He notat això i
1: bueno, els pacients són molt molt, molt diversos, vol dir, depèn de... hi ha gent que té...
0: anem la més al metge?
1: Sort, la mala sort de malaltir, i per tant doncs, no pots fer res. Si quan et malalteixes tens que mirar aquest curin no abans possible, però hi ha gent que amb aquesta malaltia pues, li queden pues, una, es degenera, pot ser a nivell neurològic, pot ser a nivell cardíac, a nivell cardíac n'hi ha solucions, a nivell neurològic no n'hi ha tantes, però sí que hi ha tot aquest camp d'investigació que s'està fent ara per detectar quan abans les degeneracions generacions neurològiques i llavors doncs poder-li donar solucions.
0: La sensació, doncs, la percepció és que ens cuidem més ara que abans, no? I no sé si això també implica que anem més al metge.
1: Sí.
0: Anem més al metge,
1: Més consum. Llavors és molt difícil, perquè ara mateix et dic, sortiran una sèrie de coses que no sé com es farà per poder donar solucions.
0: Que, o sigui, és tremendo, no les podem ni imaginar ara, vol dir això.
1: No, perquè clar, si et dic que d'aquí 7 anys serà possible que tinguis un germà bessó teu que quan et falti algun òrgan li puguis treure amb ell i posar-te-la, tu diràs això és una tonteria, però ara està a 8 anys vista, no està...
0: Això fa una mica de por i tot, Això fa una mica de por,
1: Hi ha gent que congela embrions, que congela...
0: Òvuls, sí.
1: Esperma,
0: sí.
1: Per si alguna vegada, cordó umbilical, per si alguna vegada...
0: Home, de fet, en el món de la dona, cada vegada, i això són estudis molt recents, cada vegada hi ha més dones que opten per la congelació d'òvuls, justament perquè s'està retardant tant el tema de la maternitat, a partir de certa edat moltes ja comencen a decidir, veus? Vaig a congelar òvuls, perquè jo voldré ser mare, no vull ser-ho ara que tinc 25 i estic estudiant i ara no puc fer-ho, ho voldré ser igual amb 30 molts i per si de casa em costa, tinc problemes... congelo òvuls, o fins i tot perquè no sé si tindré parella i vull fer-ho sola, però jo vull ser mare i ho estan fent, això cada vegada aquesta opció és doncs, més present.
1: Doncs aquesta mercat existeix i d'aquí en endavant encara existiran més possibilitats d'altres coses.
0: Per tant, el futur va cap a aquesta longevitat, no? I tota aquesta innovació.
1: El tema és que ara mateix l'esperança de vida són 85 anys, però com t'he dit, els que arribin als 30, a l'any 30, que està a 4 anys vista, i tinguin 55 anys, i encara que no s'hagin cuidat, es vulguin començar a cuidar,
0: seran a temps.
1: Estaran a temps. I llavors l'esperança de vida ja serà 100 anys. a l'any 35, estic parlant de res, de la gent aquesta. Els que ja tenim una edat és difícil que també poden fer solucions, però és difícil que, perquè que el cos arriba un moment que s'acaba. Però la situació està en que tu arribis pues, al final de tot, pràcticament que només donis problemes durant un mes o dos i després et moris.
0: Mm? Que és com la situació ideal, no? Idílica, no? És el sí. que tothom vol arribar, no? És a dir...
1: Sí, en plenes facultats, en plenes...
0: I
1: disfrutant fins a l'últim moment.
0: Efectivament, aquesta és la situació a la que tots volem arribar. I ara també, òbviament, diagnòstic per la imatge, i aquesta jo crec que era una demanda que a Sitges era molt perceptible i present entre la ciutadania, perquè no és que Vilanova ens quedi lluny, ni Vilafranca, és que ens queda aquí a tocar, però és veritat que dius, ostres, cada prova petita que m'haig de fer, haig de desplaçar-me, si ja no tinc opcions en fer-la, ara les hi tindrem.
1: Sí, vosaltres hem sigut els primers que hem donat ressonància magnètica i taca a Vilanova, i llavors pues, també serem els primers que donem aquí Sitges. Pues serà maquinària pues, moderna, última generació, i inclús en el TAC que tenim previst aquí és un TAC coronari que ja és d'un nivell de talls que es podrà detectar si pues, tindrà risc coronari específic o no, i de, bueno, pues, són unes màquines que estan al nivell doncs, que es mereix la població i es mereix tot aquest estudi que volem fer preventius que són necessaris de que la gent doncs, tingui més qualitat de vida i per tant es pugui diagnosticar millor i no et saltis coses pues, perquè no doni prou de suficient qualitat la màquina, sinó que la màquina doncs, doni la suficient quantitat sinó per fer més estudis més amplis i tot.
0: I perquè aquest diagnòstic per la imatge és el que moltes vegades ens ajuda a ser preventius, eh? És el que t'alerta no? i t'avisa de possibles coses. No veig en la llista i no sé si és que hi és com, o no hi ha de ser. Hi haurà espai pediàtric?
1: Sí.
0: Hi haurà pediatria, eh?
1: Des de
0: és que si Sitges també tenim anem justos,
1: mira,
0: en això
1: especialment aquesta àrea estarà a la planta 0 i la acabo de dissenyar fa poc temps, vull dir, hi haurà dos consultes de pediatria, una sala només per nens perquè puguin disfrutar doncs, 20 o 30 metres quadrats i a l'altra banda estarà el silló dental pels nens. Jo vull dir que aquesta àrea la tenim així distribuïda en una sala específica per nens perquè puguin jugar i puguin doncs estar al seu aire.
0: Hi haurà res que no quedi cobert amb aquest espai?
1: Sí, jo t'he dit és que és molt complicat de dir. No, és que no faltarà de res,
0: no faltarà
1: sempre
0: de res.
1: Faltarà d'alguna cosa, perquè és com nosaltres, no som perfectes, sempre tenim alguna mancança.
0: Però del que és el que estarà més orgullós el doctor Panyella un cop tingui aquest centre?
1: De donar solucions als pacients, això és el primer, i després de tindre un gran equip.
0: Visualment, per fora, com serà aquest centre?
1: Si vols t'ho ensenyo.
0: Vinga, i a veure, i ho mirarem de descriure. Serà un gran centre de quantes plantes? Ha dit 3, 4?
1: És dos plantes soterrades,
0: sí?
1: La planta 0,
0: sí?
1: I després tres plantes més. I llavors és dir que són... En total, 6.
0: 6 comptant les soterrades,
1: les soterrades, estem parlant d'una pastilla de 6. Planta 0 i 3 dalt.
0: De 6.000 metres
1: sí.
0: quadrats, és a dir, això
1: sí,
0: no, no serà
1: metres,
0: pas
1: bueno,
0: petit.
1: Encara que n'hi hagin 2.000 quasi d'haver de parking, sí, però sí. Són 4.000 i tants metres quadrats de serveis mèdics.
0: Uh-huh. Què ha estat el més difícil per arribar fins aquí?
1: El més difícil? Uh-huh. Doncs que hi hagi la conjunció d'algú que cregui en el projecte, i després doncs, els factors de sort que necessites i la insistència en voler fer un projecte, perquè de vegades amb el tema de Vertis pues, ja feia potser 6 anys que ho treballàvem això, però després hi va haver un problema per una banda, després aquest problema es va arreglar i llavors ens va tornar a agafar força el Felip Massot, que és el líder de Vertix, i després pues, ens vam posar d'acord amb el Jordi Farnós, que és el director general, la seva filla també està amb ganes, i llavors vam posar en marxa doncs, aquest projecte.
0: Doncs un nou centre mèdic del nivell a Sitges, que serà realitat aproximadament en un any, en poc més d'un any, ja ho saben, al costat entre el Sorli, perquè ens ubiquem a mi cap allà ens amb l'Ola Anglada, però això ve ser entre el Sorli i la residència Sitges Park, que hi ha a la zona de Can Robert, i que doncs, doncs això acollirà innovació tecnològica, totes les àrees que puguin vostès imaginar, i a més aquest espai referent a nivell esportiu, d'atenció i de prevenció esportiva, del qual en tindrem oportunitat de parlar, espero, en pocs dies. Doctor Panyer, moltes gràcies per la visita.
1: A vosaltres, per veure si he donat el nivell del que em volies preguntar.
0: Oh, i tant. Com sempre, un plaer. Gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies.

A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Avui acabarem el programa amb més cooperatives escolars. Saben que demà és el gran dia de la Fira d'Emprenedoria, però abans que arribin els alumnes a aquestes cooperatives escolars, i coincidint amb que aquest any la Biblioteca Santiago Rusiñol celebra 90 anys, 90 anys de vida a la nostra Biblioteca Santiago Rusiñol, recuperem ara una conversa de la Cira Puig, que va tenir l'any 1997, amb qui va ser probablement una de les bibliotecàries més estimades, per, sobretot per algunes de les generacions ja més antigues, les estimada Lolita Miravent.
2: Quants anys vas estar a la biblioteca?
3: Mira, a la biblioteca vaig estar 50 anys. 50 anys i 8 mesos, si haig de comptar-ho tot. I, esclar, és... ara actualment no hi ha ningú que pugui arribar a treballar 50 anys, perquè és impossible pels plans d'estudis. Però quan jo tenia 13 anys es va acabar la guerra, aleshores vam tenir que treballar tots plegats i a mi em van posar a la biblioteca i sempre m'he sentit molt feliç. Quan era allà vaig pensar que jo també podia ser bibliotecària. Vaig començar a preparar-me per l'examen d'ingrés a l'escola, però quan vaig complir els 16 anys, aleshores van posar obligatori el batxillerat. I què vaig fer? Doncs mira, a 16 anys començar el batxillerat.
2: I ho vas fer per lliure?
3: I ho vaig fer per lliure, i amb 3 anys i mig vaig fer els 7 anys de batxillerat, amb l'examen d'estat aquell tan horrorós que hi havia.
2: I llavors anaves compaginant el que era la feina amb els estudis?
3: Sí, compaginava les dues coses. A les matins anava a les classes i a les tardes doncs treballava a la biblioteca. I tu em preguntaràs, i quan estudiaves? Doncs a la nit.
2: Això és aprofitar el temps.
3: Sí, sí, quan una cosa es vol fer, escolta, lluites fins a lograr-ho.
2: I en aquella època deuria ser de les poques noies que deuria estudiar.
3: Efectivament. Recordo que quan anàvem a Barcelona a estudiar només hi havia la Glòria Pulido i jo. Ella feia magisteri i jo feia bibliotecària.
2: I qui és el senyor Castro?
3: El senyor Castro és un professor molt estimat de nosaltres. Quan jo estudiava, doncs ell em va preparar la part de ciències, tota la part de ciències, era el meu professor. I les bibliotecàries en aquell temps era Maria Antonieta Cot, em va ajudar moltíssim amb la part de lletres.
2: Perquè quina era la teva assignatura preferida?
3: La meva era la literatura. O la botànica també m'agradava molt.
2: I el grec?
3: El grec m'entusiasmava.
2: Sí?
3: Sí. Quan vaig escollir la carrera aquesta de bibliotecària, hi havia un professor que volia que fes lletres, però la part grega. Però jo estava convençuda amb la meva carrera, amb la meva decisió, i vaig fer bibliotecària. I n'estic molt contenta i molt satisfeta. Tots els anys que he treballat m'han donat una felicitat molt gran, molt gran.
4: Més... Quantes vegades ha hagut d'amagar algun llibre per por al que pogués passar?
3: Ah, sí que l'he amagat més d'una vegada, sí. Jo ho crec que sí. L'any 39 hi va haver una gran depuració de llibres a la biblioteca. Es van treure tots els catalans. La literatura, la història, de política, que no s'ajustaven a l'època, tots els van treure. I aleshores, alguna vegada havia deixat un llibre de història de Catalunya, però me l'havia d'amagar. O sigui que ho saps molt bé, Vicenç.
2: Si et sembla, podríem escoltar la primera peça que has escollit per avui, la cançó de Solveig del Pierce Green, que és la suite número 2.
3: Esplèndid.

0: Per què aquesta peça de Grieg?
1: Ah, perquè sempre m'ha agradat molt, molt, moltíssim. Grieg és un dels meus músics preferits.
0: En general t'agrada molt la música clàssica?
1: Molt, moltíssim.
0: I quines altres aficions tens?
1: A part de la música, doncs mira, la lectura i viatjar, m'encanta viatjar. I l'excursionisme també m'agrada, però viatjar és que m'apassiona.
0: On has estat?
1: Oh, mira, he estat, es pot dir, per tot Europa, excepte Rússia i Bucarest. Bucarest, Romania no hi he estat, ni Rússia tampoc. He estat a Turquia, he estat a Síria, he estat a Israel, Egipte, a Tunísia, a Nova York, a Cuba.
0: Déu-n'hi-do, eh? On em recomanaries?
1: Jo recomanaria Europa. Europa és la meva passió, m'encanta. Una de les ciutats més meravelloses que he trobat, bueno, que m'agrada a mi, d'Europa, és Praga i Edimburg. M'agraden molt, molt, molt, molt, molt. Ara, esclar, veus Viena i París i Roma. Europa és preciosa, és preciosa. Val la pena seguir-la tota.
2: Què en recordeu de Cuba? I què hi heu trobat quan hi heu tornat?
1: Doncs mira, jo, com ja sabeu, vaig néixer a Cuba. El meu pare era un dels sitjatans que tant generaven en aquella època a Cuba. I vaig néixer a Guantánamo i el pare era el responsable d'un ingeni de sucre. I allà doncs vaig passar la primera infantesa molt tranquil·la, molt pacífica, molt plàcida. I al morir ell, l'any 35, vam venir cap a Espanya. Llavors m'esperava la guerra, el 36, i doncs mira, quan hi he tornat i he trobat Cuba, que m'ha fet molta llàstima veure Cuba. És una preciositat, eh? La geografia de és una preciositat. L'Havana Vella és una meravella, però cau. Les cases cauen, estan apuntalades, falta pintura, en fi, un desastre, però un desastre.
0: I tu creus que tot això la gent que hi va allà de turisme ho veu o només veu el cantó maco de Cuba?
1: Mira, els que hi van de turisme i tenen els viatges ja organitzats no ho veuen, només una mica, però nosaltres hi vam anar sols i ens vam introduir a casa de familiars meus, que tinc familiars jo a Cuba, i vaig veure que com vivien, i la veritat em va fer molta pena, molta pena. Els nens demanant caritat, o sigui, si vas sol i et pots ficar per les cases, veus com està tot.
0: Se't va trencar el record que en tenies? Era molt diferent?
1: Oh, mira, si se'm va trencar, que la casa que jo vaig néixer ja no existeix. Jo vaig néixer en l'ingènit, l'Esperança, Los Pozos, i només hi ha l'Esperança, però l'Esperança està que en fi, vam fer unes fotografies, ens van renyar, ens volien prendre el carret, no volien que les fotografiéssim, o sigui que tot molt diferent. La casa que jo vivia a Guantánamo, la nostra casa, sí que la vaig trobar, però hi havia una senyora molt amable, ens va deixar entrar, vaig veure la casa, la vaig recordar, tenia 9 anys quan vaig venir, la vaig recordar, i hi havia un jardí molt bonic a casa meva, preciós, molt gran, i en el jardí aquest havien fet una altra casa dintre, una espècie de búnquer. Vaig sortir-ne molt decepcionada i trista.
0: Perquè en tots aquests anys no hi havies tornat més.
1: No hi havia tornat més.
0: I els familiars els havies tornat a veure per això?
1: No els coneixia.
0: No els coneixies?
1: No els coneixia.
0: I nebots? No
1: sí, sí, sí, sí, sí. El meu pare, quan es va casar, era viudo, quan es va casar amb la mare, i tenia dos fills. D'aquests dos fills ja són morts tots dos. Un va tenir un fill que és als Estats Units, a Miami, que també hi ha estat a casa d'ell, i els altres són a Santiago de Cuba, que els vam anar a veure i ens vam conèixer llavors, però pensa que ja són avis ells, El més gran ja té 61 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Ens vam reunir molta gent, eren 23 o 24 persones.
0: Déu-n'hi-do. I llavors, el 35 deies que ja vau venir cap aquí, us vau trobar amb la Guerra Civil?
1: Vam venir cap aquí, ens vam trobar amb la Guerra Civil. La guerra va ser una època plena de calamitats, i a l'acabar la guerra, doncs, esclar, ens vam quedar sense res i vam tenir que posar a treballar. Per això vaig començar als 13 anys.
0: A la biblioteca.
1: A la biblioteca.
0: I quina va ser la teva primera feina a la biblioteca?
1: La primera feina va ser de les fitxes, burra el català i posar-ho en castellà, perquè com que el català estava completament prohibit, s'havia de passar tot al castellà.
0: És a dir, que de llibres en català tampoc en teníeu, els vau haver de retirar?
1: No, tots retirats. tots retirats.
0: I tot aquest temps a la biblioteca ha sigut una lluita en favor del català, sobretot els primers anys?
1: Sí, mira, les primeres classes de català que es van donar a Sitges l'any 67 van ser a la biblioteca. I sí, molta lluita hi ha hagut, perquè per les conferències havies d'anar al govern civil a demanar el permís, perquè aquí sempre s'han fet molts actes a la biblioteca, i alguns, bueno, molt, molt importants i molt macos, moltes conferències, rodes de premsa, presentacions de llibres i moltes exposicions, i tot havies d'anar a demanar el permís al govern civil.
0: I llavors, fa pocs dies ens vam trobar a una conferència de la Cristina Badosa sobre Josep Pla. Tu em sembla que havies tingut l'oportunitat de portar Josep Pla a la biblioteca.
1: Sí, sí. Nosaltres vam conèixer a Josep Pla i ell estava, volia que hi anéssim sempre a casa seva, i anàvem bastant al Mas Pla, perquè ell havia fet un viatge amb un petroler, i com que el meu marit és capità de petroler, sempre li deia, vinga, vinga, capità, segui aquí amb mi, expliqui'm. Què jo he dit? Bé, jo tot el que he dit i parlaven i sempre estava content. Venia moltes vegades, bueno, els meus fills tots hi han vingut i han conegut en Pla, i amb en David també hi tenia molta amistat amb el meu fill.
0: I quina opinió tens del Pla com a persona? Perquè moltes vegades han dit que era això, un personatge una mica tancat.
1: Home, jo crec que sí que era una mica tancat, jo crec que sí que era una mica tancat, però no sé, amb nosaltres sempre va ser tan agradable.
0: I suposo que la biblioteca t'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssimes persones.
1: Moltíssimes persones.
0: I de tots els àmbits.
1: De tots els àmbits. Aquí va venir Joan Fuster, Anna Maria Matute, ui, tinc una llista de gent que sento que no... El González Ruano, l'Agustín del Sas, en Pere Ribot, el Josep Soler Tassís, el Xavier Bangarel, que aquesta és una història molt maca, la d'en Xavier Bangarel. Va ser el primer conferenciant que va tenir la Biblioteca de Sitges. Va venir l'any 37. I al fer-se els 50 anys, el complir 50 anys de la biblioteca, aleshores el vaig anar a casa seva, el vaig anar a trobar, li vaig demanar que vingués, que em faria tanta il·lusió, i sí, sí, va venir. I als 50 anys de la biblioteca, que van ser l'any 86, es va donar la conferència al Xavier Bangarel, el primer conferencial. Després també va parlar en castellet, es va presentar un llibre de la història de la biblioteca, el número 14 del GES, o sigui, del grup d'estudis sitgetans. Van fer Aurora Díaz Plaja i Pilarín Vallès, van fer un auca de la biblioteca, també es va presentar aquell dia, i la coral de Sitges va cantar. Va ser una festa molt maca, molt maca. Tu, encara ets una nena petita, no hi devies anar.
2: El seu marit va ser candidat a l'alcaldia i regidor de l'Ajuntament de Sitges.
1: Sí.
2: I un dels seus fills és ara director general de Política Lingüística. Des de la seva perspectiva, què n'ha après, en positiu i en negatiu, d'aquesta experiència política?
1: Ai, ara sí que m'has dit de bona. Mira, jo t'haig de dir que a la política no hi tinc cap afició, cap ni una. Molta gent em deia, oi, com ha pujat de categoria el teu fill, Lluís, com ha pujat de categoria? Jo dic, pujar de categoria? Per mi la categoria el meu fill la tenia al ser notari. El ser notari als 27 anys, com va ser, aquesta era la seva categoria. I al cap de 13 anys ja va passar de la notaria a Barcelona. Aquesta era la... O sigui que jo no hi tinc gaire afició a la política. Comprenc que s'hi ha de dedicar, no? Perquè si no ens hi dediquem, doncs com anirem? O sigui, és una cosa que s'ha de fer, però jo no és per mi.
3: La Lolita Mirabent, l'estimada Lolita Mirabent, en aquesta conversa que poden recuperar sencera al nostre web. Anem a parlar ara de cooperatives escolars. Saben que demà és el gran dia, demà és la Fira de l'Emprenedor a Can Robert, de 9 del matí a quarts d'11 del matí. Podran vostè comprar un munt de productes dels que ara en continuarem parlant.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Tot això s'emmarca en el programa Cultura Emprenedora a l'Escola, que impulsen les regidories d'Educació i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sitges amb suport de la Diputació i que fomenta doncs, l'esperit emprenedor, el treball en equip cooperatiu entre l'alumnat i, a més, un aprenentatge pràctic perquè el que fan tots aquests alumnes és crear empreses, crear cooperatives des del principi fins al final, és a dir, des de diguem, la part més administrativa fins al producte i fins a la venda del producte i després la comptabilització dels diners, etcètera, etcètera. A través d'aquest projecte doncs, aprenen un munt de conceptes relacionats amb l'empresa i doncs, d'aquesta manera també es mira de fomentar aquesta emprenedoria. Ahir en vam parlar amb els alumnes de la cooperativa de l'Escola Pia, que saben que des de fa uns anys aposta pel MOST, i avui és el torn de la resta d'escoles. Avui, en aquests moments, tenim aquí a l'estudi a les alumnes de 5è, perquè són tot alumnes de 5è de primària. Tenim a les alumnes de 5è de l'Agnès de Sitges, membres d'aquesta cooperativa que es diu Sabem el que salvem, que són la Daniela i la Sofi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també tenim aquí l'estudi als alumnes de 5è de l'USO de la cooperativa Espel Magic Up, ho he dit bé? Sí. Que són el Pol i l'Estela. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal? Ho teniu tot a punt?
4: Sí.
1: Demà és el gran dia, no?
4: Sí.
1: Teniu ganes?
4: Moltes. Sí.
1: Heu avisat a molta gent perquè vagi a comprar demà?
4: Sí.
1: Home, perquè deu tenir quantitat de producte, no? A veure, anem a xifres. Quants... ara parlarem del què, eh? Ara parlarem de què. Però quina quantitat de producte vendreu? És a dir, estem parlant de quantes unitats? De 100 unitats? Ho sabeu, això, aproximadament? Les unitats que heu fet de cada cosa?
4: Nosaltres, més o menys, 150.
1: Sí. Més o menys, 150. I vosaltres, a l'USO, aproximadament?
3: Sí.
1: No ho sabeu, però serà també això, eh? Vora el centenar. Segurament superar el centenar, que és normalment el que feu tots, que són molts. I clar, cada cosa té un valor... S'ha de comprar, recordin, demà s'ha d'anar amb la butxaca plena de dinerets o amb el moneder ple de dinerets perquè aquests nens no agafen TPV, no agafen targeta, per tant, dinerets, caix, que a més tot això, no ho hem dit, però tot això té un fi solidari molt important i cada cooperativa té una fi solidari. Vinga, anem amb l'Agnès de Sitges. Daniela, Sofi, Sabem el que salvem. Aquest nom, per què? A què respon aquest nom? Sofi.
5: Bueno, doncs el que hem fet per taules hem anat pensant idees on podríem anomenar la nostra cooperativa.
1: Sí.
5: Les vam posar totes aquestes idees, les vam dir totes i vam votar una. Va sortir guanyadora, Sabem el que salvem.
1: Però per què? Què significa? Què voleu dir amb Sabem el que salvem? A què esteu fent referència? Esteu fent referència a algun concret?
5: Bueno, la nostra ONG...
1: Ah, d'acord. Vinga, anem a això. És a dir, això va relacionat no, amb l'ONG que heu triat no, per donar una part dels beneficis. Quina ONG és?
5: ADAP.
1: ADAP, que és una ONG amb què treballa?
5: Ajuda els animals abandonats del carrer i els cuiden fins que troben una nova família.
1: D'acord. D'aquí una mica el nom, no? Sí. Sabem el que salvem va lligat a això, no? Aquesta ONG, en aquest cas, en favor dels animals no, que estan abandonats, que els ajuda. Ja ho saben, eh? No han d'abandonar els animals. Això ho hem de dir, eh?
5: Sí.
1: No s'abandonen els animals. Això no es fa. Si algú té un problema no el pot cuidar, de buscar qui li pugui substituir en un cuidador o alguna cosa, però no s'ha fet. Malauradament hi ha gent que ho fa i aleshores fan falta doncs, no? associacions, organitzacions que treballin amb aquest. Sabem el que salvem. I quin producte heu treballat vosaltres?
5: Hem fet coixineres
1: sí.
5: I espelmes.
1: I espelmes. I per què aquest producte? També ha estat a votació, això?
5: Sí, també ha sigut votació. Cadascú pensava a casa seva un element per fer amb les mans,
1: sí.
5: A mà i un altre cosint. Uh-huh. I van sortir aquests més botats.
1: A l'Agnès de Sitges sempre teniu algun que és cosit
5: sí.
1: No? Perquè teniu màquines o per què? Com
5: sí,
1: ho feu
5: perquè
1: això?
5: Tenim màquines i una mare ens ajuda
1: Per tant, heu après a cosir màquina?
5: Sí.
1: I què tal l'experiència?
5: Molt xulo.
1: Sí? No ho havíeu fet mai?
5: No, la majoria no.
4: La majoria no.
1: Ara ja les mares no cosim a casa amb màquina, no? Antigament això, gairebé a totes les cases hi havia màquines de cosir, i la gent es feia la seva roba, les seves coses. Per tant, aquestes coixineres les heu cosit vosaltres?
5: Sí.
1: Ha estat difícil?
5: No.
1: No, al final...
5: Una vegada hem après. Sí, ja era...
1: Ja heu agafat el truquillo, no? Sí. Com ja teníeu el truquillo, ja ho teníeu. Això l'Agnès de Sitges, Escola Maria Usó, Espel Magic Up, és el nom de la cooperativa. A què respon aquest nom? A veure, per què Espel Magic Up?
3: Espelma.
1: Uh-huh.
3: Màgia.
1: Sí.
2: i cap de capsa.
1: Molt bé, és a dir, heu fet com un... Heu ajuntat les paraules, no?, dels vostres productes i heu creat aquest nom d'Espel Màgic Cap. Perquè els productes aquí, els alumnes de l'Escola Usó, el Pol i l'Estela, ens han portat una mostra, no?, del que vendreu demà. M'ho expliques, Estela, què és tot això?
4: Doncs tenim unes capsetes...
1: Sí?
4: Que serien...
1: De fusta,
4: sí,
1: no?
4: Sí, fusta, sí? I és fusta que està reciclada. Després hem fet espelmes... I depèn del tamany, doncs és un preu diferent.
1: Clar, també. Heu fet diferents tipus d'espelma, sí, no? De més grans a més petites, i unes capses de fusta molt xules, amb fusta reciclada. I tot sí. Això, on t'ho heu pres a fer? Qui us ho ha ensenyat a fer això?
4: Pues, les capsetes no estan fetes a mà, perquè tenim una màquina a l'escola que retalla.
1: D'acord. Molt bé, és a dir, heu fet una retalladora, heu aprofitat, diguem, les coses que teníeu a l'escola, no?, per poder dissenyar, no?
4: Sí.
1: Molt bé, i aleshores heu anat a

0: fer espelmes o què?
1: Bueno,
0: què vau fer? Com un taller a classe? Com ho vau fer?
1: Sí, un taller a classe.
0: I com vau decidir? Per què vau decidir que espelmes i capses de fusta?
1: Per les vacances de Nadal.
0: Uh-huh.
1: Bueno, primer vam fer una lectura de la pagada de l'any passat.
0: Sí.
1: I per les vacances de Nadal,
0: sí,
1: vam dissenyar un producte.
0: D'acord.
1: I els productes que van sortir van ser l'espelma i la capsa.
0: Tot això ho heu anat votant, no? A classe,
1: sí, sí,
0: amb alçada, no? I us posàveu d'acord o què? Heu acostat això de posar-se d'acord?
1: Era... Bueno, sí, ens hem posat d'acord.
2: Sí, sí.
0: Uh-huh. És a dir, diguem que la gent que no votava l'opció majoritària acceptava democràticament que, sí, bueno, ha sortit la meva opció, sí, però ho accepto, no? Està bé, en el vostre cas també,
2: sí,
0: Daniela,
2: sí,
0: Sofi,
2: també
0: ho heu acceptat. Com, sabeu com es diu això? Com aquest sistema d'aixecar la mà, de posar-nos d'acord?
1: Democràcia?
0: La democràcia, efectivament. Vosaltres heu posat en pràctica la democràcia, no? I us ha sortit prou bé, no? Els,
2: sí,
0: polítics que manen no els surten bé, trobo, no? No és tan difícil, no? Potser que a vosaltres, no, heu d'ensenyar que en el fons no és tan difícil, no? Entenc que un exposa i després un vota i si no surt la seva opció, doncs no passa res, excepte, no?, que l'altre, sí, sí, està bé. I treballa, a més, per aquella opció que no, no era la seva, no?, però treballa igualment. Tot això porteu molts mesos, no? Heu fet com moltes coses, perquè va una primer
2: a
0: l'OAC, no? Va una primer l'OAC a què? A fer què? A una inscripció de l'empresa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, per poder vendre.
0: Uh-huh, per després poder vendre, no? Vau haver de dir el nom, tot plegat, no? I després a classe no sé si heu fet, Daniela, si heu fet comissions, heu delegat feines, com ho heu fet això? És a dir, com us heu repartit la feina,
2: bueno,
0: de tot
2: hem
0: plegat?
2: Votat, bueno, hem fet una presentació,
0: sí,
2: de a veure qui volia ser president, secretari i tresorer.
0: Sí.
2: I llavors després hem votat qui havia fet millor la presentació i qui volia millor. I llavors hem sortit nosaltres i un nen més que s'ha quedat a la classe.
0: D'acord. Per tant, vosaltres sou la presidenta?
2: La presidenta
0: és la Sofi.
2: Jo sóc la tresorera.
0: La tresorera. Per tant,
2: sí,
0: tu t'encarregaràs d'escalarons demà, no? Demà tens feina,
2: sí,
0: tens feina dura a fer, eh? Que hauràs d'anar amb una bossa, amb una ronyonera, com ho faràs això? Molt bé. Havíeu fet mai de presidenta o de tresorera? Havies fet mai de tresorera,
2: no,
0: d'alguna cosa?
2: No.
0: Daniela, i per què volies ser-ho? Perquè t'hi vas presentar, m'imagino,
2: sí,
0: no? Per què?
2: Doncs per veure utilitzar els diners,
0: uh-huh,
2: i per aprendre.
0: Uh-huh. Ara es tocarà, sabeu que ara tocarà comptar, no, els diners,
2: sí,
0: perquè heu marcat uns preus ja, Daniela,
2: sí,
0: del producte?
2: No, encara no, però nosaltres, cada cooperativista, hem,
0: sí,
2: posat 17 euros perquè nosaltres fem el sopar benèfic, però aquest any estem recolzant a les mestres,
0: sí,
2: llavors aquest any no l'hem fet, llavors, bueno, encara tenim diners.
0: D'acord,
2: llavors,
0: per tant, heu fet una inversió inicial, no?
2: Sí.
0: Heu posat diners per poder, entenc que comprar el material, les teles, tot plegat, no? I ara vendreu els productes a les coixineres i les espelmes, no heu determinat encara quin preu, eh?
2: No,
0: heu dit,
2: no,
0: sí, encara que no, això ho heu de fer avui,
2: sí,
0: això, no?
2: Avui, sí,
0: avui haureu de decidir-ho. Després, amb el recaptat, no?
2: Sí.
0: Fareu després, entenc que recuperareu aquests dinerets, no? Aquests 17 euros que heu posat cadascun, i després, amb el que s'obri, donareu una part a l'ONG.
2: Sí. Un 35% a la ONG,
0: uh-huh,
2: i l'altre per les colònies l'any que ve.
0: Ah, anava a dir. I amb el que s'obri, que alguna cosa sobrarà,
2: sí,
0: el guardareu per les colònies de l'any que ve.
2: Sí.
0: Molt bé. Aquest any no hi ha hagut sopar benèfic per la vaga de mestres,
2: ja,
0: no? Bueno, des d'aquí el suport, no? També als professors que reclamen millores per vosaltres, no?
2: Sí.
0: Perquè vosaltres,
2: sí,
0: pugueu estar en millors condicions. En el vostre cas, en l'Usó, a veure, ja heu marcat els preus de les espelmes, sí?
2: Sí? Sí.
0: A veure, Pol, digue'm els preus aproximadament, va.
1: La caixeta,
0: sí,
1: són 4 euros i mig.
0: D'acord.
1: L'espelma gran,
0: sí,
1: 3 euros i mig.
0: Molt bé.
1: L'espelma mitja, l'espelma petita amb tapa,
0: sí,
1: 2 euros i mig.
0: Sí, sí.
1: I l'espelma petita però sense tapa, 2 euros.
0: 2 euros, per tant, us heu complicat, eh? Posant els mitjos aquí a l'hora de fer els càlculs, no? I tornar canvis i això, demà,
1: sí,
0: haureu de tornar com cèntims, eh? Perquè clar,
1: sí,
0: els 2,5, 2,5, us heu molt bé, eh? Atrevits, valents aquí, eh? I vosaltres també heu fet una inversió inicial?
1: Sí.
0: De quants diners, a veure?
1: 3 euros i mig.
0: Cada alumne?
1: Sí.
0: Molt bé, 3 euros i mig d'inversió, no? I després també donareu un percentatge a la ONG, no? Que en el vostre cas és...
1: No ho sabem.
0: No sabeu la ONG? Jo sí que tinc la informació. Tu te la saps?
2: La ONG.
0: És a dir, a qui ajudeu? Quina és l'associació a la que ajudeu?
1: Dona Males.
0: A Dona Males.
2: Sí,
0: a Dona Males, que saben que és aquesta associació que ajuda a la investigació, no? per lluitar contra el càncer infantil, oi? Vosaltres heu decidit. Hi ha diverses cooperatives que donaran diners per Dona Males. Per tant, també us tocarà fer tot aquest càlcul. Tu també ets el tresorer o ets el president?
1: No.

0: Jo no sóc res.
1: No. Home, alguna cosa ets, però vosaltres heu triat també la figura de president, de tresorer, de secretari?
0: Sí. Sí.
1: Vosaltres que sou els de comunicació, que sou?
2: Hem vingut aquí perquè ens, sí, ens ho han preguntat.
1: Molt bé, però... i heu volgut venir vosaltres aquí a la ràdio a explicar-ho, no? Molt bé, estupendo. Què ha sigut el més xulo, el que més us ha agradat de tot això? De tot aquest procés de la cooperativa? Amb què és el que us heu passat millor?
0: Jo muntant les caixes.
1: Muntant les caixes? Sí?
2: En el meu cas també.
1: També. És a dir, la cosa manual, eh? Sí. Fer, la, fer la, el producte manual. I en el vostre cas, Daniela, Sofi?
3: Bueno, a mi m'agraden les dues coses.
1: Uh-huh.
3: A mi també, però m'ha agradat molt fer les espelmes, posar-li olors... Sí.
1: Uh-huh. Això no ho havíeu fet mai tampoc, no? No. Que han vingut a ensenyar-vos-ho? O com
3: no,
1: heu
3: les,
1: fet?
3: No.
1: Les mestres.
3: Les mestres ens han ensenyat.
1: Tot, no? Sí. Les mestres saben de tot, no? I quina sort, que tenim de, amb aquestes mestres que saben de tot. Demà és el gran dia, clar, entenc que demà ha d'anar molta gent, no? Perquè la idea és tornar a l'escola sense material, no? Sense producte, no? Aquest és l'objectiu, no? Tornar sense producte. Heu visitat els pares perquè s'hi apropin?
0: Sí.
3: Sí?
1: Sí? I perquè no els heu dit, escolta'm, sobretot l'espelma aquesta d'aquest color que és la que m'agrada, no? Els heu donat instruccions? Sí. Sí, també, no? Una mica, no? Perquè es quedin els vostres materials. Dèieu, el que més us ha agradat ha estat, per tant, la part més manual, més artesanal, no? I el més difícil o el més pesat, si hi ha, o, hi ha alguna, o el més avorrit, i no sé si hi ha alguna cosa més avorrida.
3: Doncs, bueno, per exemple, els coixins que hem fet... Molts més del compte. Potser si alguns ja s'han cansat una mica de fer tants, perquè sí que és veritat que amb les vagues teníem que avançar més amb els coixins.
1: Clar.
3: I deixar de fer tantes espelmes, encara que no en tenim tantes.
1: Clar, és a dir, us ha afectat això de les vagues, no?
3: Sí.
1: Que no he pogut anar tots els dies a l'escola. Algú de vosaltres té pare, mare o familiar, un familiar proper, coneix algú amb empresa pròpia? Que sigui empresari?
3: La meva mare.
1: La teva mare. I tu t'ho has plantejat? T'agradaria tu també tenir la teva empresa i muntar una empresa del que sigui?
3: Bueno, encara no...
1: No hi penses, eh?
3: No.
1: No hi penses. Però no sé si us ho fa pensar això, perquè clar, la idea d'aquest projecte és que vosaltres us poseu en la pell del que és ser un empresari, no?
3: Sí,
1: que és pensar-ho tot, no? Des del primer dia anar a apuntar a registrar l'empresa, fins després pensar el producte, dissenyar-lo, fer-lo, no? Manualment, que és aquesta part que us ha agradat tant, però ara també l'haureu de vendre.
3: També.
1: Heu hagut de fer, no sé si, divulgació, comunicació, no? Esteu venint aquí a explicar tot perquè la gent us escolti, no? Perquè vingui demà.
3: Sí.
1: Clar, és com fer-ho tot això, eh? Us agrada aquesta idea o què? O...
3: Sí.
1: Sí? Us agrada, eh?
3: És una activitat divertida.
1: Sí? Estela, t'agradaria? T'agradaria tenir la teva empresa de gran? O dius, mira, sí, no, quasi millor que em contracti una empresa i jo em dedico a fer el meu i ja està.
2: Doncs la veritat és que sí, estaria xulo. I la veritat, el que estic fent ara, amb unes amigues, tenim una... Com, venem cosetes.
1: Ah, molt bé! O sigui, has muntat un petit negoci, no? I què és el que veneu? Què és el que oferiu?
2: Doncs venem polseres,
1: molt bé,
2: collarets,
1: molt bé,
2: decoració...
1: Te'ls feu vosaltres?
2: Sí.
1: I teniu un nom? Aquesta empreseta té nom?
2: Sí.
1: Ai, com es diu? Va, anem a fer promoció, aprofita.
2: Es diu Los Cinco del Puerto.
1: Los cinco...
2: Perquè estem al port d'Equador.
1: Ah, molt bé! I sou cinc amiguets?
2: Uh-huh.
1: I feu Los Cinco del Puerto, molt bé, i veneu, doncs, això, collarets, coses que feu vosaltres, no?
2: Sí.
1: Bijuteria que feu vosaltres, i què, us ho compra la gent?
2: A vegades.
1: Sí, no? Us dona per un geladet, no? O per alguna cosa així us deu donar. Bé, doncs, fer una empresa, una mica és això, no? Una mica és això, t'ha ajudat una mica això de l'emprenedoria, tu creus, per aquest negoci de Los Cinco del Puerto?
2: Sí.
1: Teniu imatge?
2: Sí, però la fem també a mà.
1: Molt bé. I les vostres cooperatives tenen imatge, no? També hi heu hagut de treballar amb això, no? Per exemple, de Sabem el que salvem, ja hem explicat l'origen del nom, no? Que va relacionat amb la, amb l'associació ADAP. Però quina imatge, quin logo heu fet? Heu creat un logo?
3: Bueno, sí, hem fet un logo i hem escollit tres persones de la classe on cadascun d'ells ha creat un logo amb el Canva.
1: Molt bé.
3: I quan han acabat ens ho han ensenyat a la classe i hem votat amb alçada.
1: Quina
3: ens ha agradat més.
1: Molt bé, i ha sortit clarament una guanyadora.
3: Sí,
1: eh? Clarament hi havia una que va agradar més,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Que és la que, té, no?
3: Sí.
1: És amb la que s'ha quedat. I en el cas de los homes, pel Magic Cup, també teniu un logo, una imatge?
0: Sí.
1: Sí? I també s'ha creat de la mateixa manera?
0: Sí, bueno, primer vam fer tothom una...
1: Ah, tothom, en aquest cas, molt bé.
0: Un disseny, llavors entre les dues, una classe va votar els seus dissenys i l'altra l'altra, els seus dissenys, i els dos guanyadors es van votar.
1: Molt bé, i entre aquests dos vau acabar de decidir, no? Escolta'm, i la gent que feia propostes i la seva proposta no sortia, no sé si és el vostre cas, en algun, com ho ha gestionat això? Ho ha portat bé?
2: Sí.
1: No hi ha hagut allò plors, ni males cares, heu sabut, tothom ho ha entès, no?
2: Sí.
1: No passa res, no? Està bé, està bé, és un molt bon aprenentatge aquest, no? Que no sempre trien la nostra opció, no?
2: Sí.
1: En tot aquest procés, les professores, és a dir, elles han fet també espelmes, coixineres, caixes, espelmes, o simplement us feien com de guia? És a dir, tot està fet realment per vosaltres?
3: Sí que és veritat que potser ens han fet una demostra o algú per ensenyar-nos com fer-ho, però tot ho hem fet nosaltres.
1: Ja se sap des de fa molts anys que quan arribes a cinquè toca la cooperativa, no? És un projecte. Sí. No sé si l'esperàveu, teníeu ganes? L'any passat que fèieu quart i que sabíeu que aquest any faríeu cinquè, sabíeu que teníeu cooperativa, teníeu ganes d'això?
2: Moltes.
1: Sí? Vosaltres també? Sí. I us ha cobert les expectatives? És a dir,
2: sí?
1: Ha estat tan xulo com t'imaginaves?
2: Sí.
1: Sí? Ho tornaríeu a fer, això?
2: Sí.
1: Teniu idees? Us han vingut idees? Igual podeu fer un negoci, com l'Estela, que ha fet un negoci.
3: Jo tinc un, també, amb la meva germana.
1: Tu també tens un negoci? A veure, fem promoció, de què? A veure.
3: Nosaltres fem cosetes de manualitats i les venem.
1: Però manualitats com ara què? Posa'm un exemple.
3: Tipo amb petxines.
1: Ah, molt bé.
3: Fem manualitats amb petxines que les recollim a la platja.
1: Molt bé.
3: I ens inspirem una mica d'alguna imatge que veiem a internet.
1: Sí.
3: I després en fem.
1: I després les veneu?
3: Sí.
1: Molt bé. I teniu nom o no teniu nom?
3: Sí, tenim nom.
1: A veure, com us dieu?
3: Es diu S9, perquè, clar, són les nostres inicials.
1: D'acord.
3: Jo em dic Sofi i la meva germana Olivia, doncs...
1: És N-O, ok. Molt bé.
3: Sí.
1: Molt bé, molt xulo, molt bé. Doncs escolta'm, si sou uns empresaris experts, alguns ja aquí, no? Perquè això ja ho tenies abans de la cooperativa d'aquí o ha estat més o menys a l'hora?
3: Hem tingut la idea abans de fer la cooperativa i ho hem anat fent...
1: Clar, t'has animat, no? És a dir, li has dit a la teva germana, és més gran o més petita?
3: Més petita.
1: És més petita, li has dit, posem-nos al dia, que jo ja sé com fer-ho, això, no? Jo ja sé com fer-ho, poseu, entenc, una tauleta, no? Estela, vosaltres també, poseu una tauleta i aneu venent. I vosaltres, Pol, què? Tu no tens idea de negoci? No hi penses en això, eh?
0: No.
1: De moment no, encara i la Daniela tampoc, eh? Sereu compradors, no?
3: Sí.
1: Potser de les seves... Home, tot negoci necessita qui ven i necessita qui compra. Vosaltres demà necessiteu gent que compri.
3: Sí.
1: Va, per aquella gent que ens estigui escoltant, què els diríeu perquè demà s'animessin a apropar-se a la fira? Estela, què li diries a la gent? A veure.
2: Doncs jo els diria que els recomano molt venir.
1: Molt
2: perquè,
1: bé.
2: Com el Maria Ausó i totes les altres escoles i cooperatives fan molt bons productes.
1: Molt bé, perfecte. Pol, tu què els diries? Què afegiries? A veure.
0: Que vinguessin perquè és per una bona causa, per lo que venem.
1: Molt bé, efectivament, no? Hi ha un fi solidari, no?
2: Sí.
1: Daniela.
2: Que no és només per nosaltres, o sigui, és per ajudar a unes ONGs que necessiten diners.
1: Molt bé, perfecte. Sofi, què afegiries?
3: Jo,
1: a veure?
3: Jo sí, més o menys el mateix, que podrien ajudar també una mica a donar, ajudar-nos perquè els donem alguns diners perquè puguin... Doncs ajudar per poder ajudar a les ONGs.
1: Clar, home, a més ajudaran els de l'Agnès l'any que ve a Santa Colònia i que els hi costi més baratet als pares i mares. I el Maria Ausó, vosaltres teniu previst després que fem aquests diners?
0: No.
1: N'heu pensat una festeta en què els gastareu? N'heu pensat en res d'això?
0: No.
1: No? Perquè heu de fer els càlculs, no? També vosaltres heu fet una inversió més petiteta, no? Per tant, entenc que el retorn serà més petit, però, bueno, igual també heu de pensar un berenar, un sopar, els de l'Escola Pia i explicaven que s'anaven a l'Ocio Aventura, per exemple. Veus?
3: S'anàvem avui.
2: Sí, avui.
1: Anaven avui, exacte. Perquè han fiat. És demà que venen, però els hi han demanat que fin... No ho vam dir això ahir, això ens ho van dir ahir quan vam sortir. És que resulta que el pare d'un dels nens és el propietari de l'Ocio Aventura. És a dir, aquí hem tingut una mica de... Clar, ha estat més fàcil, no? Clar, ha estat més fàcil. Si els vostres pares fossin de PortAventura, doncs, no? Potser podríeu anar a PortAventura, escolta'm, però qualsevol festeta o les colònies, tot serà benvingut. Per tant, demà, de 9 del matí a 12:15 del matí, al Can Robert, hi haurà tots aquests alumnes amb les seves paradetes, amb els productes de les seves cooperatives, venent-los a uns preus moderats, ja ho han vist. Per tant, rasquin-se una mica la butxaca, que hi ha darrere molt d'esforç aquests alumnes que porten moltes setmanes treballant i a més hi ha darrere un fi solidari, no? Sí. Pol, que hi ha, un fi, sí. Hi ha un fi solidari que és molt important. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la visita, que vagi molt bé, molta sort demà, que veneu tot el producte, que recapteu diners i després us tocarà fer números, la tresorera.
3: Sí.
1: I tocarà comptar, sumar, l'usar s'ho ha posat difícil perquè 3,5, 2,5, clar, demà haurem de donar canvis, tot això, saps? Tot això són matemàtiques, no? Que heu d'estar aquí pensant. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Un plaer, nois.
3: Gràcies.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.

0: αυτό.
1: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: ens en quedava una d'escola, l'escola Miquel Utrillo. Ahir va passar l'escola Pia, el Barratxina aquest any no ha pogut venir perquè ha coincidit amb temes de vaga i doncs no ha pogut ser, tot i que vam parlar òbviament del seu producte i també hi seran demà venent els productes als de la cooperativa del Barratxina. Acabem de parlar amb l'Agnès de Sitges i amb el Maria Usó i ens en queda l'escola Miquel Utrillo, que heu recuperat el llapis.
1: Ué!
0: Home, estava tot Sitges preocupat pel llapis de Corpus, eh? Que el llapis de Corpus, que algú havia agafat pensant-se que se l'en podien portar i el necessitàveu per la festa.
2: Sí, bueno, per lo menys ens l'han guardat.
0: Com a mínim, no? Ha tornat sa i estalvi o tornarà, no sé si ja hi és a l'escola, el llapis i serà present perquè divendres, no? Divendres teniu festa, no?
2: Sí.
0: La festa de fi de curs, no?
2: Sí, sí.
0: És una gran festa aquesta, no? L'Utrillo munteu un xou important, eh?
2: Sí, és molt guai.
0: És molt guai, no? Doncs hi serà el llapis i ja veig que el llapis serà protagonista demà a la festa i tothom voldrà fotos amb el llapis, ja ho veig a venir, això, perquè clar, aquest llapis s'ha fet viral. En tot cas, aquests alumnes que escolten i que ara presentaré són alumnes de cinquè de l'escola Miquel Utrillo. Sou molts alumnes, sou com tres grups,
3: 63.
0: Oi? 63. Perquè ja saben...
2: Són quatre grups de 15, un de 16, l'altre de 16 i l'altre de 16.
0: Sí, és a dir, l'Utrillo l'any passat va patir allò del bolet. Allò del bolet, és a dir, un grup que van haver d'afegir i a cinquè és una escola de dues línies i van afegir una tercera línia, aleshores, clar, es van multiplicar i per això avui hi ha aquí molts més representants. En total, 6. I passo a presentar-los. Adel, què tal? Bon dia.
4: Estic bé.
0: Molt bé. Lorenzo, bon dia.
5: Bon dia.
0: Laia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Greta, bon dia.
7: Bon dia, hola.
0: Chloe, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: I Max, bon dia.
9: Bon dia.
0: Tots sou alumnes de cinquè de l'escola Miquel Utrillo i tots sou membres, com la resta dels vostres companys, d'una cooperativa que es diu...
10: Cinc Unilímpics.
0: A veure, qui m'explica el motiu d'aquest nom? Vinga, Adel.
11: El motiu és cinc de cinquè, Unilímpics de Units i Límpics de les Olimpiades.
0: De les Olimpiades, molt bé. I això, digues, Lorenzo.
2: Aquest nom va sorgir... amb un alumne que volia fer unes olimpiades a l'escola, unes mini, però no vam poder pels horaris, la festa de fi de curs i tot, i vam decidir fer productes d'esport.
0: Molt bé, és a dir, ho vau lligar, diguem, amb aquella proposta, no?
12: Sí, fomentar l'esport entre les famílies i l'alumne i que facin esport.
0: Molt bé, i com la resta entenc de cooperatives, Laia, vosaltres també hi ha fi solidari aquí, eh? Donareu un percentatge dels beneficis
12: a
0: la Fundació Mona. I qui és la Fundació Mona? Per qui treballa?
7: És una fundació, sí? Vale, que agafa micos i ximpancers que han estat maltratats a circs o a qualsevol lloc i llavors els agafen i aquesta idea va sortir d'un nen de la classe que el tenim aquí, el Max.
0: Pues ara ens ho explicarà el Max. A veure, Max, la idea va ser teva? Sí. I tu de què coneixies aquesta fundació
13: perquè
0: dels micos?
13: Perquè la meva mare, quan era petit, va apadrinar un mico. Bueno, un ximpanzé.
0: Molt bé.
13: Que es deia Bongo i encara el tinc apadrinat. I com volia que es destinessin aquests diners, vaig proposar la idea.
0: Molt bé, per tant... Tens un mico, bueno, un ximpancé apadrinat,
13: sí.
0: Però l'has anat a veure mai en persona o tens fotos?
13: No, l'he anat a veure.
0: I on està aquest ximpancé?
13: Per Tarragona.
0: Caram, i és simpàtic?
13: Sí.
0: No havia conegut mai ningú que tingués un ximpancé adoptat. Molt bé, quina iniciativa més xula. Per tant, a tots entenc que us va semblar la idea estupenda, no?
2: Sí, sí.
0: Lorenzo,
2: digues. A més, amb la idea que va donar el Max... Un altre company nostre ha padrinat un altre ximpancé que es diu Nico.
0: Ah, sí? És a dir, que ara la classe de cinquè de l'Utrillo té dos ximpancés apadrinats, no?
2: Sí.
0: Escolta'm, quina bona proposta, Max. Igual a partir d'aquí comenceu a tots a padrinar micos i ximpancés, no?
13: Sí.
0: I estan junts els dos ximpancés que estan...
13: Sí.
0: Estan,
13: sí,
0: tots junts a Tarragona? Que deu ser un centre, no? És a dir,
13: sí,
0: és un centre on te'ls han rescatat, no?
2: Hi ha dos... Hi ha un grup de ximpancés que és diferent a l'altre perquè si estan tots junts igual es barallen.
0: Clar.
2: I clar, han d'estar separats.
0: Els que no us heu barallat sou vosaltres, no? Per decidir res, no?
12: A veure.
0: Però baralles o discussions?
2: Discussions.
0: Chloe, a veure, com ha anat això?
1: A veure, hi havia gent que estava d'acord i gent que no amb diferents decisions, com per exemple els preus dels productes,
3: molt
1: o
3: bé.
1: Ja poden ser els productes.
3: Sí.
1: I llavors la idea com més correcta de fer-ho va ser una votació.
3: Molt bé, o sigui, vau fer sí. amb alçada, eh? Democràticament,
1: sí.
3: no?
1: No, ens van, donar un paper. Sí, ens van donar un full i nosaltres vam tindre que apuntar l'opció.
3: D'acord, i per tant l'opció majoritària no és la que vau triar, digues, sí. Adel.
11: També vam tindre una discussió per el preu que donaríem, estàvem primer entre 5, 8 i 10 euros, però els que van votar 10 i 8 podien donar 5 i els presidents van fer la votació última i van decidir 5 euros.
3: Molt bé, és a dir, al final vau arribar a un consens. Digues, la Greta.
7: Que també vam tindre una petita discussió com
3: sí.
7: que havíem de votar amb què fèiem amb una part dels diners que ens quedava, perquè el 25% el donaven a la Fundació Mona i els altres diners havien de votar què feien, i al final va sortir anar a la piscina del Val Pineda i fer un esmorzar.
3: Oh.
7: Hi havia gent que, doncs, que no li semblava bé.
3: Ah,
12: perquè
3: bueno.
12: no se'ns tornarien els 5 euros que vam donar al principi per
3: és
12: comprar
3: dir,
12: material.
3: És a dir, anem endreçant una mica les idees. Vosaltres heu fet una inversió prèvia, no?
7: Sí, sí.
3: Cada alumne quants diners heu posat?
7: 5 euros.
3: 5 euros. I aleshores, de tot el que recapteu demà, ara m'explicareu el producte, els preus i tot plegat, una part... Heu demanat préstec a algú? Algun professor? Heu demanat
7: no,
3: algun
7: no,
3: préstec?
7: No,
3: per tant,
7: no
3: teniu deutes, eh?
11: Més bé no hem gastat tots els diners.
3: Molt bé, perfecte. Però deutes no n'hi ha, eh?
7: No.
3: Per tant,
7: no.
3: dels diners recaptats, si tinguéssiu deutes, tot el que guanyéssiu demà, hauríeu de tornar deutes. Com que no teniu deutes, perfecte. Un quin percentatge donareu a la Fundació Mona?
7: Un 25%.
3: Un 25% de tot el recaptat anirà a la Fundació Mona i la resta... Havíeu de decidir.
12: 75.
3: Havíeu de decidir, no?
7: Sí.
3: Sí. Tornàveu els 5 eurets a cada alumne
12: i feu un esmorzar a la classe, o també podíem anar a la piscina de Pineda a fer un esmorzar allà.
3: Però no tornàveu els 5 euros.
12: Sí, sí. O també hi havia una tercera opció, que seria anar a la platja i comprar un gelat o un gofre o una crema.
3: Molt bé.
12: I se'ns tornarien també els 5 euros.
3: Molt bé. Però vau fer una votació
7: sí,
3: i va sortir
7: allò
3: de la piscina. Aleshores, aquells que no va sortir la seva opció, no va ser la triada, l'elegida, ho van acceptar bé? Han acceptat bé la mà?
7: Sí. Al principi una mica s'ho van tomar una mica malament, però després ja...
3: Però després bé, no?
7: Sí.
3: Bé, és el que passa, no? Quan hi ha un punt de decepció, no? Ostres, no ha sortit la meva opció, jo preferia això, però després acceptes, no?
7: Sí,
3: i aniran a la piscina, no?
7: Sí,
12: perquè
7: sí.
12: al final som una cooperativa i totes decideixen aquí.
3: Sí. I aquest exercici que heu fet de votar, decidir, majories, discutir, com es diu tot això?
2: Assemblea.
3: Una assemblea. Que és una assemblea com? A veure.
2: Doncs que a una cooperativa tots voten com si és el president o el tresorer o el secretari.
3: Tots els vots valen igual,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: Tothom val igual i heu fet una assemblea democràtica, no?
2: Sí, sí.
3: Heu decidit que això és, diguem que el nostre govern també es regeix en principi per una democràcia, el que deia abans, eh? Els polítics que ens manen sembla que no els hi costa més posar-se d'acord que vosaltres, no? Però heu entès una mica, no? Com funciona això, no? Del posar-se d'acord, del votar, del sí i del no. Vinga, anem al producte. Quin producte heu fet? Vinga, Adel.
11: Hem fet gorres.
3: Sí, gorres.
11: Sí.
3: Oh, que xules.
11: Les hem comprat i hem ficat el logotip.
3: Molt bé.
11: En gorres, pulseres.
3: Molt bé.
11: Clauers, necessers.
3: Caram.
11: Lligacues i...
12: Bossetes.
7: I una cinta per les ulleres.
3: Molt bé. Tot aquest producte, tot això ho heu fet vosaltres, Max?
7: Sí.
3: Sí?
7: Sí?
3: Tot?
1: Sí.
3: Absolutament tot? Què ha estat el més difícil de fer? O el que més t'ha agradat o més t'ha costat fer?
13: A veure, amb les gorres era difícil perquè enganxar-ho a una superfície que no era plana,
3: clar.
13: El vinil era difícil d'enganxar.
3: Clar, molt bé.
2: Hi ha algunes que han sortit molt bé.
3: Sí?
2: I a part, els necessers, com que no sigui tot del mateix color, o sigui, perquè el nostre color principal de 5 Unilímpics és de color blau. I també vam fer de color verd, taronja i algun vermell.
3: Molt bé, digues, Laia.
12: Que també va ser una mica difícil fer la mà d'obra, per exemple, de les pulseres o dels lligacues, que, clar, s'havien de cosir a mà i els lligacues els havies de cosir a mà i fer amb una plantilla, la mida i tot perquè sortís bé.
3: Clar, digues, Chloe.
1: A part d'això, tots els productes portaven, o quasi tots portaven, el logo de 5 Unilímpics, que és com un honor a nosaltres els que hem fet tots els productes.
3: Molt bé, i aquest logo qui l'ha dissenyat? Un nen de la classe? Digues, digues.
1: Primer de tot, els mestres ens van dir que ens ajuntéssim en grups i que cada grup fes un diferent logo.
3: Una proposta de disseny,
1: sí.
3: No?
1: Vam votar i van sortir diversos, però d'aquests diversos, el Marc Macià va fer un disseny digital, que és el nostre logo actual.
3: D'acord, és a dir, adaptat una mica en base a la vostra proposta,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Molt bé, molt bé. Digues, Lorenzo, què volies afegir?
11: No, res, res, això.
3: Això, no? Aquesta proposta de logo que entenc que apareix a les gorres i algun altre lloc, algun altre
1: el neceser,
3: el neceser també, quin total, se vol la xifra total de producte que vendreu? Digues.
11: No, no ho sabem bé.
3: Però estem parlant de què? D'un centenar de producte en total?
11: Bueno, potser hi ha 69 lligacues, 104 pulseres i tip, coses així.
3: Molt
11: 30
3: bé.
11: Gorres ben fetes, perquè hi ha algunes que, com que han costat, han sortit a arrugades, s'han cremat una mica per dins.
3: Molt bé, Greta, i heu pensat ja el preu? Heu decidit ja el preu dels productes?
11: Sí,
3: a veure,
11: sí,
3: va, perquè la gent que s'està escoltant que prepari la butxaca i avui vagi a treure dinerets per portar demà.
7: Per exemple, el més car és la gorra, que val 4 euros i la majoria val 2 i alguna cosa 3 euros.
3: D'acord, heu posat xifres rodones. Digues, Adel.
11: I també hi ha algunes coses que, bueno, una cosa que val 1 euro.
3: Ah, sí? Que val 1 euro?
11: A
3: veure.
11: A veure, no, crec que eren les bosses.
3: D'acord, no, d'acord. Per tant, poden portar vostès, vagin a treure 20 euros.
11: Entre 1 i 4.
3: D'acord. Sí. Treguin 20 euros i ja fan despesa ja a les cooperatives, no? Entre tots, una cosa a vosaltres, una cosa als d'Albusó, no? Una de l'Agnès, la Barratxina, l'Escolapia, no? I que facin aquí despeseta perquè, a més, exacte, aquest té una fi solidària i, a més, en aquest cas, amb aquesta fundació mona, no? Amb aquests dinerets que aniran per ajudar els micos, a aquestes organitzacions que cuiden i que tracten els micos i els ximpancers rescatats d'espais. Digues, Lorenzo.
11: I clar, a la fundació mona tu apadrines un mico, que és el que vas a veure i tal, però els diners que dones per apadrinar-lo ho reparteixen entre tots els micos, perquè imagina't, el Bongo, que és el que té el Max, igual té 50 apadrinats.
3: Clar, igual un dia heu d'anar tots, els 63, o no sé quan sou a la classe, a veure el Bongo, no?
11: Si ens inviten...
3: Seria divertit això, no?
11: Sí.
3: Poder fer, digues, Chloe.
1: De fet, nosaltres hem enviat un correu a la Fundació Mona.
3: Ah, molt bé.
1: Explicant-los que els hi donarem aquest 25% dels beneficis que guanyem i que ens agradaria molt i seria un gran plaer que demà poguessin estar a la nostra fira.
3: Ah, i què us han contestat?
1: No, encara no.
3: Bueno, doncs a veure, igual us fan una sorpresa, no?
1: I però apareixen... desitgem que puguin venir.
3: Que puguin venir, no? Home, estaria molt bé que poguessin venir. Què ha estat el més divertit de tot el procés de la cooperativa? Digues, Adel.
11: Crear els productes.
3: Fer els productes, no? La part manual, no?
11: Sí.
3: Tots esteu d'acord?
11: Sí.
3: És el que més us ha agradat?
11: Sí, bueno, perquè ha costat esforç i al final és un bon resultat.
3: Molt bé. Digues.
11: Bueno, al final nosaltres no hem fet productes perquè ens hem estat preparant per aquesta entrevista.
3: Molt bé, que ho heu fet molt bé, per cert, eh?
11: I també hem preparat una presentació, que és la que vam fer als Prado, al Prado, que els hi vam donar als nostres companys que van sortir. I això també va ser molt divertit.
3: Això també ha estat divertit. Laia, què volies afegir?
12: Que a mi també m'ha agradat molt la part de dissenyar el logotip, perquè havíem de com crear amb el nom i vam veure com els tipus de logotips que podia afegir al logotip, podia separar el dibuix amb el logotip, llavors era com la creativitat al poder.
3: Això ha sigut més xulo, digues.
11: Clar, i també hem aprofitat en lloc de... Hem aprofitat per fer mates perquè al final hem multiplicat els preus.
3: Clar, clar, no, aquí és que ho treballat tot una mica, home, eh? Sí. Digues, Greta.
11: També hem practicat llengua, bueno, i ho practicarem demà.
3: I ara, i aquí esteu per practicar la comunicació, no?
11: Ja,
3: molt bé, digues.
7: Doncs com una mica el que ha dit el Lorenzo, doncs també a llengua, per exemple, l'hem practicat, doncs ens posaven un vídeo a la pantalla i havíem d'aprendre punts i després havíem de fer preguntes i això tot com funciona una cooperativa.
3: Per tant, teniu la sensació que heu après.
7: Sí,
3: sí, sí, no? Que aquest projecte està bé, no? Que apreneu coses. Què és el més avorrit?
11: El més avorrit.
3: A veure, algú sap dir que ha estat el més avorrit? Sí? Vinga, Chloe.
1: Jo crec que fer les assemblees amb els 63 alumnes, perquè al final som un munt de nens i nenes que som molt creatius i tenim moltes idees. I clar, estem allà tancats en una aula decidint coses i deixant anar la creativitat.
3: Clar, molt bé, digues, Adel.
11: Jo per mi era aprendre punts perquè ens ficaven dos o tres vídeos a la vegada que duraven com tres minuts.
3: Clar, i a més era molt ràpid, no?
11: Sí, sí. I al final t'avorries perquè ja al tercer vídeo et quedaves així.
3: Et quedaves una mica, digues, Greta.
7: I doncs, per exemple, els primers dies ens van posar uns deures de idees com de què podíem vendre, el nom i coses així. Llavors havíem d'escoltar totes les propostes que cada alumne anava allà al mig de la classe explicant, llavors era superavorrit perquè
12: cadascú volia dir el seu però no volien escoltar els altres, llavors havíem d'escoltar tothom. I
3: tot això fèieu sempre en grup, els 63 a l'hora?
1: Sí,
7: sí,
1: sempre.
3: Déu-n'hi-do, amb un professor, amb dos, amb tres?
1: Amb quatre.
7: Amb quatre. Dos...
1: Per classe.
3: Ara estava suant, jo pensava, i aquí només
11: però, era un professor. Però, en veritat, al principi de la cooperativa no érem 63, érem 60, però han arribat 3 nous.
3: 60, 63, aquí, eh? Que, sí. Per tant, el més difícil ha estat posar-se d'acord, no?
13: Sí. Sí. Perquè està com una hora decidint.
3: Clar, una hora decidint. Clar, això és difícil, eh? És una hora decidint, cadascú dona els seus arguments, no?
11: Sí.
3: És algú que el rebat, oh? Ostres, és...
11: Tothom vol... el seu.
3: Clar, tothom vol que guanyi el seu, no? Però a la gent li costa acceptar que no és el seu el millor, que és el de l'altre. És difícil això, eh? Ostres, la vida adulta és una mica difícil, eh? Complicada. Però està bé, està bé. Si, a més, sobretot si sentiu que heu après. Algú té pare o mare empresari? Sí?
12: Sí.
3: Laia, i a tu t'agradaria?
12: A mi m'agradaria crear una empresa.
3: Sí?
12: Sí. Però per...
3: Digues, ara li fa vergonya.
12: No, és que s'ha oblidat.
3: Se t'ha oblidat, però tu t'agradaria ser empresari, t'agradaria crear una empresa, eh?
12: Sí.
3: Però i heretar la del pare o la mare o continuar amb el negoci del pare o
12: no,
3: la mare?
12: Fer, això no, crear una jo.
3: Una tu, eh? Amb el producte que tu vulguis i tal. Però tu t'agradaria, eh? Tenir la teva empresa i dirigir la teva empresa, tu t'agradaria, eh? I a la resta us ho heu plantejat?
11: Jo sí.
12: Sí?
3: Sí? Us ho heu plantejat i us agradaria?
12: Sí.
3: Per què? Què creieu que té de bo això?
2: Perquè com que ens agrada tant això de cosir i fer aquestes coses, igual a la vida adulta això també se'ns pot fer divertit encara.
3: Clar.
2: I ens ho podem passar bé.
3: Clar.
2: I treballant.
3: Molt bé, la part manual és la que us ha agradat més a tots, eh? Tots els alumnes passen per aquí, el que més us ha agradat és la part manual artesanal.
12: Sí.
3: Que és curiós, no tinc clar que els empresaris adults s'hi dediquin després a la part manual, però em sembla interessant la reflexió, em sembla interessant. Per tant, us agrada això de la cooperativa? Clar, quan vosaltres vau començar cinquè, ja sabíeu que aquest any tocava allò de la cooperativa, no?
2: Sí, perquè això és tradicional en les escoles de Sitges.
3: Clar.
2: I això cada any, així en què es fa...
3: Sí. Chloe, en tenies ganes? Tu tenies ganes?
1: Sí, jo tenia moltes ganes, però clar, al principi es feia com una miqueta gran l'empresa per nosaltres i pensàvem com...
3: Com ho farem,
1: què fem,
3: això, no?
1: Com comencem i què podem fer perquè aquesta empresa segueixi endavant i tingui els beneficis que volem que tingui. Però al final els mestres ens van anar guiant i ara estem aquí.
3: Ara ja heu après, d'alguna manera, les passes bàsiques per crear una empresa, no?
1: Sí,
12: clar, perquè per arribar fins aquí, que ja tenim tots els productes i tot, hem hagut de passar doncs, per saber el que era una cooperativa, crear els productes, fer l'estudi de mercat...
3: Oh, molt interessant. Heu fet un estudi de mercat també abans
12: de
3: crear els productes?
12: Sí, el dia de la presentació de projectes doncs, vam preguntar alguns pares i mares que pagarien per una gorra o alguna cosa així. Llavors vam fer una assemblea, vam fer l'estudi marcat i finalment nosaltres, tenint en compte el que havien votat els pares, nosaltres vam decidir
3: els
12: quins
3: preus
12: finals.
3: Molt bé, molt bé, perquè així d'alguna manera assegurar-vos, no?, que compraran,
12: sí,
3: no? Clar, si ho poseu molt car...
12: La gent no compraria,
3: però
12: si ho fiquem molt barat, potser no tenim diners.
3: Clar, igual no hi ha beneficis.
13: La gent compraria, però...
3: Però igual no costaria molt fer beneficis, no? Potser ni arribàveu als beneficis, no? Clar, l'empresa, aquí està la dificultat, no?, de l'empresa, en l'equilibri entre el guanyar diners però aconseguir que comprin, no? Clar, això és difícil, eh? Molt bé, tot això ho heu après. Per tant, us ha agradat el projecte?
7: Sí, molt.
3: Us heu passat bé? Demà és el gran dia. Ja. Chloe, què li diem a la gent que ens està escoltant perquè demà s'apropin a l'hort de, ai, a l'hort de Can Fals, a Can Robert?
1: Jo, a tota la gent que ens està escoltant, que s'animin, serà molt guai, podran veure tot el treball de totes les escoles i també si s'apropen a la nostra paradeta, doncs moltes gràcies perquè també no només els beneficis ens el enduem nosaltres, sinó que també donem el 25% a la Fundació Mona i ajudem a més primats a que no estiguin tan maltractats.
3: Doncs no necessiten més arguments, ja els ha donat tots, la Chloe ajudada per descomptat amb tota la resta de Lorenzo, Laia, Greta, Chloe, Max. Moltes gràcies per venir, que vagi moltes molt
1: gràcies.
3: Bé demà.
1: Moltes gràcies.
3: Molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid.
2: I recordeu, demà veniu a l'11 al mercat de Sant... Ai, al mercat de Can Robert.
3: Ah, exacte, a la Fira de l'Emprenedor a Can Robert de 9 a 2 quarts d'una estaran allà a Can Robert aquests alumnes i tots els alumnes de l'escola de Sitges, de 5è de les escoles de Sitges venent els seus productes. Vola!
11: De 5 Olímpics.
3: De 5 Olímpics. Molt bé, gràcies.
1: Gràcies.
3: Adéu.
1: Gràcies.
3: Tornem demà. Adéu-siau.
4: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.